0: Seguim a Nits de Ràdio amb Marta González Peláez, Alan Jornet, David Morales. I just abans de la pausa, com és habitual aquesta temporada, escoltàvem un consell d'en He-Man, que ens parlaven de la importància de treure les coses a temps, com a metàfora de la vida, no? I ens parlava, per exemple, doncs d'una cervesa, no?, que la vols tenir ja al congelador per tenir-la fresqueta en aquell punt, no?, concret, bo, i si et passes o et quedes curt, no?, doncs allò perd tota la feinada que t'ha portat, no? Escoltem el que ens deia.
1: Y recuerden, amigos, la pizza quemada, la cerveza congelada y la mujer embarazada son señales y consecuencias de no haberla sacado a tiempo. Hasta la próxima.
0: Sí, són els consells. Ell posa més exemples, no?, perquè s'entengui, sí. No, clar, ell posa més exemples perquè s'entengui, no?, en totes les circumstàncies. Però sí que és important allò de que tot en la seva justa mesura. Traduït al llenguatge culte, seria que tot en su justa medida, doncs sempre millor. I és que precisament estàvem parlant dels concerts, just abans de la pausa, i hi ha un element que l'altre dia escoltar, aquí ho hem comentat alguns cops, i com que ho van analitzar al Col·lapse, m'agradaria que, a 3CAT, doncs que ho escoltéssim, perquè ho comentava un expert, va molt en la línia del que estem veient darrerament, no?, de que la gent ja no va, o no va tant, al concert per la música en si, sinó quasi per tot l'altre, no? És a dir, per l'experiència, que es diu, escoltem-ho.
2: Ja s'han acabat aquells concerts que varen conèixer des dels anys 80 fins als 90, per exemple, els Ramones, al Palau d'Esports de Barcelona, un senyor tocant música en directe una hora i mitja amb un taló negre. Ara, la societat i el negoci de la indústria de l'espectacle ens fa passar per una mena de peatge que es diu experiència immersiva. Passes una mica quan vas a l'aeroport, que et fan passar pel duty free obligatòriament, que allà tens, aquí li diem Club de Lectura Macondo, allí li diem, no sé, Ensaïmades de Mallorca, perfums i tal, que això és capitalisme. Desafortunadament, això és el futur de la indústria de l'espectacle. Jo quan vull anar a veure Shakira vull veure com canta, com balla.
3: Clar.
2: O darrere un grup o una orquestra en directe. Clar. No necessito una experiència immersiva. Estem parlant de coses que no són art, que no són música. Hem agafat aquest component americà de l'espectacle, sí, i l'hem traslladat a Europa. Aquests rocòdroms, espectacles com el Circ Romà, en què estableixes una residència europea, ja sigui a Barcelona, a Madrid, a Berlín o a París, i gent vindrà allà a fer 15 dies d'estaix.
0: L'altre dia ho comentàvem, la setmana passada, us en recordeu d'això que dèiem, no?, de que ja no vingui tant el concert a casa teva, com que es faci a una seu fixa, i tu t'hi desplacis. Alan, comencem per tu.
4: Més elitista, inclús, no?, perquè has de tenir uns diners...
0: Sí, pel viatge.

0: extres per anar-hi, perquè normalment quan fan una experiència, imagino, com el que ha fet la Shakira, que ara li diuen Shakixela, com el Coachella, no? Que
1: ah,
0: no vaig al festival de Coachella, però és un festival que fan als Estats Units.
1: Sí.
0: I a dins t'hi trobes moltes activitats, no? Per
1: sí,
0: fer
1: sí, sí,
0: abans
1: sí.
0: d'anar als concerts. Doncs segur que l'entrada no és només el que pagaries per anar a un concert i prou.
1: Mm.
0: Que
1: sí.
0: Inclou moltes, moltes experiències, com deia aquest home.
1: Sí, no, que per exemple que et maquillen, no? Saps? El típic del concert,
0: pots,
1: no?
0: Pots comprar la bossa gegant de smacks de Kellogg's que es posaven per caminar amb ella.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que anaven amb aquestes bosses, saps la bossa que posen els cadàvers?
1: Ah, mira, veus? Que bonica.
0: Era una mica aquesta bossa platejada.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí, sí.
0: A l'inici del concert, que es posen tots una bossa sí. amb caputxa per caminar darrere seu, no? Ella i tots los muertos detrás.
1: A mi se m'escapa.
0: Los muertos vivientes, sí. Ara que s'acosta
1: sí,
0: Javelin.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. A mi se m'escapen moltes coses. Però és això de l'experiència, ja no només és el fet de que tu visquis una experiència, sinó jo crec que aquí el component clau per entendre tot el que ens explicaven aquí en aquest tall que escoltàvem del col·lapse, és tot això no s'entén sense les xarxes socials.
0: Clar, clar.
1: Tot això no s'entén sense les xarxes socials. És a dir,
0: perquè la publicitat gratuïta que li fa cada persona que hi va, que ho penja, que comparteix...
1: Evidentment, perquè això...
0: És brutal.
1: Això, quan tu anaves a un concert d'aquests que dèiem, el taló negre i tal, t'era una mica igual, perquè tu anaves a veure de veritat una experiència per tu. Eres tu que la vivies i ningú més. Jo no he anat al concert d'Oques Grasses i me'l sé de memòria, perquè tothom ho ha compartit a les xarxes socials.
0: Sí.
1: Tothom havia d'estar compartint a on estava, quin dia va anar, quina cançó, ai, que emotiu, que no sé què, que em sembla molt bé, és a dir, que al contrari, jo vull que la gent visqui experiències fenomenals, però que les visqui. No cal que me les mostri, ja sé que no me les mostra a mi, que les mostra en general, però al final jo ho rebo. Ha de sortir una mica el català emprenyat de dins, que diu, escolta, és que al final jo rebo el de tots.
0: I a part aquí hi ha un problema, que quan estàs ficat a les xarxes socials, igual tu no hi vas poder anar perquè et vas quedar sense entrada.
1: Efectivament. I llavors, encima, et fan dentetes, que es diu.
0: I et fan dentetes, no?
1: Sí, sí, sí, sí. Marta, com ho analitzem, això?
2: No, jo, des de luego, el que et dic és que aquestes experiències, que bueno, estan molt bé, suposo que per molta gent, a mi tampoc m'atreuen molt,
1: O sigui que tu et balancees per atràs,
2: Sí, jo em balanceo per atràs. A part de que, clar, a part de, pagues l'entrada, que et costa bastants diners, no sé quant ha costat la de la Shakira, però bueno, he tingut un ple... espectacular, perquè ha vingut gent de tot el món a veure-la. Però sí. Es veu que una cervesa eren 15 euros.
1: Mare meva!
3: Déu-n'hi-do.
2: O sigui que, a part del que treuen a l'entrada, que està molt bé, perquè suposo que tot l'espectacle, tot el muntatge, la gent ha de cobrar, lògicament, no? Però després, si tu et vols prendre una cervesa o una aigua, suposo que l'aigua i la cervesa serà el mateix, o més o menys, no?
1: Bueno, depèn de qui no li senta igual.
2: No.
1: Però tu imagina't, tu, David Morales, tu vas allà al concert. Ja em costa veure del concert de Shakira. Però bueno, anem a imaginar que hi ets.
2: Sí, a mi també, però bueno.
1: Anem a imaginar que hi ets. I tu,
0: remenant els malucs.
1: I tu dius, va, vinga, una cervesa, perquè això... Vamos a hacerlo más llevadero, que diu el clàssic.
3: Que
1: ja
3: també
1: no?
3: És una altra cosa
1: sí, sí.
3: complicada.
1: Sí, sí. És que estem fent ciència-ficció, David. T'has de ficar en el paper. Has de fer un exercici d'interpretació. I tu t'agafes una cervesa i ja la tens a la mà, no? Allò, fresquita, perquè l'han sacado a tiempo, Seguint una mica juntant tots els d'allò. I tu la tens al pit, I dius, em tira endavant perquè em ve de gust avui. Però tu dius, ¿cuánto es? Diu, 15 euros. De cop i volta et tires enrere. O sigui, jo em balancejo...
2: Et cau la cervesa al terra.
1: I procurant que no caigui, perquè si no em clavaran els 15 euros. Però dir, em vaig una mica enrere perquè de 15 euros... ja pot ser una bona experiència.
3: Ja pot ser, i tant, i tant. Diu... Vamos, em cobren 15 euros per una cervesa i és que me l'emporto.

0: porto a casa i la deixo en una vitrina.
1: Diu, cariño, lleva'm un sitio caro, no? I li porto una cervesa d'aquestes d'això, perquè clar...
2: I a més, a sobre serà segurament un got de plàstic.
1: Segur.
0: Probablement. Sí.
1: Però que te l'endús a casa i el penges lloc de 15 euros.
2: Home, jo una cervesa amb un got de plàstic, la veritat.
1: No, però clar, les mujeres facturen.
0: Jo el que veig clar. Que en aquests macroconcerts d'aquest tipus estan aplicant la mateixa lògica que en els festivals.
1: Sí.
0: En els però amb una diferència. En un festival, determinades coses tenen la seva lògica perquè són moltes hores
1: les
0: que hi passaràs entre un concert i un altre, perquè potser vas i t'interessen tres grups.
1: Entre aquells
0: tres grups, doncs hi ha 40 més que has d'esperar perquè no t'interessen per res.
1: Totalment.
0: Doncs clar, és lògic que hi hagi aquest tipus d'experiències, que si food trucks, que si, no sé, maquillatge, no sé què, que t'ofereixen diferents serveis. Però en un concert tu vas...
1: Que et facin les ungles, perquè igual d'un concert a l'altre les ungles se't fan molt bé.
0: Clar, sí. Tu vas única i exclusivament a veure un concert. Què hi vas a passar tot el dia?
1: Ja busquen això també, de que hi vagis moltes hores abans. Això que la gent no treballa, només factura ella. Perquè les mujeres treballa ella, perquè tu, si has d'anar el dia abans ja no treballes. I que ja estigués allà molt d'hora, i que ja vagis compartint l'experiència. Mira, ja estem esperant que arribin...
0: Que entenc que també, quan tens un concert d'aquestes característiques tan massiu, una cosa que t'interessa és que hi hagi la mobilitat, es ressenteixi el mínim possible. Mm-hmm. Ja sabem, quan hi ha macroconcerts, per exemple, a Montjuïc, les dificultats de mobilitat
1: Bueno. A mi no em toqueu aquest tema, que em torno boig.
0: Clar.
1: És horrible.
0: Per tant, imagino que també una mica, i pel que he llegit, les dificultats d'arribar al lloc on s'ha fet també els concerts de Shakira són bastant importants i s'armaven uns cacaus terribles.
1: Sí.
0: Per tant, intueixo que també part d'això de... aneu arribant de manera esglaonada
1: sí.
0: Perquè la cosa, la logística, no es compliqui tant.
1: No està molt ben pensat, això. Sí, és possible que sigui així. Sí.
2: Clar, perquè tampoc, al final... jo, des de la meva perspectiva, clar... Jo no ho trobo còmode. Jo m'agrada anar a un concert, però no m'agrada anar esperant, sentat al terra, esperant l'altra cua.
1: Tu imagina't la Marta tot el que hauria de dur al bolso per anar a un concert d'aquests. Que hauria el desinfectant pel terra, un plàstic totalment... que no s'hagi fet servir mai. L'escafandra per anar al policlín, el desinfectador, l'enzallames per incinerar després tot el que hi havia allà per assegurar-se que no hi hagin bacteris. Algun tipus de descàrrega per poder allunyar la gent que no s'acosti a uns certs metres. Marta, jo crec que des de casa es veu bé, saps? Si fan per la tele.
3: A la Tele 3 van passar el concert de d'Oques Grasses i es veia meravellós. I veia la gent que estava amb els mòbils i dic... si us ho està gravant la tele.
1: Això és un tema... mira, aquí hi ha dos temes.
3: Marta, us deixarà un vídeo preciós.
1: Marta, David, Alan, hi ha un tema... una és aquest, que dic... escolta, ves al concert...
3: Em feia gràcia, perdó, David, veure adolescents amb el mòbil gravant i adults abraçats, mirant, escoltant la cançó, gaudint-la...
1: Aquest és el camí, no? Però no, que dic, mira, jo no et dic una cançó, però clar, quan tu veus com vas comptant mòbils, dius, pues que si tu ho estàs gravant tothom, és a dir, si no ho graves tu, hi haurà algú altre que ho haurà gravat i segur que té aquesta dèria de compartir-ho. Per tant, si dius, ai, és que m'agradaria escoltar... Però segur
0: que està... I probablement tindrà millor qualitat que el que gravis tu.
1: Segur.
0: Perquè sempre passa.
1: Segur, perquè tindrà menys temble que a la mà.
3: Amb el so que arriba des de la taula de so...
1: Exacte. No amb el que tens al costat, que canta fatal...
3: Que està cridant... Mateix, que hi ha gent que no se n'adona que crida, canta...
1: Sí, senyor.
3: I es grava al damunt.
1: Clar, perquè estàs al costat del micròfon. Estàs més a prop tu del micròfon que el cantant, saps què vull dir? Sí. Per tant, l'experiència és una cosa, la gravació és una altra. Gravacions que després veuràs entre zero i cap cops al llarg de la teva vida. Per tant, és un esforç...
3: És més, la veurem els que no vam anar, no?
1: Efectivament. Ens la menjarem en els stories els que no vam anar al concert.
2: Però... Però això també et passa al Palau de Música, eh? I al Liceu, que vas a veure un concert i hi ha gent que tens al costat, que encara que no es pot gravar, però sí que canten,
1: tararegen,
2: saps?
1: Ostres.
2: I dius, hombre...
1: Home, tu no imagina't bé, però... que en el seu moment haguessis anat a veure el Pavarotti, eh? I tinguessis al costat algú que vol fer l'ària.
3: L'intent.
1: L'intent, eh?
3: El que sí que deu ser una mica frustrant igual per un cantant o per un grup de música quan igual la gent està al concert, va cantant, va fent, no graven i cantes el tema en majúscules,
1: sí.
3: I tothom aixeca el mòbil i igual tu estàs d'aquell tema que igual és el tema que t'ha portat on estàs, no?
1: Però... Sí, bueno, no, però entenc el que vols dir, sí.
3: Però que dius... Heu de ser tan mainstream...
1: Tan mainstream, eh? És que sabia que diries la paraula mainstream, però no, l'hi estava veient, però és veritat, entenc...
3: Tots com vulguis, està cantant aquesta, no?
1: Però entenc el que dius, perquè crec que el que està passant, en general, i aquí ho fem...
3: No conec cap cançó, però aquesta...
1: No conec cap cançó, o només aquesta, però he d'anar al concert. I a mi això és el que ens sobta.
3: Això és un altre fenomen, eh?
1: Això és el que ens sobta, perquè jo crec que... Dic en general, cadascú... Aviam, aquí sempre diem les coses, però per fer humor, cadascú que faci el que vulgui, que estarà ben fet. Aquí només fem una mica de conya. Però dic, el tema és que lo lògic seria que si tu només pots anar, perquè és car, no?, a un, dos concerts a l'any, tres, quatre, és igual, els que siguin, vas als dels grups que més t'agraden a tu, no als dels que menys saps, però són més famosos. I em dóna la sensació que la gent estem anant més als grups que són coneguts que no els que són els que més t'agraden a tu. Perquè no se fos cas que t'ho perdis, no? Allò del FOMO i tal. I jo aquí vull treure un meló...
3: Això ha passat, aquesta setmana passada ha passat.
1: Home, segur.
3: A l'estadi olímpic.
1: Home, escolta, i jo ho escoltava perquè des de casa s'escolta tot el que passa a l'estadi olímpic, jo em menjo tots els concerts i els vídeos, perquè me'ls menjo tots. Doncs un meló que vull treure, i vull la vostra opinió, perquè jo és una cosa que he anat veient provant augment, i en aquest concert... d'Oques Grasses, pel que he vist en els vídeos, perquè això ja ho podem dir així ara, jo no hi vaig ser, però és com si hagués estat, perquè gràcies als vídeos de tothom que comparteix a les xarxes socials, tinc la sensació que la gent va veure una pantalla gegant i no veu els cantants, músics, intèrprets o l'espectacle en si. Quan tu vas al Liceu, tu veus els artistes. Sí, sí. Quan tu vas al Palau de la Música, tu veus...
3: Hi ha
1: una proximitat. I si tens moltes diotries, doncs fas servir unes ulleres o unes
3: inclús
1: lentilles.
3: Subtítols.
1: Exactament.
3: Però quan... Al Liceu et posen els subtítols en una pantalleta.
1: Perquè a mi l'alemany em costa, no? Saps què vull dir?
3: No, i això està bé perquè si anéssim a un concert de reggaeton d'algú que no vocalitza...
1: Quan també ens haurien de posar subtítols. Això aniria bé, per saber-se la lletra.
3: Per empatitzar amb
1: l'artista.
2: També pots portar uns prismàtics d'aquells petits.
1: Sí.
3: També.
1: Sí, sí, sí. Bueno, perquè sóc el Titi i tiene muchas novias. Bueno, en qualsevol cas, el tema està en què la gent està... Perquè és que a més ho veus, perquè dius, no, que exagerat ets. No, la gent mira la pantalla gegant ja. Ja no mira l'artista. Però és que quan grava els vídeos, grava la pantalla gegant. I jo dic, però estem zumbats? O sigui, estem gravant amb el mòbil una pantalla? Doncs això és el que està passant.
2: Per això no cal anar-hi.
1: Per això no cal anar-hi. David, anaves a dir això també, eh?
0: Sí, sí, no, és que per mirar una pantalla la miro des de casa amb tota la comoditat.
2: Clar.
1: A més que tens les cerveses més econòmiques, David, a casa teva. A casa teva, David, estan millor de preu les cerveses.
0: Sí, sí. No, és que a mi una de les coses que em sorprèn és quan hi ha aquests concerts en les que es venen localitats, que tampoc no és que siguin barates,
1: cert,
0: en les que t'indiquen sense visibilitat.
1: Oh.
0: I és, bueno, però és que per això ja ho escolto a casa, saps? Em poso una gravació d'un concert en directe i és com si estigués allà, perquè si,
1: sí,
0: total,
1: senyor,
0: tampoc no he de veure els artistes...
1: Segons quin artista, jo sense audiobilitat també ho agrairia, eh? Segons qui... L'altre dia, precisament, va circular... a unes persones que havien comprat unes entrades per Oques Grasses que posava visibilitat normal i tenien davant com una espècie de, no sé si era panell d'il·luminació, com si fos una petita grua, no? Una petita, sí. Que d'aquestes que es fan perquè es pugui il·luminar, que els hi tapava, a veure, no tot, evidentment, però que sí que els tapava una part, no? Exactament. I dius, a veure, barates no eren aquelles entrades. Vull dir que...
3: No, perquè han facturat, eh? I han facturat, i l'altre dia vaig preguntar a la IA, estava allà...
1: Què li vas preguntar a la IA, a la Jornet? Explica'ns.
3: Estava al sofà mirant el concert, sí. Perquè no vaig poder ser-hi. I res, tenia curiositat, perquè després de veure lo que les mujeres facturen,
1: sí, senyor.
3: De la Shakira, vaig preguntar què poden estar guanyant com a grup?
1: Mhm.
3: O que és gràcies a aquests 4 concerts a l'Estadi Olímpic, no? Doncs no solo todo lo que reluce, perquè deia poden estar guanyant entre 9 milions i 12.
1: De pessetes d'euros, però dius la facturació total.
3: La facturació total.
1: Clar, perquè aleshores, hi ha moltes despeses de...
3: Sí. Aleshores, les despeses, bueno, li has de treure... el cost tècnic, el lloguer de
1: l'Estadi Olímpic durant molts dies, perquè feia exacte. Molts dies que estaven instal·lant les...
0: Però suposo que els fan preu, no?
1: Sí, exacte. Si et quedes 2 setmanes a l'estadi, et fem clar, una baixa. Sí,
3: clar,
1: sí,
3: jo pensava, t'haurien de fer preu perquè t'estan generant beneficis.
1: Sí, sí. Si no el tens allà tancat, eh?
3: El tema de pues, bars, no?, que puguin haver-hi dins... bueno, tot plegat. Bueno, que ells em deia que es quedaven una forquilla entre... Clar, la IA no sap, tampoc no se sap, no? Però
1: com se'ls reparteixen entre ells.
3: Sí, entre bruts, entre 250.000 i 400.000.
1: Que dius el grup euros. En si, eh?
3: No, cada cantaire.
1: No crec que sigui tant, ni de casualitat.
0: A veure, hi ha...
1: Ha de ser molt menys.
0: Hi ha les... Es diu, no sé, jo tampoc no sé, que hi ha una mica de mala maror dintre del grup.
1: Sí.
0: Perquè diuen que el cantant, que és una mica qui porta tot...
3: La veu cantant.
0: Qui s'emportava una part més important...
1: Aquest sí que igual s'enduia aquests diners i els altres s'enduien menys, ja t'ho dic jo.
2: Normalment el cantant es porta més...
3: No però això és injust, perquè qui el fa brillar és la resta.
1: Absolutament.
2: Ja, però això, hi ha molts grups que el cantant guanya més.
1: Bueno.
2: Això ho vaig llegir perquè diuen que més esforç, ha de fer més sacrifici pel tema de la veu. Això deu saber bé, Alan.
3: En canvi, mira, a la... Bueno, supuestament, ara deu menguar a mi de posar-me... Però la... L'Oreja de Van Gogh amb la Leire segur que no guanyava més que els altres.
1: Anava a dir, tampoc s'esforça igual. Bueno, no, la Leire sí, dic la Maya ara. És que els vídeos que estan circulant aquests dies...
0: En aquest cas sí que és un d'aquells que s'agraeix més que el que tens al costat canti, si afina
1: sí,
0: una mica.
1: Sí, si hi ha la Maya, perquè... sí. Sí.
0: Perquè possiblement afini més.
1: Aquí no, em sembla que no hi ha mai maró, però a l'Oques Grasses sí que deien que d'això, no? Però clar, mira, això és molt...
3: Bueno, això m'ho va... Mira, vaig maquillar una noia diumenge...
1: Explica.
3: Que havia anat al concert, a un concert d'entre setmana, i l'havia vist també per la tele el dissabte,
1: sí.
3: I em deia, és que jo crec que deu haver-hi un mal rotllo ja, sí, perquè... Sí. Perquè deien les mateixes frases de comiat, tot com molt igual.
1: No s'abraçaven molt fort, en els comiats.
3: I una de les frases era, vam començar per amor i s'acaba per amor. S'acaba per amor, però perquè igual falta l'amor, no?
1: Per manca d'amor, eh?
3: Per manca d'amor, que és probable. I també és normal que et cremis, eh? Vull dir, ull, que després de tants anys... no sempre és fàcil gestionar una ruptura, no? O potser un vol marxar... Bueno, de fet, si aquest un és el cantant, no?
1: Doncs, però aquí és on...
3: Espera, comença a comptar els dies i les hores perquè tregui un single
1: en solitari. Està claríssim. Aquí és on jo, i no vull obrir el meló, el deixo per un altre dia, i pensem tots, els oients també, i hi ha un altre dia ho analitzem, perquè ja vull anar amb les coses de la Marta González Peláez, però

un tema jo sempre he considerat injust, i jo lidero projectes, i tot i així sóc conscient de que és injust molts cops qui lidera les coses, qui porta la

0: més diners, per exemple, no? Bueno, això es pot entendre d'una manera, però llavors hi ha un punt que en determinades situacions també és injust. I, per exemple, sempre m'ha semblat amb els diaris, per exemple, no? El director del diari, o la directora, s'endú molts diners. Sí, és qui té la responsabilitat. Però després és la que, quan hi ha una tertúlia, la criden a ella o a ell. Per tant, qui cobra d'aquest, anem a dir, bolo, és la persona, no és el diari. Si aquests, si aquests diners...
1: Això hauria de ser com el dels regals institucionals.
0: Si aquests diners, si es donen uns diners, ha de ser pel diari, perquè és tot el diari, tota la redacció, la que ha treballat perquè tingui prestigi i vulguin algú d'aquell diari a anar-hi. Ara, si diu vaig jo i m'ho cobro jo, evidentment que és interessant i es fa d'escoltar l'opinió del director o la directora. D'acord, evidentment. Però llavors no hi vagis sempre tu. Ves que un altre dia vagi el subdirector.
1: Rotatiu.
0: Exactament. I llavors em sembla bé, perquè és una forma també de tenir l'equip més motivat. Perquè mira, avui t'ha tocat a tu.
2: Potser me'n vaig molt lluny, potser me'n vaig a Cancún de la Plana amb aquest comentari.
0: Home, Cancún de la Plana és molt bonic.
2: I és un meló molt gran.
0: Endavant.
2: Que podem desgranar un altre dia, perquè potser no hi ha temps. Però què passa quan vas al supermercat i et fan marcar si vols col·laborar amb una causa solidària?
0: Ojo meló, eh? Ojo malo,
2: no,
0: aquí, eh?
2: No, perquè és important, i no sé si n'hem arribat a parlar mai, però a tu, fiscalment, si col·labores amb una ONG, et pot desgravar aquesta solidaritat. Però tu, si vas a un supermercat i pagues aquests cèntims de més, al final, el còmput global de la teva compra... A qui està desgravant és el supermercat.
0: Ojo, amb això. Ojo amb el meló que acaba de treure a Alan Jornet.
2: Que si és molt gran aquest meló i no dona temps...
0: Marta, dona-li una volteta. Pregunta-li a alguns col·legues universitaris teus que aquest és un temazo que...
1: No, a més, escolta, és un tema que jo, quan jo vaig estar treballant amb una ONG molt important,
0: És que la Marta ha estat a tots els tinglaus a màximos niveles.
1: A tot això dels donatius aquests i tal, que la gent... Són petites quantitats.
0: Sí.
1: Jo sempre deia, això s'ha de regularitzar d'alguna manera, que la gent tingui un benefici.
0: Sí.
1: Ah, no, això
0: que
1: no consti, fa ningú.
0: Que consti que ha portat.
1: Alan, això com que no ho fa ningú, com que no diu ningú res, jo això no faig mai. Això que tu dius... Mai faig el redondeig, ho sento moltíssim. No, perquè no, qui es desgrava és l'establiment.
2: A part, Marta, quan no ho fas, em sento superinsolidari, no?
0: La gent t'escup.
1: A més, admiren a vegades la caixera.
0: La caixera diu, fijaros aquí el estirado este que no ha querido dar el redondeo.
2: La caixilla solidària.
0: I et miren tots com ho
1: entenc. Jo ara ja tinc molt clar i sempre dic, no, gràcies, no.
2: Bueno, és com quan hi ha negocis ara que utilitzen una tauleta on t'apareix el preu i t'apareix si vols pagar, si no vols pagar propina, si vols pagar un 5%, un 10%, un 50%, un 100% de propina.
0: Sí.
2: I marques sense propina i dius, ho estarà mirant per l'altra banda.
0: Estarà mirant, no estarà veient, sí.
2: I estarà apareixent en gran.
0: Sí. No, i comencen a saltar les alarmes, com si passessis a l'arc aquell de detecció de si has robat, sí. No?
2: Això ho vaig veure als Estats Units, però aquí ha aterrat aquesta moda.
0: Sí. Bueno, als Estats Units és habitual, però perquè ja ho has de fer, o sigui, ja sí que has de posar propina.
1: Perquè el sistema de salaris és diferent que aquí. Sí. Però el tema de les propines és un altre meló, eh?
0: No, ja toquem. Propers dies, va, Marta, que necessitem...
1: Anem als melons.
0: Sí, avui hem tingut molts melons, eh? Entre el botar el pene i els melons, avui ens ha sortit una cosa...
2: Torna a posar el tall de botar el pene, per si algú se'n...
0: Espera, que ara no
2: el tenim. Ara tens el pene molt lluny.
0: Mira,
1: això estaria molt bé amb algun míting, posar la música aquesta, Titi.
0: La de... Sí.
1: L'eslògan aquest.
0: El pene, espera, deixa'm buscar el pene, perquè ja tinc a punt el pene, que el tenia a mà per poder-lo...
2: Si sempre va bé tenir-lo a mà.
0: Sí, sempre va bé tenir-lo a mà. Escoltem.
3: Yo soy Carlos Pichilingue. El pene es fuerte y siempre triunfará.
4: Yo voto por el pene.

0: Vamos, pene, adelante.
1: Hola, yo soy Nahuel Ortiz y estoy con el pene en grande.
2: Vamos, pene, estoy contigo.
3: El pene nos da fuerza y valor.
4: Mi nombre es Selena Palacios y el pene es muy importante para todos. Este 26 de enero voy por el pene.
5: M'agrada que jo me quedé i ja diu, vamos, pene, saps? A vegades hi ha molts moments a la vida en el que aquesta situació passa, de dir, vinga, va, que tu pots, vinga, a veure si d'allò. Bueno, va.
6: David, necessito aquest tall d'àudio.
5: Sí, no te l'enviaré, perquè sí, perquè alguna trucada entrant o alguna cosa d'aquestes.
7: Això està molt bé perquè es colés amb algun míting d'aquests de...
5: Sí, sí.
6: Oi, sí.
5: El pene, sí, tots allà.
6: O li passes a la teva parella si aquell dia...
5: Vamos, vol... pene. Vamos,
6: yo
5: pene.
6: Voto por...
5: Queremos un pene grande, que és el que ha dit abans el d'això, i s'entén perfectament. Marta, tens alguna coseta, doncs, avui?
7: Sí, sí, tinc cosetes.
5: David, endavant.
6: Tinc cosetes,
5: Endavant.
6: Sí. No cosotes.
8: A Nits de Ràdio, sí, sí, té cosetes amb la futurible comtessa i duquesa de Geòrgia i doctora Marta ai. González Peláez.
7: Ai, ai, ai.
5: Ai, doncs va, Marta, les cosetes. Quines cosetes aviam, tens?
7: Tenim música fúnebre, música nupcial.
5: Comencem bé. Avui ja veureu...
7: Us dono a escollir.
6: Mira, fúnebre.
5: Va, anem amb fúnebre.
6: No, la fúnebre.
5: Anem amb la fúnebre.
6: Que ja que s'acosta
5: sí.
6: al Halloween.
5: Al Halloween, sí, home, sí, i tant.
7: Bueno, doncs pues, la música fúnebre pues, té les seves arrels, els ritus i les cerimònies de dol de l'antiguitat, on usaven cants, laments i percussió per acomiadar els difunts. Mm-hmm. Això és algo que ja, inclús a l'època de les cavernes, estava, perquè ja es van, hi ha algun dibuix que ho reflexa. I, bueno, les civilitzacions antigues, com la grega, la romana i l'egípcia, que són una mica les més a prop de nostres, no? Utilitzaven planyíboles, flautes i tambors per acompanyar els festejos fúnebres mm-hmm. i honrar els morts. La música sacra i renaçantista del segle XVI al segle XVII, l'Església Catòlica va desenvolupar misses de difunts com el Rèquiem i peces de capella amb instruments de vent i tambors endolats.
5: Molt endolat en aquests actes.
7: Sí, molt endolat, molt endolat. La Revolució Francesa, pues, bueno, a finals del segle XVIII, va impulsar les marxes militars com a a l'aire lliure com a música de funerals d'estat. Però també molta gent que va fer, perquè la gent per imitació diu, bueno, doncs jo també vull aquesta música, no? Que li han fet
5: sí,
7: aquest,
5: la gent aquest... és molt envejosa fins i tot amb les marxes fúnebres, és impressionant. Sí. Sí, sí.
7: Llavors, bueno, doncs les marxes aquestes de... Perquè, clar, tampoc hi havia una música, a part d'algun rèquiem, però el rèquiem, clar, és una mica... La gent ha de conèixer una mica més, però les marxes militars, com que són més divulgatives, o sigui, es divulgaven més, doncs era una cosa més a imitar, no?
5: Mm-hmm.
7: I, bueno, doncs tenim que... va ser la música del... Es creu que és la marxa lúgubre de François-Joseph Gosset, que va establir les bases rítmiques de la marxa fúnebre moderna. Llavors, el segle XIX, el gènere es va consolidar
5: sí.
7: en la música clàssica i les obres icòniques com la Sinfonia número 3, l'Heroica de Beethoven, la marxa fúnebre de la sonata de Frédéric Chopin, les obres de Wagner, Mahler i la música maçònica de Wolfgang Amadeus Mozart.
5: Sí, és que quan sona aquesta cançó, Mahler,
7: Mahler.
5: Mala senyal,
7: Les marxes processionals de la segona meitat del segle XIX, com països com Espanya i Andalusia, i també a Guatemala, no sé per què Guatemala m'ha fet gràcia, perquè marca Guatemala com un lloc de referència.
5: Mira.
7: Les bandes de música van acompanyar les processons de Setmana Santa. I llavors, bueno, la Setmana Santa, com que era el dol de Crist, pues, per extensió i per imitació, la gent va fer, bueno, pues, les va fer pròpies.
5: Mm-hmm.
7: Bueno, molt bé. Això és una mica el que és la música fúnebre. Hi ha una altra música...
5: No hi van la gent a macroconcerts de música fúnebre,
7: No. Ai, seria meravellós.
5: No, no, no.

0: veig jo fent uns concerts de comiat de...
1: No.
0: És que nos separamos.
1: El Requiem de Mozart, quanta gent hi va escoltar el Requiem de Mozart?
0: No. Van més a veure les de la Rosa, la Shakira, no? Però de Mozart, sí, de Mozart no. No.
1: La Mozart no, la Mozart no.
0: La Mozart nova, també és, hi ha gent que li agrada, però sí.
1: Bueno, i després tenim un so que és molt, molt interessant, que és la música incidental.
0: Home!
1: Sabeu què és la música incidental?
0: No accidental, no. Incidental.
1: Incidental, sí. És aquella música que sona de fons per acompanyar i ambientar o subratllar una acció en una obra de teatre, una pel·lícula, una sèrie, un videojoc, o en personatges que es cuin dins d'una història. Pot ser des dels passos d'una persona al caminar, obrir o tancar una porta, manipular un got, claus, eines, etc. És aquesta música de fons, no? La música incidental, la música d'escena, que també així anomenada, és la que acompanya doncs, sempre una obra teatral. Sempre tot té una música. Tot amb, quasi bé, home, hi ha algunes obres de teatre que no tenen res, no? Però bueno, són molt poques.
0: És molt sempre interessant ha... perquè sobre les bandes sonores, sí, la gran part de la banda sonora és aquesta música incidental com a tal. Sí. I molt, durant cert temps s'han confós una... Ai, que és que té molt bona banda sonora aquesta pel·lícula. No, eren cançons sueltes. Per exemple, Mamma Mia... No té o sigui, no és una banda sonora, són cançons. Són cançons que van sonant durant la pel·lícula. Però la banda sonora com a tal, l'Original Music Soundtrack, és la música creada per aquella pel·lícula i que acostuma a acompanyar les escenes. Acompanya les escenes.
1: Hi ha moltíssimes pel·lícules que el que tenen són, diguéssim, retalls, entre cometes, són... peces musicals d'altres, bueno, doncs peces musicals que són molt conegudes o que són o que li els agraden al productor, al letrista o al guionista o al director. Bueno, és la música de fons, la música de pel·lícules, home, hi ha músiques fantàstiques, grans obres de compostes per les pel·lícules.
0: Bueno, i que no podríem entendre, doncs, per exemple, gran part de l'èxit de Star Wars sense la música d'en Williams, o quantes que han fet doncs, altres autèntics genis de, doncs, des de Gladiator o a tantes altres, no? Que la música et ve immediatament al cap, no? Quan estàs pensant en aquelles situacions, no? Diligències del Far West i tantes d'aquestes, Sèptimo de Cavalleria, no? Que immediatament et surt la cançó, no?
1: Clar.
0: De com avançava el Sèptimo de Cavalleria, no? Pues totes aquestes coses.
1: Perquè, per exemple, Memòries d'Àfrica no té una banda sencera. Té peces diferents, perquè té dos peces de Mozart, per exemple.
0: Bueno, a vegades es complementa,
1: Clar, no només sí, però que vull dir que no és totalment original per la pel·lícula. Bueno, l'ús de la música incidental data de l'antiguitat del drama grec, on diversos compositors de música feien so de timbal.
0: Me'n recordo, sí, perquè jo ja tinc una edat. Jo quan els grecs, ja me'n recordo. Comentem a vegades a la secció d'història,
2: sí,
0: amb José González, diguem. Te'n recordes quan...
1: I també doncs, les telenovel·les, per exemple, doncs, tenen música incidental. Les telenovel·les iberoamericanes són bastant... Tenen una música incidental bastant important. Hi ha diverses tesis doctorals.
0: Home, Marta, animat a fer la quarta o cinquena ja sobre això. La Marta, si no té un parell de tesis doctorals treballant-les al mateix temps, s'avorreix. Dius, és que em falta alguna cosa.
1: Bueno, i de la música incidental fins aquí. Voleu alguna cosa més?
0: Guardem-ho per la propera setmana, perquè ens hem quedat...
1: La finalització de un altre dia.
0: Sí, perquè ens hem quedat incidentals.
1: I després la música nupcial, la deixarem per un altre dia.
0: Home, la nupcial també, sí. A Buenas Bodas m'invites.
1: Encara que ara ja la música nupcial ja està cada vegada més en el que és la música nupcial típica i tòpica, ja la gent escolleix altres

0: peces de música sí. Per acompanyar...
1: No, i que et anava a dir que algú ho podria associar, perquè hi ha molta gent que quan es casa ja li sona la marxa fúnebre, més que la nupcial, ja, perquè pensa, diu, se m'ha acabat
2: que
1: ja...
2: Que hi apunta maneres, aquell enllaç.
1: Hi apunta maneres, aquesta... Que
0: home, ja comencem malament, llavors, no?
1: Sí, sí. Aquí, home, recordem el de la setmana passada, no? Amb la... a Galícia, no? Que se'n va anar la dona amb el que li demanava diners. Vull dir que aquest tipus de... aquelles bodes ja directament són una mica especials. Doncs la setmana que ve, molt més de música incidental i música ligera, que dirien el Soda Stereo, i tornarem amb molta més...
0: I concerts de música?
1: Home, escolta, els que facin, eh? Nosaltres us animem a que hi aneu, perquè com que no, jo almenys no hi vaig, així els veig a través de les vostres xarxes socials.
0: Sí, clar. Alan... He estat mirant a la Shakira... 500 i algo d'euros, eh? La més cara, l'entrada.
1: L'entrada, eh?
2: Caram.
1: Home, dona perquè es tregui, perquè pugui facturar, eh? Jo diria que sí.
0: Dic jo que sí, no?
1: Doncs les mujeres facturen o paguen per les entrades, perquè és Shakira la que d'això, però bueno...
0: Clar, ella factura i les altres paguen.
1: Sí, sí, exactament. Exactament. Una factura... Totes les altres paguen. La setmana que ve, més tertúlia de Dimecraus amb la doctora Marta González Peláez, l'Alan Jornet i en David Morales, que l'escoltem d'aquí una estona. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
0: Adéu, bona matinada a tothom.

any 1979. Donna Summer publicava No More Tears, Enough is Enough amb Barbara Streisand. El duet entre la reina indiscutible de la música disco i una de les veus més respectades del pop i la cançó nord-americana es converteix, des del primer moment, en un esdeveniment musical de primer ordre. La cançó, produïda per Giorgio Moroder i Pete Bellotte, combina l'elegància vocal de Streisand amb l'energia eufòrica i ballable que caracteritzava Donna Summer en el seu moment de màxima esplendor comercial. El tema explica des d'una perspectiva compartida el moment en què dues dones decideixen no tolerar més una relació que no funciona, amb un missatge d'empoderament que va connectar profundament amb el públic, especialment amb l'audiència femenina i amb la comunitat LGTBI, sempre fidel a la música disco. No More Tears es va convertir en l'únic número 1 de la carrera de Barbara Streisand a les llistes del Billboard Hot 100. Recordem així que va ser tal dia com avui, 15 d'octubre de l'any 79, que es publicava No More Tears.

nits de ràdio sempre ens agrada escoltar cançons que eren importants. Les cançons són importants sempre, però que van arribar a ser les més importants en una època concreta, en aquesta mateixa setmana, en aquest cas, però de l'any 2006. I és que la tercera que més sonava en una setmana com aquestes de l'any 2006, feu càlculs de quan fa d'això, doncs eren els Fito i Fittipaldis con Por la boca vive el pe

I és el que diem, que la música molts cops el que ens permet és viatjar en el temps i poder imaginar-nos on estàvem, amb qui estàvem, quines vivències, quina feina, no? On vivíem, no? Doncs aquestes alçades de l'any 2006.

La segona més escoltada era aquesta, En què estrella estarà, de Nena de Conte, que en aquella època doncs era una formació, un artista emergent, a partir d'aquest concurs musical que tots coneixem.

I és que el pop alegre, al marge del rock, del Fito, doncs el pop alegre, a aquestes alçades, aquesta setmana d'octubre de l'any 2006, doncs era la que dominava, perquè si Nena Conte era la que estava en el segon lloc, la cançó que més sonava era La Dulce Locura, d'un grup que

que bonic és viatjar en el temps, i no m'estranya que la gent, independentment, doncs, diguem-ne, la qualitat vocal que pugui cantar ara, vulgui anar als concerts i reviure com se sentia quan fa uns anys, imagineu, l'any 2006, a aquestes alçades sonava La Dulce Locura.

La música que no només ens porta emocions ara, sinó sempre, cada cop que les escoltem, però sempre ens queda aquell record, no?, de quan va ser el primer cop que la vam escoltar i era quan agradava a tantíssima gent. Ens remuntem a aquesta nit, a aquesta setmana d'octubre de l'any 2006.

0: Plaeta cosa.
1: Administració dels diners i benestar en la parella. Una gran qüestió que està sempre sobre la taula de qualsevol relació i, a més, des del principi.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Em desperta una companya perquè han vist una aranya a la cabana.

0: setmana més, és moment del taradara. És moment de veure, de comprovar que tenim a la gent, a l'audiència dividida, que tenim a la gent discutint pels carrers sobre temes primordials. Ara, això que es diu que està la gent segmentada o polaritzada, o polinitzada, no sé si el polen de la primavera o de què és.
1: Home, no sé, polinitzada pot estar polinitzada per moltes coses, sí. Jo no hi entraria
2: David,
1: en aquestes
2: ja
1: coses.
2: Ja està el David.
0: Ja està tirant cap... Sí. Està polinitzat ja, ja ve polinitzat de casa, el David Morales. Però això és el que fem, enfrontar en mode de representació de tota la nostra audiència, i ho fan el David Morales i Thaís Bofort!
1: Bravo! Bravo! Bravo!
0: És un tema...

0: Avui norm... tots m'agraden, eh? Perquè sempre li acaben trobant el què, el quid de la qüestió, però el d'avui, possiblement ja de partida, abans de que comencin, ja és dels meus, del top 3 favorit meu, perquè em sembla un tema cabdal. Un tema que no només s'estudiarà a la universitat, sinó que crec que haurien d'invertir-hi el gremi de restauració de diversos països, perquè podria canviar els hàbits i les capacitats de fer que la gent vagi més als bars, vagi més a les terrasses, i per tant, de cara a l'estiu, aquest programa d'avui pot ser que sigui utilitzat. I és que avui dividim el món en dos, entre qui per aperitiu vol cacauets o patates fregides. Jo vull les dues coses, per tant...
1: No, no pot ser.
2: Això i la
1: no
2: cerveseta.
0: Pot ser. I la cerveseta, sí. La cerveseta... Oh, oh, oi,
2: o
0: oi,
2: la copeta
0: oi.
2: De vi.
0: O... Oi, oi, oi, oi. Mira, pues, jo crec que ja tenim per la setmana que ve. O sigui, ara fem una cosa. Primer decidim... si cacauets,
2: no?
0: Sí, si cacauets o... Fem un aperitiu, va, fem un aperitiu. Va, bla, bla, bueno, quan puguem. Encara el tenim pendent des de 1722. Llavors, quan puguem fer l'aperitiu... Avui decidirem, bueno, i juntament amb el que l'audiència digui, si cacauets o patates fregides. I la setmana que ve decidim que amb què acompanyem aquests cacauets o patates fregides, si amb una cervesa o amb una copeta de vi. Això serà apassionant. Avui comencem, doncs, aquest debat sobre els aperitius, sobre les canyes, sobre el que sigui, perquè estem amb moltes ganes de saber quins són els arguments. No sé què ha triat què cadascú, però em semblaria interessant que comencin els cacauets. No és que ho hagi preguntat abans, qui feia cacauets, no. Per tant, Thais Buforn, tu mateixa, pots comentar... que he vist un primer argument sòlid, eh? Almenys és un senyor argument,
2: és llarg, diguéssim.
0: Sí, sí.
2: No sé si sòlid, però
0: val.
2: Llarg, sí.
0: Bueno, sòlid com els cacauets, que són més sòlids que les patates. Bueno, digues, digues, va.
2: Depèn, depèn, sí, perquè n'hi ha cadascuna.
0: Sí, estan... sí, exacte.
2: Bé, doncs començo, va. Oh. Bueno, no. Abans de començar m'agradaria dir que és curiós que cap dels dos productes, ni els cacauets ni les patates, sigui de quilòmetre zero.
0: D'acord.
2: No, em refereixo a l'origen primigeni, eh?
0: Sí.
2: Morales, que té bé lo del quilòmetre zero, que segurament em dirà, és que tots tenim patates. Sí, sí.
0: Clar.
2: Tu sí que ets una patata.
0: No, oh, però... Van fort, eh? Van fort.
2: Veus?
0: Ja d'aprendre, ja molt bé.
2: Ja vaig forta, ja vaig forta.
1: No, amb els insults i tot.
2: No.
0: Són escolta, preventius.
2: No ho sé, jo crec que podríem fer aperitius, a veure què us sembla, eh? Amb xips de carxofes del Prat.
0: Sí, senyor.
2: No
1: m'agraden les carxofes.
2: Oi, tu no t'agrada res, Morales. Calçots arrebossats?
1: No, el calçot se'm posa malament.
2: Ui...
0: Què se't posa bé, seria la pregunta.
2: Exacte. O, a veure, aquesta no em diràs que no, anelles de cebes de Figueres.
0: Home.
2: Fabulós.
0: Home,
2: per favor.
1: Però arrebossades?
2: El que vulguis. Ja. A veure, jo crec que crues serien una mica bèsties.
1: És que si són arrebossades no puc menjar-les.
0: Val.
1: Per la meva intolerància al gluten.
0: I si les menges sense arrebossar, la teva parella...
2: Escolta, no, però pots arrebossar amb farina de cigrons? Ho has provat mai?
1: Sí, però dona un gust estrany la farina de cigrons.
2: Sí, de cigró és el que té.
1: Cigró, sí.
0: Correcte.
2: Bé, és igual, deixem-ho, si no acabarem mai.
0: No és fàcil ser David Morales, ja us ho dic jo, que
2: no
0: el temps explica...
2: No és fàcil ser David Morales, ni parella de David Morales,
0: correcte,
2: ni mare de David Morales, ni
0: correcte,
2: pare de David Morales.
0: Correcte.
2: No és fàcil estar amb el David Morales, perquè clar, quan li dius què fem? Què fem per menjar?
0: Digues bueno, tu, no...
2: et treu la llista del que no podem fer i llavors, clar, no menges.
0: Sí. És com un menú, bueno, no? Suposo que els hi dius quines opcions hi ha, no? De primer
2: sí,
0: això i això.
1: Jo només et diré que pel meu aniversari, que va ser el cap de setmana passat,
0: sí,
1: uns amics em van voler fer una sorpresa i en lloc de portar-me un pastís em van portar una truita de patates.
0: Molt bé. Una ovació per aquests amics. A veure si es posarà de moda això de regalar truites de patata.
2: Amb espelmes i tot, per això?
1: Amb espelmes i tot.
2: Fantàstic, em sembla fantàstic. Escolta, també una altra ovació per
0: ser
2: amics del David Morales.
0: Sí, I pel seu aniversari.
2: Per tot. No. No és per res, no, però realment... Fa molts anys que et coneixes aquesta gent. Perquè realment...
0: Sí,
2: no, que t'estimem molt. Vinga, va, en el fondo. Puc seguir amb l'argument?
0: Sí, i tant.
2: O sigui,
0: i tant.
2: Que... Això és el que passa als aperitius.

0: que comences a parlar d'un tema
1: Cert.
0: i te'n vas a l'altra punta del món. Bé, dit tot el que hem dit,
1: sí?
0: M'agradaria corregir mitja humanitat, perquè la gent diu que el cacauet és una fruita seca, que, per cert, en català no diem fruit sec, eh? No, estimats i estimades, el cacauet és un llegum, que és masculí, que no diguem una llegum. Bueno, a risc de semblar una professora de català, voldria explicar-vos tot allò que sempre heu volgut saber del cacauet i mai no us heu atrevit a preguntar, o us era igual i per això no ho heu preguntat. Bé, en fi, comencem d'una vegada. Sabíeu que aquest llegum té la particularitat de desenvolupar-se sota terra? Ho sabíeu, això?
1: No, jo no.
0: Ah, doncs sí.
1: Jo pensava que ja venien amb bosses i fregits, saps? Que, vull dir, no,
0: bueno, molta gent segurament ho deu pensar. Això.
2: Jo pensava que era una cosa que venia dels arbres, no sé, m'imaginava allà els elefants agafant-ho dels arbres amb la trompa.
0: Doncs no. La tija de la flor, del cacauet, durant el seu procés de maduració, es vincla cap avall i empeny contra el...
2: Ets una poetessa.
1: És preciós. Home,
0: a veure, no ve Sant Jordi, ara hem de parlar una mica millor.
1: Sí, és preciós.
0: Bueno, es vincla cap avall i empeny contra el terra la fina closca llenyosa, veus? Avui estic poètica.
1: Molt.
0: Fins a enterrar-la uns 5 metres de profunditat.
1: Carai.
0: Ai, 5 metres, no, 5 centímetres.
1: Ah, anava a dir, ostres, després quina feina per treure això,
0: Quina força la flor, no? Doncs, de fet, aquesta és una característica botànica única al món vegetal i per això el seu nom científic és hipogea, que en grec significa sota terra. Hipo vol dir sota i gea vol dir terra. Aquesta dada, que probablement desconeixíeu, com jo abans d'investigar què coi és un cacauet, doncs converteix aquesta llavor en un aliment molt especial i molt original, i no com la patata, que creix a tot arreu i té propietats alimentàries limitades i que, com a molt, ha protagonitzat una cançó de la Trinca i a sobre amb doble sentit.
1: Sí, correcte. Efectivament. No sé si seria políticament correcte avui en dia, tal com es revisa tot. A veure, David Morales, ara ens diràs que tens la cançó de la patata. Un moment, imagino que sí.
2: No ens avancem, perquè hi ha molts altres arguments amb els quals podem començar. I jo crec que hi ha un que és molt i molt evident, perquè hi ha coses que poden semblar molt òbvies, contrincanta, però fins i tot això se t'ha d'explicar. A veure, partim ja del nom. Jo no em ficaria mai a la boca un aliment el nom del qual comenci per la paraula caca. Això ja ho dic tot. A menys que tinguis determinades fílies, que llavors ja tot s'entén. Si t'agrada la coprofàgia, cadascú en la intimitat de casa seva, que faci el que vulgui. Jo no seré qui jutjaré.
0: Com has retorçat el
1: prim? És
0: molt fort, argument? Què és aquest argument? Perquè pata... Tampoc em menjaria res que comenci per pata. O sigui,
2: no menges pota de pollastre, pota de pollastre, pota de xai... Bueno, tu no, perquè tu ets rareta i només menges coses que vinguin del camp.
0: Hòstia, m'està dient rareta el David Morales, amigues, per temes alimentaris.
2: Però vaja, que per començar...
0: Calmades, aquí, ben posats.
2: Caca, wet, jo no en menjaré. En canvi, fixa't en les patates, un nom que no genera cap suspicàcia. Patates, pataques en valencià, o creïlles, o papes, res a veure amb coses escatològiques. I, en canvi, els cacauets o cacahuates, com en diuen a Llatinoamèrica, a tu t'inspira alguna cosa que es digui cacahuate? Doncs, si és que fins i tot el nom és lleig. No m'estranya que el pobre Bob Esponja i el Patricio, en la seva pel·lícula, al final de la qual tots dos moren, passessin els seus últims moments d'agonia així, mentre s'assequen perdent tota l'aigua que tenen a l'interior.
3: Sí, creo que sí.
4: Lo hicimos bastante bien para un par de tontos.

0: Cacahuate.
1: I aquí es va anar assecant fins
2: que morir. No has posat la cançó que ve abans, que és molt més marxosa i és un rock and roll brutal, amb un solo de guitarra flipant. Que bueno, també l'hauries d'haver posat.
3: Estic,
2: i ho saps.
3: Estic plorant, eh?
1: És... Però no ploris, jo home, crec que no cal dir res més. Es van assecant i es converteixen en cacahuat. És una cosa seca, insulsa, que no té gust a res. És això.
2: La patata va tenir un gust brutal.
1: Home, on va parar?
2: Ja, la flaixeixes mil cops.
1: No cal dir res més. Todos somos cacahuates.
3: Cacahuates,
2: Molt bé, molt bé. Però va, després buscarem la cançó, si voleu, perquè realment és una cançó molt bona, eh? Ho dic, o sigui, ho dic de debò.

0: àcid fòlic. És cert que són molt calòrics, cosa que no seria un problema si no et quedessis tot el dia escarxofat al sofà estimant-ho trincant. Però la majoria dels seus greixos són monoinsaturats i poliinsaturats. I això ajuda a equilibrar els nivells de colesterol, aquella coseta que també tens al cos, eh? Molt bé. A més, contenen fibra i quantitats considerables de minerals com el magnesi, el zinc, el fòsfor, el níquel, que absorbeix l'absorció de ferro i molt de ferro. Quan a les seves vitamines, doncs el cacauet en té moltíssimes. 30 grams de cacauets, atenció, cobreixen una quarta part de les necessitats diàries de vitamina E. I són molt rics en vitamina B, sobretot si es prenen crusos, o crus, o no sé com es diu. Ah. La vitamina B3 és ideal per l'estrès. O sigui, que ens aniria fantàstic a nosaltres tres.
1: Sí, no, no. Dame vitamina B3, dame vitamina. Oh,
0: les seves proteïnes són riques en arginina, més fins i tot que alguns aliments considerats fonts importants de proteïnes com la carn de vedella. L'arginina, per si no ho sabíeu, és un aminoàcid no essencial que intervé en la producció de l'hormona del creixement i el manteniment i la reparació dels sistemes immunitari i nerviós, que això també ens va molt bé. Però, a més, i això us interessa, estimats David,
1: sí,
0: els dos,
1: sí,
0: millora la quantitat i la mobilitat o motilitat dels espermatozous.
1: Fixa't. Jo ja a la meva edat prefereixo que no es moguin molt, saps què vull dir? No tinguéssim, ja, amb una filla ja n'he tingut prou.
0: Bueno, més animadets.
1: Sí, no, crec que els cacauets els fora. Déu-n'hi-do la de coses, eh? La de virtuts que tenen
0: no sabríeu,
1: els cacauets. No, no, estic impressionat, estic molt impressionat. No sé si podem escoltar un segon la cançó del... Soy cacahuete.
0: Sí, sisplau.
1: A ver, ¿sí,
2: así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito.
3: ¿Qué pasa aquí?
2: Pero sobre todo, soy...
3: cálmate.
2: Soy...
3: Tranquilízate.
2: Soy...
3: ¿Qué pasa?
2: ¡Soy un cacahuate!
0: Oh, yeah.
2: ¡Eres un cacahuate!
1: Fix it.
0: Boníssim, és com Kiss.
1: Sí.
0: Home, ha canviat la cosa, és sí, la deprimència que ens ha ficat abans. Els ha vist.
1: Bueno, és un cacahuate, tu, fantàstic, impressionant.
0: És fantàstic, sí, sí, veus, aquí està molt content.
1: Sí, sí, sí, sí, després acaba malament. Però... Bueno, en fi, anem amb les més patates, va, David Morales, a veure...
4: A veure, hi ha altres aspectes pels quals prefereixo les patates als cacauets, que no només el nom. Les patates fregides no cal pelar-les, tan fàcil com agafar-les del plat o del bol o de la bossa i ficar-te-les a la boca. En canvi, el cacauet, ai filla, que primer treure la closca, després aquella pell que tenen i al final per menjar-te allò, una cosa insulsa i petita, com si t'estiguessis menjant el Pere Aragonès dels apetitius. Que més, mira que en tenim de varietats de patates. Patates fregides normals, amb sal, sense sal, light, amb gust de pernil, camperoles, vinagreta, d'ou ferrat, gust de formatge, d'escopinyes, de tòfona, a la Xina, gust de cogombra, a llimona, pollastre amb tomàquet a la mexicana, al Japó de wasabi, de maionesa, de salsa de soja, de peix, de pruna àcida, al Regne Unit, de gust de vedella, de bacon fumat, de còctel de gambes, de xile i xocolata, de salsa Worcestershire, que no sé quina és, però sona bé. Als Estats Units, amb gust d'hamburguesa, amb formatge, no, o de cappuccino.
1: Què dius?
0: Ai, per l'amor de Déu. Bueno, ai, que estic a punt de vomitar.
1: Aquí comencen a haver-ne de pulpo a la gallega, em vaig veure l'altre dia.
0: No, per favor. I d'ou ferrat, també.
1: D'ou ferrat, de fuet.
4: Tipus. En canvi, els cacahuets, amb gust de... cacahuet, o si m'apures, amb mel, que no sé què és pitjor. Si és que té menys opcions que Ciudadanos de guanyar la Comunitat de Madrid. I per no parlar dels premis, que les bosses de cacahuets et regalen alguna cosa, no. Però en canvi, les de patates pots
0: ara
4: trobar premis.
0: Ara ja no.
4: Si
0: abans
4: no,
0: sí. Ets molt vell, ets molt antic.
4: Atenta a la piulada de fa uns dies d'una usuària de Twitter. De Twitter, la
1: Twitter.
4: Paula...
1: El Twitter Pallà... és el que t'està donant.
4: La Paula Payán 123.
1: Home.
4: Què diu? Me he encontrado unas gafas de vista en un paquete de patatas. Adjunto todas las perspectivas para que se vea que no es fake. Hago hilo. La primera vez que hago uno, soy famosa. Para explicar cómo ha sido. Mi madre fue a comprar esta mañana a un supermercado, no sé cuál, y como de costumbre, mete estas patatas en el carrito de la compra. Esta noche antes de cenar viene y me pregunta, Paula, me iba a comer estas patatas, pero esto no son unas gafas. Y me enseña el paquete donde se ven... siquiera las gafas como tal, solo se veía las patillas. Total, que coge el paquete y empieza a manosearlo para poner las rectas y empezamos a reírnos. Llegamos a la conclusión de que es de un trabajador al que se le habrá caído en la fábrica. No tenemos tenemos ni idea de cómo habrán llegado ni el proceso de las patatas. El caso es que tenemos las gafas de un señor o una señora en nuestra casa... Y...

0: Pensamos guardar el paquete como si de oro se tratase. Fin de la història.
1: A mi em fa molt de fàstic, això, que vols que tingui.
0: Premi, premi.
1: Perquè premi? Tu
0: saps el que em costen a mi unes ulleres graduades? Una pasta! I a sobre aquí te les regalen.
1: Sí,
0: algunes respostes a aquest tuit. Pues, un dels usuaris diu, pues no sé si es una buena idea guardarlo tanto. El paquete dice claramente que en julio del año que viene caducan. A ver si al final se os van a pasar y no vais a poder usar las gafas. Un altra. Lo de Aflelu llega a límites insospechados. Te regalan gafas comprando unas patatas. Una altra. Por fin aparecen. Me empotró Sunderland Sant 1 contra la cadena de envasado y se me cayeron. Espera que aparezcan pronto las bragas también. Twitter, haz tu magia. Una altra dels usuaris. Claro, no las vas a encontrar en un paquete de zanahorias. Con ellas no necesitas gafas.
1: ¡Hola, hola!
0: Para que veas que son las mejores papas fritas. A todos los que critican a quien perdió las gafas. ¿Cómo iba a parar la línea de producción si no veía el botón?
2: Molt ben
0: vist. I per últim, és una primera entrega para que montes tu propio Mr. Potato.
2: També m'ha agradat molt aquest.
1: Aquesta és boníssima.
0: Què contrincanta? Això no ho supera una bossa de cacahuets, eh?
1: No, ni molt menys, però jo realment no em voldria trobar unes patates. Ai, sí. Unes patates sí, clar, coi.
0: Unes patates. Sí. Et menjaries les ulleres.
1: A l'òptica no.
2: Ai, això, ara que has dit això de lo de Ciudadanos, no em trec del cap el nom de la campanya de Ciudadanos a Madrid, eh?
1: Hòstia, sí.
2: Madrileños por el mundo. És que és molt fort, eh?
1: És que és molt fort.
2: És molt fort.
1: És fort.
2: Com comentava el Xavi Rodríguez l'altre dia, diu, sembla bona notícia d'Edmundo Today. Gran, Xavi. Va ser fabulós. En fi, bueno, anem amb el tercer. M'ha agradat molt, tot això, aquest d'això. Fins i tot vaig llegir que algú creia que tot això era un muntatge per fer-se virals i aconseguir d'això. Imagina com està la gent ja de viralitzada i que no sé què nada, d'incrèdula. Todo es conspiración. No sé. En fi. Bueno, anem amb el tercer argument de la Thaís a favor dels cacauets, que com molt bé ha dit tenen menys sabors, però són sabors de cacauet.
1: Exacte, naturals, normals, no de bou fregit. Escolta, mira, els cacauets, tu pots dir el que vulguis, però són molt versàtils. Es poden menjar com a aperitiu, però també es fa servir com a espessant, per enriquir sopes i estofats i per fer-ne oli. L'oli de cacauet aguanta moltíssim la calor i per això es pot fer servir, per exemple, en plats o en aliments saltejats en wok, perquè es fan amb un foc molt fort. A més, l'oli de cacauet no altera el gust dels aliments perquè és molt suau. A Indonèsia, els cacauets es trituren i s'inclouen en amanides o es posen en salses que porten coco. I als Estats Units, atenció, segon productor mundial després de la Xina, que es diu aviat, consumeixen quantitats industrials de mantega de cacauet.
2: Sí.
1: A veure, jo la vaig provar una vegada i per poc que no caic en un coma diabètic.
2: És veritat. És molt dens, o sigui, és molt...
1: Densa, dolça no, el següent, o sigui, no sé si hi ha nivells de dolçor, però era horrorós, o sigui, dolent, bueno, la cara que vaig posar, i clar, jo estava allà als Estats Units, i la senyora em deia, què t'agrada? I jo, com li explico, i sobretot, on vomito? O sigui,
2: correcte, home, és que... Pensa que als Estats Units em posen llesques senceres, no? O sigui, s'ho posen al pa i...
1: És que dinen això, es fan entrepans, sàndwich, no? D'això. La pregunta és per què, perquè el cacauet en si... És molt maco, és versàtil, és preciós, però això no. T'imagina
2: que agafen uns pans integrals o baixos en grasses per menjar-se els sàndwiches aquests.
1: Perquè, clar, ves les calories que té allò, és impressionant.
2: Ja
1: sabem que als Estats Units...
2: Sí.
1: Ja ho sabem. Però bé, és el que dèiem, no? Per gustos colores. Sí,
2: totalment.
1: Bé, més ben dit. Doncs ja està, au, vinga.
2: Bueno, fins aquí el tercer argument.
1: Sí, és curtet, per no avorrir-te. Sé que t'avorreixes.
0: Millor. Més temps pel meu tercer argument.
1: Vinga,
2: el tercer és molt llarg, és per si ens donarà temps a fer...
0: Bueno. És bastant llarg, el meu tercer argument.
2: Bueno, te'l tallaré la meitat, ja t'aviso, digues. Comença.
0: Vull que sentim una història verídica. És el capítol 399, El mamífero pervertidor, de mil maneres diferents de morir, on relaten el cas d'un exhibicionista.
3: Si te gusta la fruta, ponte a
0: no, aquest no és.
3: Si

0: Suscríbete al canal, totes aquestes coses, no? Mentrestant.
1: Hola, soy Liz Sentadilla. Bienvenidos.
0: Hola. Sentadilla.
1: A Aunque yo no soy fanática de la mantequilla de maní, este es un alimento muy popular en los Estados Unidos. Y sí, la alergia a los cacahuates se está convirtiendo en una epidemia. La FDA
2: dice que
1: el 90% de todas las alergias alimenticias son causadas por la leche u otros productos lácteos, soya, nueces y cacahuates.
0: ¿Qué le pasa?
2: Thaís, que podries morir o matar algú per oferir-li cacahuates o fer-li un petó després d'haver-ne menjat.
3: És el crim perfecte.
0: Sí. És impressionant, aquest document. Ostres, és que...
2: Jo,
3: és esfereïdor,
2: Si fos qualsevol dels oients, ara mateix estaria llançant qualsevol cacahuate que tingués guardat a casa.
3: I tota la llet, i totes les mandarines, els préssecs,
0: les mils, jo el marisc... Tot, sí, clar.
3: En el teu cas, jo et volia fer una pregunta. Tu què tens? O sigui, tu obres la nevera a casa teva, Morales, i què hi tens?
2: Productes frescos.
0: Val.
2: Carn, però... peix... verdures.
3: Ah, però no, però ja està. O sigui, no pots menjar... Bé, és igual. Això ja ho explicarem un altre dia.
2: Jo elimino els processats, que són bàsicament els que contenen totes aquestes coses que jo no puc prendre.
3: Defenses les patates fregides amb gust a...
2: Perdona, les patates fregides són patates fregides.
0: Sí.
3: Yeah.
2: No necessiten estar més processades.
3: Yeah. O no, clar, perquè si no, com tindrien el gust aquest a pernil o a wasabi?
0: Pareu-s'mosi.
2: Les refregues en un pernil.
0: Sí. Exacte, les fiques dins, no? Com un... Sí, ja t'he entès, ja.
3: Ara he tingut la imatge de les ulleres.
2: I el senyor Churrero, que cada dia se'n va a la casa del senyor Tomàs a refregar-li les patates pel pernil.
3: Vale, llavors el dels ous... És igual, deixem-ho.
0: No acabarem avui amb això.
3: Llavors, la bossa aquella que comentaves abans era patates con sabor a gafes.
2: El que passa és que les estaven refregant allà i es van fer les ulleres.
0: Molt ben vist, has estat molt ben vist, això. Oi.
3: Ai, per favor. Bueno, en fi.
0: I jo que pensava que aquest se'ns faria curt, eh? No, ja vaig avisant a la resta de col·laboradors que no acabarem, perquè farem un programa sencer.
3: Va, vinga, ja acabo.
0: Imagina't si dona de si el cacauet.
3: Aquest és molt curt, però és molt divertit. Val. Va, com no podria ser d'una altra manera, m'agradaria acabar amb uns segons musicals, no minuts, eh?
0: Sí.
3: D'una una peça que, a veure... Siguem sincers, no guanyarà un MTV Award.
0: Bueno.
3: O sí, perquè darrerament la cosa va una mica de baixa.
0: Sí.
3: Però que s'us enganxarà com una paparra a qui li acaben de donar un règim que ha de seguir estrictament.
0: Va.
3: Amb tots vosaltres, la mexicana banda MS amb el hit... Bueno, banda MS, perdó, perquè és mexicana. Amb el hit per la bufetada que et fot.
0: Val.
3: Atenció. Cahuetes, que no cacahuetes, sí. Cahuetes pistaches. Sí.

0: 4 a la bolsa. A 4 a la bolsa. És el que més m'ha agradat, a 4 a la bolsa.
1: No, no diu a quanto. Li
0: ah, quanto a la bolsa. Ah, pues mira.
1: Sí, sí, és que això té una història. Atenció, perquè és una història una mica trista.
0: Ai, ai, ai, escolta, escolta, no. Sí, bé que ens havíem quedat.
1: A veure, la cançó... La
0: també
1: cançó
0: és mort, aquest, com el Bob Esponja.
1: La cançó és... No, no, molt trista, no, però a veure, és alegre la cançó i el videoclip, si el veieu, surt un senyor que es diu Margarito. Sí, que ven, tot ballant, cacauets i festucs als carrers. Doncs els ven a la gent que passa per allà amb la moto, amb el cotxe, o va a algun lloc i, bueno, l'home es veu que és com molt famós, molt famós allà a Mèxic, no? Però molta gent va criticar la banda aquesta perquè van guanyar molts diners amb aquesta peça i amb el videoclip, que hi surt el pobre Margarito aquest, sí. I a ell no li van pagar res, li van pagar molt poquet.
0: Ostres.
1: Que, per cert, si voleu veure'ls en concert, actuen d'aquí a un mes a Texas, als Estats Units.
0: Mira.
1: Un nivellàs. Sí, sí, gira internacional.
0: Ostres.
1: Bueno, està al costat de Mèxic, tampoc se'n van gaire lluny, però... Sí. Què, us ha agradat o què?
0: Home, molt.
1: Home, jo fantàstica.
0: Jo m'he quedat. El que passa és que també et volia posar una que també és un clàssic. Ja que li podem dir cacauet o...
1: Ai, sí.

0: Ningú diu, si te quieres divertir, cómprate una bolsita de patatitas.
1: Ya no se puede pedir
2: más. A veure.
0: Quines cançons, com les d'ara, més o menys.
3: Que maca. Però ha dit, si te quieres por el pico divertir, ha dit.
0: Sí, per la boca, no?
3: Suposo.
0: Sí, perquè es vol divertir per la boca, no? Com vull dir, per altres orificis t'has de divertir d'una altra forma, saps què vull dir? Aquí hi ha més varietat, diguem, no?
2: De cacahuete.
3: Home, a veure, tot acaba tot, incloent les patates, acaba pel mateix forat. O sigui que deixem-ho.
0: Sí, sí. Ai, per el pico. Si per el pico te quieres divertir, seria un dels resums de...
3: Bueno, a veure, això depèn d'on ho diguis i fora de context queda estrany.
0: Sí, totalment, totalment.
3: A la sèrie Narcos també podria
0: sortir correcte,
3: la cançó. Sí,
0: efectivament.
3: Sí.
0: Bueno, doncs ja hem defensat el maní, el cacahuete, el cahuete, el pistatges, el tot. Anem a veure l'última que comenta en David Morales.
4: A veure, les al·lèrgies no són l'únic motiu pel qual podeu morir a causa dels cacahuets. Ostres. Taís, escolta.
5: Y por lo tanto yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho porque estamos...
0: Oy, oy.
5: Disculpen. Porque es... El problema es que me he comido
3: un cacahuete.
5: Justo antes. Me he comido un cacahuete. Justo antes de empezar a...
3: És com allò, campamentos.
4: Pobre Fernando Simón, es van nuagar amb un cacahuete.
0: Va ser un cacahuete. Ostres.
4: Són molt perillosos els cacahuets. Si és que mira, semblava que tingués coronavirus quan va sortir. De fet, no ho era. Era un cacahuete que se l'havia entrebassat. Ho expliquen també molt bé al canal de YouTube Mamás.
0: Oh, m'encanta.
6: ¿Alguna vez te has preguntado si todos los alimentos son seguros para tu niño? En promedio, todos los días se registran 34 casos de niños que acuden a las salas de emergencia por atragantamiento. Y no siempre es con objetos, sino con alimentos que son propensos a bloquear las vías respiratorias o que son más difíciles de masticar, provocando asfixia. Estos son los alimentos que debes evitar darle a niños menores de 4 años. Frutos secos de cualquier tipo.
0: No és el cas.
6: Semillas de girasol, cacahuates, almendras y nueces.
4: Si teniu nens petits, no tingueu cacahuates a casa. Ni demaneu d'aperitiu en un bar, perquè és millor donar unes patates fregides que no se'ls poden quedar entrebassades. Si sou adults, tampoc fixeu-vos en el pobre Fernando Simón. Per últim, afegiu una darrera cosa. Els cacahuets no són aliments que ens siguin propis als humans. Hem de buscar coses molt més nostres. Segons

0: La trinca tenia tota la raó. Els éssers humans venim de la patata. Llavors ens és molt més... és molt més nostrat per nosaltres poder menjar patates que no cacauets. Algú ha dit que vinguem dels cacauets, que tinguem relació... No, doncs ja està. Ja.
1: Venim del mono i el mono menja cacauets. Sí.
2: Clar, ben vist, ben vist.
1: Escolta, però això de la patata només funciona en català o en castellà, eh?
2: Sí, sí.
1: Una mica agafant els pèls, això, eh? Darwin no era de Vallecas, eh?
2: No. Del mateix Vallecas. O de l'anís del mono, eh? Que el tenim allà.

0: Meravellosa.
1: Meravellosa. No és que no servís gaire com a argument, però jo pensava que aquesta cançó, com a mínim, per acabar la secció d'avui...
0: No, no, ideal.
1: Era un hit.
0: El millor, la millor forma d'acabar aquesta secció, que ha estat fabulosa. Ens ho hem passat molt, molt bé amb els arguments de la Thaís Buforn i del David Morales, defensant un tema que aparentment podia semblar molt trivial, el món dels cacauets o les patates, i que ha sigut una autèntic edició de luxe del món es divideix en dos. Així que moltes gràcies, Thaís, i t'esperem a la propera.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ja podeu anar votant, eh? Busqueu al Twitter i voteu cacauet o patates fregides. A l'etiqueta El món es divideix en dos o l'etiqueta Nits de Ràdio, i segur que ho trobeu i podeu votar.

Guerra de les Galàxies. També parlarem amb Gabriel Fandi, un jove cantant que ha fet un gir de 180 graus a la seva carrera musical. No us ho perdeu, perquè segur que us sorprendrà. Acabarem, com cada dimecres, anant al quiosc de la mà del David Serralló per saber com estan passant aquesta setmana els nostres famosos. Des d'ara i fins les dues, comencem.

0: Un dimecres més anem al cinema. Avui li toca pagar l'entrada i les crispetes a l'Alicia Escribano, periodista especialitzada en viatges, amb la que ja sabeu que aquesta temporada sortim de la ciutat per visitar localitzacions fora de les nostres fronteres. Alicia, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Avui ben caracteritzada d'una altra manera total.
0: Sí, sí,
1: Avui som una mica princeses.
0: Sí,
1: totes dues. Ens hem posat la vestimenta de princeses.
0: I ara direm quina princesa som.
1: Quan som princeses, que anem amb unes amenes ensaïmades,
0: sí,
1: aquí als costats.
0: Que quan eren petites, totes volíem, aquest pentinat.
1: Clar, volíem aquest pentinat i ens recordava, evidentment, a la dama d'Elche, no?
0: Sí, sí,
1: i aquest
0: totalment.
1: Tipus de figures que portaven aquestes grans trenes al costat. Parlem de Star Wars.
0: Star Wars o la Guerra de les Galàxies, tot. Jo ho sento, per mi és la Guerra de les Galàxies.
1: És que la nostra època era la Guerra de les Galàxies. Clar. Això es va estrenar l'any 77,
0: sí.
1: I es deia, en aquell moment, doncs això, la Guerra de les Galàxies, sí. Que és com ens ho van presentar, sí, a la nostra generació, que en aquella època, bueno, jo era molt petiteta, però ja que començàvem a anar al cine,
0: sí, sí,
1: i a veure aquestes grans produccions.
0: Impactava.
1: Dels 80.
0: Com veies aquelles naus volant.
1: Ah, tremendo, no? I ara hem sabut amb el temps que aquest és l'episodi, aquesta pel·lícula original del 77,
0: sí,
1: és de l'episodi quart. Per tant,
0: vull dir,
1: han fet la nissaga en diferents èpoques i, sí, i desordenada, però t'hi podríem dir, no? Es deia Una nova esperança.
0: Jo m'he enterat ara,
1: Oi que sí, jo també.
0: Jo dic, li vaig dir al Gerard, al nostre company, dic, Alicia, s'ha equivocat, si és la Guerra de les Galàxies. Com que la nova espera, una nova esperança? I sí, sí,
1: sí, sí,
0: dic, mira...
1: Una nova esperança.
0: Ens has ensenyat això, Alicia.
1: Hem après alguna cosa, no?
0: I sí, sí,
1: hem après sobretot que als anys 70 hi havia gent que ja viatjava pel món buscant localitzacions de pel·lícules.
0: Mm-hmm.
1: Això és molt de Hollywood, no?
0: Sí.
1: Enviar sempre... Jo m'agradaria, la propera vida que jo tingui, jo faré currículum per guanyar-me la vida buscant localitzacions pel món. Clar, et dediques a viatjar, a obrir... Ara el món sembla ser que amb la globalització ho hem vist tot, però imagino que a finals dels 70... la gent que treballava amb George Lucas a la seva pel·lícula, li van dir, escolta, anem a fer una pel·lícula que em recordi a mi, això va dir George Lucas, que em recordi a mi a les meves pel·lícules, les que jo veia de petitet, del western, de l'oeste,
0: sí,
1: i per fer una cosa així, però en plan futurista, amb naus espacials, amb invasions a altres planetes, que es vegi tot com molt, que estava molt de moda aquesta estètica futurista.
0: Sí, sí.
1: I així ho va fer.
0: Clar, i per buscar aquesta localització... Entenc que es va quedar propet de casa, no?
1: Home,
0: un desert de per allà...
1: Mira que ells tenen... ells tenen allà bons deserts a Estats Units.
0: Les Vegas,
1: Però jo imagino que va pensar, això ho reconeixeran ràpidament,
0: clar,
1: els meus espectadors i la gent de Hollywood sabrà,
0: sí,
1: que això és el desert de Colorado i que aquí,
0: sí, sí,
1: ho hem gravat de nyigo-nyago, no? I diu, no, anem a buscar realment localitzacions extremes. I va viatjar, va fer un viatge amb els productors de la pel·lícula i va recórrer Marroc, també Tunísia, i aquí a Tunísia va trobar, no a la costa, que és la part mediterrània del país, de fet la gent quan tu ara com a turista fas una ruta o una visita, un tour per Tunísia, et porten primer a la zona mediterrània, a tocar de la costa, que ens recorda molt doncs, aquestes poblacions de pescadors, no? Com podem tenir nosaltres, però si te'n vas endinsant, vas arribant i entrant terra endins cap a Tunísia, vas canviant totalment de paisatge, i és aquí on el George Lucas va dir, aquí tinc jo el meu poble, Tatuí, que serà l'escenari on rodarem. No? I això era l'interior, a una zona de Tunísia, que és més aviat desèrtica,
0: mm-hmm,
1: i on hi havia, des de molt antic, unes construccions fetes a la pedra, a l'interior de les pedres, que li diuen les cases troglodites i que avui dia tu les pots visitar.
0: Potser això és el que li va cridar l'atenció.
1: Li va cridar l'atenció, això. Aquesta gent que vivia com amb una mena de construccions excavades a la roca. Avui dia tu pots, com a turista, visitar aquestes cases, entendre que els antics nòmades o beriberes eren gent que vivia en aquest tipus de construccions que anaven i venien pel desert, però que també hi havia alguns que s'hi assentaven, feien vida i construïen aquestes roques. I el George Lucas va dir, ostres, això és com molt... molt futurista, aquestes cases, així amb coves,
0: mm-hmm,
1: i li van servir per part dels seus escenaris, que avui dia, evidentment, hi ha molts seguidors de Star Wars que viatgen a Tunísia per endinsar-se en aquells antics escenaris. I alguns, de fets, encara han quedat, no?
0: Sí, però allà vius. Es poden veure perfectament a la pel·lícula, és totalment reconeixible.
1: Sí, sí, sí.
0: Per recrear el planeta...
1: Tatooine. Es deia Tatooine. I de fet, George Lucas i els productors van viatjant per Tunísia, van descobrir un poblet que es deia semblant, pronunciat es deia igual, Tatooine, però s'escriu amb una lletra diferent. Uh-huh. Ells van canviar només una lletra per retre homenatge a aquesta població de Tunísia que els hi va inspirar, no? I van dir, mira, aquest serà el nom del planeta de Skywalker, tot i que també és el nom, com dèiem, d'una localitat de Tunísia, no?
0: Que bo, doncs mira, un bon homenatge que va fer el George Lucas. Ah, ara deies, el món està molt globalitzat, el turisme el tenim per tot arreu, i ara qualsevol escenari de pel·lícula és peregrinació, si és una pel·lícula d'aquestes mítiques, però no sé si als anys 70 va ser també...
1: Home, va ser una pel·lícula molt sonada i va ser l'inici d'una... sobretot d'una estètica, no? De manera de fer pel·lícules futuristes. Pensa que estem parlant dels anys en el que arriba, no només Star Wars, sinó també, per exemple, pel·lícules com Alien, no? Que ens situaven en unes altres atmosferes i que els, en aquells moments, amb les... Mira que el cine ha evolucionat molt, però en aquelles èpoques no hi havia la intel·ligència artificial, no hi havia totes les modernitats tecnològiques que tenim ara per crear escenaris del no-res, no? Com Avatar, per exemple, no? Que tot i això, Avatar també, ja en parlarem, està inspirat en escenaris reals, no? Però avui dia amb ordinador, tu, nyigo-nyago, te pots muntar una pel·lícula, no? En aquella època van voler anar allà a rodar i, evidentment, pots imaginar la d'anècdotes que deu haver-hi del rodatge, de problemes d'estómac, de calors...
0: De calor, Són el Chihuahua.
1: Clar, imagina't, aquells actors amb aquelles vestimentes, aquelles capes, amb aquelles màscares, i haver de rodar en un lloc com Tunísia, amb aquelles temperatures. I, a més, les màquines que feia servir George Lucas en aquelles èpoques, finals dels anys 70, que de vegada hi havia doncs una tempesta de sorra. Tu imagina't, si avui dia som delicats amb aquests micros que estem tu i jo parlant, que tothom els tractem amb mimo, amb carinyo, amb cuidado, imagina't anar a rodar a un lloc on de cop i volta se t'aixeca una tempesta de sorra i totes les càmeres...
0: Tot en l'aire.
1: Havies de parar la producció, ja no es gravava aquell dia... Vull dir, anècdotes mil que hi ha entorn d'aquest rodatge per voler fer-ho de la manera més autèntica a un desert real com és aquesta zona de Tunísia, que hem de dir que aquesta zona on es va rodar és l'inici, les portes, del que és el Sahara. És a dir, quan tu com a turista vols, dius, va, anem a conèixer el Sahara. Et porten en aquesta zona, t'ensenyen les localitzacions de Star Wars, de la Guerra de les Galàxies, i et diuen, mira, aquí comença el desert. I a partir d'aquí, si vols endinsar-te una mica...
0: La cosa canvia,
1: ja es posa més sèrio.
0: Sota
1: no?
0: la teva responsabilitat.
1: Això mateix, no?
0: Vinga, fem aquest recorregut. Si tu te'n vas a Tunísia i vols veure, doncs, fer el recorregut de Star Wars, on et porta?
1: Doncs mira, d'entrada, Matmata. Matmata és on hi ha l'hotel que va servir d'escenari de la casa d'una dels escenaris de la pel·lícula. Sí. És un hotel que es diu Sidi Driss. Encara hi ha les habitacions que tenen el nom dels protagonistes del film. No? Jo vaig, per exemple, dormir... Són 8 habitacions només, per tant, van molt buscades. Si tu vols anar i ets molt friqui de la pel·lícula, reserva'm
0: temps.
1: Perquè hi ha 8 habitacions, així en rodó, excavades a la pedra, cadascuna té Skywalker, la princesa Leia... Jo vaig dormir a la princesa. No era ni millor ni pitjor, són cases...
0: Bueno,
1: però està molt bé, perquè allà comproves com vivia aquesta gent, com viuen encara, perquè encara hi ha famílies, que sobretot els avis, no, conserven la casa on les seves famílies de generacions en generacions vivien a la pedra. I clar, dius, a l'hivern era una calefacció natural, i a l'estiu també eren fresques, i el fet d'estar en aquestes coves, doncs era una manera de viure molt adaptada a la climatologia que tenien. I l'hotel, doncs la gent fa nit allà, i passa la nit, sobretot hi ha moltes fotografies que demostren que allà es van rodar algunes escenes, queden objectes que van deixar per allà Hollywood. I clar, la gent que és molt friqui, imagina't, no?
0: Sí. On més anem?
1: Mira, Chotel Jerid. No sé si tu saps el que és Chotel Jerid.
0: No.
1: És un gran llac salat. Quan tu fas ruta ara com a turista per Tunísia, et diuen, passarem amb cotxe diverses hores per una mena de desert, però que en el fons és un gran llac que ha quedat ara sense aigua, però que en la seva època tenia aigua. I és un gran llac salat. Què passa? Que la sal deixa com una... La sal és blanca, no? Llavors tu vas amb el cotxe, hi ha només una carretera, que més aviat és una carretera que esperem que no t'hi quedis mai amb un problema de...
0: Allà
1: et quedes, no? És una carretera que passa per enmig d'un desert de sal, la sal és blanca, i a la vista genera

0: aquests miratges, espejismos, sí, eh? No? En sí. castellà, els miratges, sí. i comproves com dius, no, no, allà sembla que hi ha una casa, o allà sembla que hi ha aigua, però no, no, és la teva, la vista que et falla, no? que ens enganya, i és una de les experiències, perquè aquí també va aprofitar George Lucas per gravar algunes de les escenes, per generar aquesta atmosfera de que no quedava res, ni un arbre, no? Jo no sé si era futurista, perquè amb la velocitat que portem avui amb la natura, potser acabem sent sí. com Chotelgerin, no? Un gran llac, no?
1: Que curiós.
0: Sí, sí. Hi ha una illa, que és la illa sí. de Djerba, sí. i aquí es van rodar escenes externes de Mos Eilsy, el port especial de Tatooine, és a dir, una de les escenes, sí. Estan fets aquí, en aquesta illa de Djerba, que mira que nosaltres coneixem illes a la Mediterrània, sí, no? Que sí, Mallorca, sí. Ibiza, que sí, Sardenya, és tal. Però si dius Djerba, la gent et dirà, ni idea, no? Doncs és una illa que està a tocar de Tunísia, que pertany a la Mediterrània, però sí que tenen també aquestes cases rodones, amb, saps aquests sostres també arrodonits, que semblen com si fossin els observatoris, l'observatori sí. Fabra que tenim sí, aquí, que té sí, aquest, sí. Aquest sostre rodó. Doncs algunes construccions antigues d'algunes famílies tenen aquestes construccions rodones, els sostres, i el George Lucas va dir, ostres, quina bona idea, les cases les farem també així, rodonetes, amb el sostre arrodonit, com si fos un petit observatori, no? I a la illa de Djerba veus bastant, a bastants racons a la illa, aquestes construccions, i de fet algunes van servir també pel rodatge de la pel·li, no?
1: Digues, no, no, on acabem?
0: A Tocera, a Tocera, que aquesta població té un canó rocós que sembla bastant a... Bueno, a Canàries en tenim un també, que és el canó de les vaques, que també allà hi ha molta gent que s'ha fet fotografies perquè recorda molt a Jordània, a Petra, no? Mm-hmm. Té aquesta aigua que va fent aquestes carreteres, no? Sí. Pulint la roca i deixant aquestes construccions, no? Que són com passadissos, i per allà passeges. Tenim una Gran Canària que ja et dic, no era gens conegut, i arran d'anar alguns influencers, ara està de moda anar a fer-se allà la foto, perquè no cal que vagis a Jordània, sí. te la fas allà, però aquí, a Tocer, també tenim aquest tipus de construcció que sorprèn i que és com molt futurista. I jo imagino que George Lucas, quan ho va veure al 70, va dir, uau, aquí hem de rodar.
1: Una persecució amb naus.
0: Amb naus i amb nit.
1: Sí. Fantàstic. És a dir, que li deu molt a Tunísia, George Lucas, perquè clar, sí. en un únic escenari ha trobat moltes escenes de la seva pel·lícula. Com acabem la secció?
0: Acabem la secció,
1: Alicia,
0: dient...
1: Com podem fer un resum de...
0: Podem dir que podríem dir que Tunísia és una... té escenaris molt cinematogràfics. De fet, hi ha també algun racó en aquesta zona que hem parlat, mig desèrtica, que és a les portes del desert, on El Paciente Inglés també van rodar algunes de les seves escenes, sí, El Paciente Inglés, quan l'avioneta cau sí. i queda enmig d'un desert, és allà també. És a dir, que trobarem, si busquem, i sou aficionats al cinema, trobareu bastantes pel·lícules que han fet servir Tunísia per localitzar i buscar, no sé, suposo que jo penso que romanticisme també, no? Mm-hmm. Misteri, paisatges extrems, no? I ho troben aquí, en aquesta població.
1: Però és la màgia dels cercadors d'aquests sí. escenaris que a vegades dius, aquesta pel·lícula i aquesta és el mateix lloc.
0: És el mateix lloc.
1: I ho veus totalment sí. diferent, eh? I com l'escenografia i tota la parafernàlia.
0: I els personatges vestits. Només et diré una anècdota, a mi em van dir, mira, et regalem, em van regalar en una botiga una mena de túnica sí, llarga. Diu, això és el que ens posàvem nosaltres per anar al desert, perquè el desert de vegades, bueno, de vegades no, bastantes vegades a la nit fa fred. Sí. I ens pensem que la gent està tot el dia suant, i no, a les nits fa fred al desert. I diu, nosaltres ens posàvem això antigament per creuar el desert, amb les caravanes de camells i de dromedaris i de més, portàvem aquestes túniques que porten una caputxa al darrere i que són llargues, no? I clar, jo quan la vaig veure dic, escolta, però si això no és de Star Wars també?
1: Clar.
0: És a dir, que fixa't tu, li van donar tot fet al George Lucas per generar una nissaga com és aquesta,
1: no? Del mestre no? Jedi, no?, que portava aquesta la típica...
0: Llarga i de més, no? És la típica que porten al desert per caminar amb els dromedaris.
1: Ara m'han vingut ganes de veure tota la saga... Tu l'has vist tota, sencera?
0: Jo no.
1: Jo he vist La Guerra de les Galàxies.
0: Jo he vist les clàssiques.
1: Les tres primeres, no?
0: Les tres primeres,
1: la nostra...
0: Aquesta trilogia que...
1: Quan érem petitetes.
0: Sí, jo penso que aquesta trilogia és la icònica, no?
1: I clar, l'altre dilema és com s'han de veure.
0: Bueno, sí.
1: Aquesta és la veure, que qui no coneix la saga l'ha de veure com es va filmar.
0: Sí, hi ha pel·lícules com Memòries d'Àfrica, per exemple, sí. que s'han de veure en cine, no?
1: Sí, sí.
0: Recordo una vegada una entrevista que vam fer amb el ara no em sortirà Torrente, amb l'actor.
1: El Santiago Segura.
0: Santiago Segura, que em va sí. dir jo les

0: Meves filles les porto al cinema, són petites, perquè gaudeix, aprenguin a gaudir de l'experiència de la sala de cinema, no? Perquè no es perdi això. I aquesta pel·lícula, per exemple, és una...
1: Home, grans produccions de veure així, Star Wars, doncs les has de veure...
0: Tenim un cine aquí a Barcelona que fa... Saps que tenim un cinema? Hi ha un cinema aquí, el Cine és Fenomena, que fan passes de pel·lícules clàssiques. Tu pots anar a veure Casablanca, Lo que el viento se llevó, La guerra de les galàxies, per exemple. I crec que pel·lícules que alguns ens han arribat en DVD, en blockbuster, per dir-ho d'alguna manera, podem, a través d'aquestes sales de cinema, que tenen molt d'èxit a Barcelona, que són projeccions que recullen aquestes grans pel·lis, que jo, per exemple, a mi, i una de les meves il·lusions és veure Cantando bajo la lluvia en gran pantalla, no?
1: Porta't el Robert, eh?
0: Amb, sí, segurament.
1: Cantando bajo la lluvia.
0: No, perquè no para de cantar.
1: Això és veritat. Això
0: no pot ser una sala de cine.
1: Això és veritat. I sobretot, porteu a la gent jove al cinema i que vegi aquestes grans superproduccions que eren meravelloses. Desmereixen les actuals, però aquestes grans produccions s'han de veure, com diu l'Alicia, al cinema. Alicia Escribano, que vagi molt bé, t'escolto d'aquí una setmaneta amb més pel·lícules.
0: Gràcies.
1: Li ha passat alguna cosa curiosa. Té una feina singular. Ha somiat una història i la vol convertir en llibre. A mi em va passar això.
2: Sí? Què va passar? Què vas inventar-te?
1: Sí, una història una mica rocambolesca, però no l'he escrit mai perquè no tinc...
2: De fet...
1: No sé, jo escriure més enllà de...
2: La història
1: de les notícies.
2: La història de la cançó més versionada de tots els temps, que és Yesterday, de The Beatles, de Paul McCartney.
1: Però si m'has dit avui que era una altra.
2: No, avui t'he dit que... Si no parlem del Nadal, la cançó més versionada, que és Yesterday, la va somiar Paul McCartney. Es va llevar d'un somni i va dir: acabo de somiar una cançó. I va baixar el piano i li va tocar la seva nòvia. I li va dir: et sona aquesta cançó? I ella va dir: de res. No l'he escoltat mai. I la va començar a tocar a tots els seus amics. Va dir: si us sona, digueu-m'ho perquè serà un plagi. Ningú coneixia aquella cançó que va quedar sent aquesta. I'm not half the man I used to be. Doncs a la gent, ja saps que l'home proposa i Déu disposa.
1: L'home proposa i Déu dispone. Pues,
2: A veure, sí, ens han explicat històries a l'audiència d'aquest programa. Vull dir que no sé si mereixen llibre, però són històries curioses. A mi alguna m'ha costat d'entendre, però ara l'entendrem, ja veureu.
1: Si teniu alguna història curiosa per explicar...
2: 676-760908. 676-760908. Ens envia aquí una resposta, perquè avui estem parlant del món del llibre. Estem a la Setmana Europea del Llibre, Setmana Mundial del Llibre, perdó. Estem en el context del Premi Planeta de Novel·la, que s'entrega demà a Barcelona. I avui, a aquesta hora, com ens explicava fa una estona en Gabriel Figueredo, s'està fent aquest dinar previ.
1: 676-760908. Avui ens hem decidit pels sons una mica d'allò que se'n diu de l'altre lado del charco, perquè l'artista que ens visita ens porta una sonoritat d'aquell país, tot i no ser d'allà. No és un cantant de corridos ni de ranxeres, però podria ser. És molt jove, té només 25 anys, però es nota que ha begut de la millor música a l'hora d'inspirar-se per fer la seva.
3: I ell avui se'ns presenta com una papallona que ha sorgit de la crisàlida que abans va ser larva. És a dir, que arriba transformat. Abans tenia una identitat i ara ha decidit abraçar la seva, la més natural, i deixar-se d'invents. Per tant, arriba el seu jo real i assegura que més madur, tot i tenir uns joves 25 anys. Vol que la gent el conegui i l'escolti a tota Espanya, perquè a la seva terra el coneixen sobradament, sobretot a casa seva, on l'han vist vibrar fent música des de ben petit.
4: A mí me llama muchísimo la atención, te lo digo en serio, la capacidad que tiene para componer.
5: A veces estamos cocinando, oye, pues de esa palabra, pues, oye, se me sale aquí un estribillo y tal.
4: Es como que ya le viene una idea y parece que es que para él sea magia componer, no sea algo mágico. ¿Qué dices tú? ¿Cómo lo has hecho?
6: Siempre he echado atención, pues, a las guitarras, todo que fuera música, el teclado. E d'ahí xa, el tin, tin, tin, sempre, e poñese super serio. A cara del, sabes, era observando, é sempre pura concentración. Jo dicía, este neno vive a música.
3: Bé, com haurà deduït la nostra audiència, el nostre convidat d'avui ve justament de l'extrem oposat al qual ens trobem nosaltres ara mateix. Viatgem des de Barcelona, des del nord-est d'Espanya, al sud-est.

0: evidentemente.
1: Esta canción es como un, perdón, un himno de... Un himno de los gallegos que no están en Galicia, ¿no?
2: Exacto.
1: Un himno de los emigrantes,
2: ¿no? Rianxeira, si la llama así. Sí, sí, justo.
0: Oye, ¿cómo se siente uno cuando es tan querido en su tierra?
2: Afortunado. Si es que al final es... Bueno, por eso te he contado un poco antes. A ver, yo estaba muy feliz antes de trabajar en Galicia y poder hacer conciertos y demás y empezar, bueno, a darme a conocer en Galicia. Yo estaba feliz porque, bueno, al final me estaba dedicando a lo que me gustaba, pero siempre estaba por fuera de casa, ¿sabes? Entonces, al final, la morriña y el sentimiento de yo me sentía, pues, que no me hacía mucho caso en mi tierra, ¿no? Y no sabía cómo hacer. Entonces, bueno, al final la música tuvo protagonismo y fue la que se encargó de hacer, ¿no? Que se me diera a conocer en mi tierra. Yo, todo lo que he conseguido ha sido por mi música y es algo que también me tiene muy feliz. Y ahora que soy profeta, vamos a decir que ya puedo decirlo en mi tierra, pues imagínate, ¿no? Lo afortunado que me siento, el saber que la gente de mi casa y la gente de mi tierra, pues sabe que hay un chico que está por fuera de Galicia, con el nombre de Galicia siempre por bandera, y bueno, creo que eso es lo más bonito que hay. A ver, para mí todos los lugares evidentemente son especiales, ¿no? Pero hombre, la casa sabéis que siempre tira un poquito más.
0: Hombre, evidentemente. Y hablábamos de Luis Miguel, pues que te comparan hasta con Juan Pardo.
2: Sí, no, bueno, esas son palabras mayores, sí, la verdad. Pero sí es cierto que hace mucho tiempo que tampoco hay un chico que escriba en castellano y en gallego y que escriba también para otros artistas, que es algo que hacía Juan Pardo en aquel momento. Entonces, la comparación del hito que me hizo, el hito de Panorama, pues... Bueno, yo cuando lo escuché me quedé loco, claro, porque dije, vaya, si Lito dice esto es porque algo está pasando, ¿no? Pero bueno, yo sigo calladito y trabajando.
0: Pues calladito y trabajando, espero que trabajes muchos años más y que te podamos seguir disfrutando, Gabriel Fandi. Moita sorte e ata pronto.
2: Gracias a vosotros.
3: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
0: Doncs arriba el moment en el que ens informem del que estan fent els nostres famosos, com els estan en la setmana. Qui ens ho explica? Doncs en David Cervelló. David, què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
4: Bé, jo feliç, el que passa és que jo pateixo molt amb les revistes del cor, perquè és com que ens han d'estar informant constantment, no?, de coses que estan passant. Per exemple, fixeu-vos a Pronto, no? Sara Carbonero, de nuevo ilusionada. Bueno, és que clar, ens han d'avisar cada cop que s'il·lusiona, cada cop que es desil·lusiona, cada cop que li van bé les coses, cada cop que li van mal... I clar, jo al final ja tinc prou a vegades amb la meva com per estar pendent de les altres, però
0: de les il·lusions
4: bueno,
0: dels
4: que està bé. Exacte, però està bé, perquè ella ho ha passat molt malament, ens ho destaquen a Pronto, clar que sí, i per tant és bo doncs, que tingui millors moments. No seria el cas de Shakira i Piqué,
0: ai,
4: no us ho creureu, enfrentados otra vez por sus hijos. Ah,
5: ¿se viene canción o qué? ¿Es ve nova cançó?
6: Va estar fa uns dies al programa de Broncano, ella, i va dir que en els seus fills els parlava català a Miami.
0: Això que va estar al programa de Broncano, Broncano va anar a buscar-la a la desesperada una mica.
5: Mare meva.
4: Sí, sí.
0: Va ser una coseta breu,
4: eh? Sí. Que passa és que en aquest cas, es veu que és per temes de la custòdia, no sé si es barallen per tenir-los més temps o menys.
0: No, crec que era perquè la Shakira deia que, clar, que ella volia que els fills veiessin el seu pare, però que el viatge entre Miami
5: i
0: Barcelona... Clar, els nens es desubicaven...
5: Que no es moguin els nens, sinó que es mogui el pare.
0: Exacte, que vingui més el Piqué a Miami. I a mi em semblava molt coherent.
6: El col·le a Miami.
0: Sí, clar, no aniran a Barcelona.
6: No, ja.
0: Amb la qual cosa em sembla coherent el que demana la Shakira, no? Que amb visites més curtes, doncs que sigui el pare qui es traslladi.
4: Està bé. Està ben pensat. Bueno, també tenim a Daniel Sancho. Su situació en la cárcel puede empeorar.
0: Més?
4: Bueno,
0: més?
4: Sí,
0: està
4: més,
0: una...
4: exactament.
0: On està?
4: Sí, sí.
0: Una presó de...
5: Tailàndia.
0: A
5: Tailàndia.
0: Tu creus
5: Tailàndia,
0: que no? Són si molt no còmodes les presons allà? Bueno. Com pot empitjorar més?
4: Sí. No, i aquestes setmanes han transcendit uns vídeos,
6: sí,
4: no, uns àudios, de com li demanava
0: a la seva
4: mare, exactament.
6: I jo crec que la mare fa una mica... La mare fa una mica de paper de, oye, a mi no me metes.
5: La mare es va desentendre bastant, eh?
6: Sí.
0: És una situació complicada,
4: no sé si eren... 100.000 euros para sacarme de aquí. Dic, mira, ahora no me viene bien, saps què vull dir? He estat un tiempecillo más. Vull dir, vols dir que tens tanta... No, clar, que t'ho imagina't. Bueno, i també tenim a pronto, atenció, Rafa Nadal, sus fotos más desconocidas. Home. No, i se't aquí abaixant el xiquet, se nin, i, bueno,
0: tot una cinta
4: a la cabeça. Sí. És el Madrid? Bueno, tio Toni, tio Toni també d'anar al Barcelona, però jo al Madrid. Bueno, sí. Doncs això, que ell és... Ell
5: home,
4: és
5: el tiet Madrid, Miquel Àngel Nadal va intentar fer feina perquè fos del Barça, però va ser impossible, tu. Va ser impossible.
4: Ho va intentar. No. De fet, hi ha fotos, no?, d'ell un dia en el camp i tot això, sí, és meravellós. Sí. Bueno, anem amb 10 minuts, que és el temps que triguen a pitar-li un penal al Real Madrid. Chenoa, me he quitado algunos kilos, pero no la sonrisa.
0: Massa
4: kilos. És bonic,
0: quilos,
4: això. La cantante nos cuenta sus rutinas para perder peso. Està molt prima, eh?
6: A veure, rutines
0: per perdre el peso, te la digo jo. Són tan perilloses aquestes portades.
6: No, t'ho dic jo, la rutina per perdre pes, de Chenoa?
0: No, em sembla...
6: No has dit el nom, és allò que et punxes.
0: Em sembla, doncs no. Em sembla tan perillós fer aquestes portades amb una noia que es veu que està extremadament prima, que no necessitava treure's cap quilo.
5: No.
0: No som conscients de lo perilloses que són, de veritat, eh?
4: Diuen d'això que deia el Robert, d'aquestes coses que et punxes, que sembla un editor d'imatges.
6: Tota la tele.
4: Sí, doncs... Que diuen també de la Rosalia, saps? Que de cop i volta té, saps? Com que s'ha primat molt de cop i dius, home, és que això s'hauria de... És en casos específics, en casos on la medicina et pot ajudar. No sí, perquè sí. En 8 hores ens quilos de sobre, és que és un error. Com
0: és no... un error i, bueno...
6: Si no s'ha fet com a mínim no 15 o
5: home,
6: més.
5: Home, sí, molts.
0: Molts, quan no ho necessitava.
6: Sí.
0: És que estava estupend, vull dir... Estava saludable i, bueno, no, sí. Millor no parlar d'aquest tema.
4: Bueno, sí, vinga. També tenim a Leonor i Sofia, se reencuentren en la fiesta nacional. És el que
5: es veien.
0: Cadascun estudia en un lloc, no?
4: Sí. I també tenim fotos exclusives de Álvaro Muñoz Escassi, cita nocturna con una amiga especial.
6: Ah, molt bé, amiga especial en diuen ara, eh?
0: Segueix, eh?
6: Sí.
0: Aquest senyor,
4: la llista... Sí, Escassi desconeguda... La noia.
0: Sí. La llista de mans d'aquest home.
6: He de dir una cosa, que és que...
4: Sí.
6: Si una persona té tantes mans a la seva cartera, després ja no
0: entrem no
6: en com les tracta, clar. Però si en té tantes, és que alguna cosa deu fer bé.
5: No? Alguna cosa, eh?
0: O malament. Bueno,
5: o diverses coses.
0: Si no li duren ni...
5: Sí. Bueno, aquesta és l'altra...
0: Bueno, potser és el que vol, eh?
6: Per la part sentimental o moral, ho deu fer tot molt malament, però per la resta té una pinta...
4: Ja
6: tot,
5: El que passa aquí hi ha el fenomen que diu, que parla el David sempre, de titular i foto, no? Perquè diu cita nocturna i la foto és de dia.
6: No, és de dia.
4: És de dia.
5: Sí.
0: Home, ell porta ulleres de sol.
4: Està molt il·luminat. Sí? No? Potser no és ni amiga ni és especial. Sí, saps què vull dir? És que no encertem res, eh?
0: És la veïna.
4: Amb sort, és quasi... És quasi impossible que sigui ell,
6: que ella té pinta de ser entre Nicole Kidman, sense maquillar, o Kylie Minogue sense maquillar, també. No?
4: Val.
6: Us sembla?
0: Estàs veient la mateixa revista que
4: sí. En comú tenen...
5: Sí, m'estava fent la mateixa
4: sense
5: pregunta.
4: Sense maquillar, en tot cas.
6: Sí.
4: Bueno, també tenim a Tamara Gorro a l'hospital tras desmayarse en el plató de Sonsoles.
0: Què dius?
6: Pobre noia.
0: Bueno, està tenint molts problemes, no?
4: Fa molta calor en els platós, eh?

0: llàstima. Bueno, que recuperi tu, que no sigui res.
1: Sí, sí, li desitgem això, eh? I que això, que es ventili una mica. Bueno, també tenim Hola, eh? Portada, la gran fiesta de los premios fashion.
0: Ai, no ens
1: Hola
0: convidat.
1: Celebra su espectacular... No, no, no, no aquest any no. De fet, cap. Sí. Su espectacular noche de la moda. Cumbre de estrellas, elegancia y emoción.
0: Molt bé.
1: Bueno, i van totes amb... amb les robes amb les que
2: vagis a comprar pel mito, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, uns trajos espectaculars. També tenim la família real reunida en la fiesta nacional, gestos, complicitat i anècdotes.
0: Oh, que guapa està aquí la Leonor,
3: eh? I la cosa de Leonor, el pincel d'oro.
0: Ai, sí.
3: I el sofà, de la baixa de... a recollir-lo, no?
2: Quantes fotos deu haver de la Leonor fent la salutació aquesta... Deu tenir una biblioteca centeres i terabytes de fotos, així, amb la mateixa posició.
3: Però així estarà tota la vida.
1: Sí, sí, sí. Sí. Saps allò de, que et passa en el Facebook o en les xarxes socials que et diu, tu foto de hace 10 anys, sí. 5 anys, 3 anys, és la mateixa.
0: És la mateixa.
1: És la mateixa, fent el símbol i el con el toisón. Bueno, anem amb setmana. Les tres mujeres de la corona, Letícia, Leonor i Sofia, foren les grandes protagonistes de la fiesta nacional.
0: En escala estan posades, eh?
2: Sí.
0: La Sofia està molt alta,
2: semana,
0: no?
2: Semblen els Dalton, eh?
0: Perspectiva...
3: La Sofia i la vaig veure...
1: Són una mica els Dalton, sí.
3: La vaig veure aquest dilluns en el desfile militar. Sempre penso, aquesta noia deu pensar, de la que m'he librat.
0: Ja. Yeah.
3: Sí, sí,
1: sí.
0: I l'estilisme que li posen, sembla una senyora de 50 anys.
2: És una senyora, sí.
0: Horrorós.
1: És una senyora gran, eh?
0: Clar, és una senyora.
1: Està a punt de jubilar-se, eh?
0: Home.
1: Sí, sí, no, és tremendo. També tenim a Sandra Berneda, su romàntica boda con Pascale Paerel.
0: Que guapes.
3: Pascale, que és una dona, eh?
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, Pascale, sí, sí.
2: Pascale.
1: Pascale, no, no, Pascale és una noia que, bueno, duia el mateix tratjo així, nuclear, sí.
0: Jo ho he comentat, molt que, clar, elegant. Van una mica iguals.
2: Es poden anar diferents, no?
1: Molt.
2: No hi ha cap problema, no?
0: Jo crec que cadascuna tria el seu vestit i hauran coincidit per casualitat.
2: Oh, tenemos los mismos gustos.
0: Clar, clar, clar, vull dir...
1: T'imagines?
3: Potser és que van fer una compra comuna i els han dit dos per uno.
2: El dos per uno.
1: Ja, jo t'entenc.
0: No són iguals del tot, però sí que tenen la mateixa caiguda, l'escote semblant, no?
3: Diu que viuen a Candeleda, no? Candeleda.
0: Molt bé.
3: He buscat on és Candeleda, perquè no sé on és, un municipi de la província d'Àvila. Viuen en un poble de 5.000 habitants, eh?
0: I tan felices.
1: Ah, mira.
2: I tant.
0: Doncs enhorabona per aquest cas.
1: Molt bé. Sí, doncs va, anem amb lectures, que necessito a Pilar.
3: Hola, què tal? Oye, no m'havies invitat a una. He estat malita tota la setmana, per cierto.
0: Ah, sí?
3: Tota la setmana.
1: Ai, pobre.
0: Estic molt mejor.
1: Sí.
3: Estic mejor, estic un poc resfriada, però...
0: ¿Cuándo vienes al programa?
3: Bueno, cuando me llaméis. Robert, Calvo, no me llamado.
0: Pues, Robert, truca a la Pilar, sisplau.
3: Val, sí, li vaig dir, ja te llamaré, però que està malalta, dic, no la trucaré aquesta setmana.
0: No, però aquesta setmana la truques i la convides, vale?
3: Sucesiones, se llama el libro.
0: Mujeres bien, señoras bien.
3: No, mujeres bien, tengo en casa, bien. Tengo una caja si quieres.
0: ¿Que señoras o mujeres? Señoras,
2: señoras,
3: señoras,
2: ¿no?
3: Bien.
2: Señoras bien.
0: Regálamelo.
3: Que per cert explica moltes interioritats la Pilar dels intríngulis de la família reial abans de que marxés l'emèrito i després de marxar l'emèrito. Els nòvios de la Letícia,
0: però
3: els amants...
0: Aquí parles, Pilar, de la Carlota.
3: Bueno, claro, Carlota...
0: Que hace la competencia, ¿eh? Porque bueno, es escritora Carlota... también.
2: Sí. La princesa escritora, ¿eh?
3: Ojo. Claro, bueno, es que...
1: Sí, señor.
3: Tengo que decir que Carlota es igual que su madre, ¿eh? La imagen de Carolina de Mónaco.
0: Es igual.
3: Igual que su madre.
0: Sí, sí, sí, Pilar.
1: Bueno, pero m'agrada molt la decisió de Carlota, de dir, tras romper con su novio, se vuelcan sus libros.
0: Fantàstic.
3: Como yo.
0: Sí, sí. Fantàstic.
3: Bueno, yo, mi novio es Brody, sí. Es mi perro.
0: No tienes novio.
3: Yo tengo novio.
1: Val.
0: Bueno, cuando vengas nos lo explicas.
3: Vale, perfecto.
0: Ai, doncs mira, que se centren en els seus llibres.
3: Un amor de verano que tuve, en un libro que se llama Mi color favorito es verte, que fue finalista del Premio Planeta, por cierto, en este contexto.
0: Qué chispa, ¿no?, con el título.
3: Sí, Mi color favorito es verte.
1: M'encanta.
3: 201.000 euros me tocaron.
1: Es precioso.
0: Me tocaron, no.
2: En la lotería, ¿eh?
3: Escribí un libro, claro. Me pagué la casa y ya fue el
1: colegio. Es maravilloso,
3: Pilar.
1: Ah, veus?
3: Sí.
1: Bueno, i escolta, acabem amb Mia... Adiós, Pilar, encantado, que surt la Natàlia d'Operació Triunfo.
3: Ah, sí.
1: Sí, que com sempre tria un titular que no té a veure, doncs, canvio d'armario listo en 2 hores.
0: Ai, quina sort, Natàlia, i com ho has fet? Natàlia, explica'ns-ho.
1: No, us volem saber.
0: 2 hores, també...
1: Pots triar titular.
0: Vull dir, has de tenir un armari molt gran, per trigar 2 hores a fer canvi d'armari. Jo amb mitja horeta ho tinc fet.
3: A més a més, ara que ja fa tota la vida, fa entretemps... Vull dir, mai fa hivern fred.
0: I que aquestes estrelles tenen una casa...

0: que no fan canvis.
1: Però la Natàlia sí.
0: Tenen armari d'invierno i armari de verano.
2: Exacte, habitació d'invierno i de verano.
0: Bueno, però això no ho ha dit la Natàlia, no?
3: No, no, no, no. No, perquè també tenim com lograr que tu casa sea más eficiente, recortar gastos, i això m'interessa.
0: Oh,
3: jo vull una casa más eficiente y con menos gastos. Per tant, m'ho llegiré.
0: I más armarios.
3: I más armarios. No m'hi cava, no? El meu pis és molt petit. En fi.
0: Bueno, què ha dit la Natàlia així?
3: No, Natàlia diu, hay admiración hacia un hombre mayor y sin embargo se desprestigia a una mujer por tener arrugas y envejecer.
0: Ha descubierto la sopa de ajo, la Natàlia.
1: Sí, sí. Bueno, sí. La Natàlia que ha de tenir...
3: Gràcies, Natàlia.
1: 37 anys, perquè va anar a OT en 21.
0: Va tenir...
1: Era la més joveneta. Era la més jove.
0: Anem a buscar-ho. Anava
1: a tenir 41 com a molt. Com a moltíssim. Com a moltíssim.
3: Com a molt, sí.
0: A veure. A veure. Mira, mira com canta la Natàlia.
2: 43.
1: Bueno.
0: Té una edat ja, vull dir.
3: Doncs mira.
1: Era la joveneta, de la més jove de la seva promoció.
0: Sí, això és veritat. 43 ja, mare meva, la Natàlia.
1: Clar, fa 25 d'OT.
0: Mare meva. I la Natàlia també ens explica quatre razones per les que poner un plato caliente en la mesa.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Un plato caliente... Jo no me levanto de la cama sin un plato de cuchara. O sea, invierno verano. Això diu Paquita Salas.
0: Ah, vale, pensava que tu, dic...
2: Pensava que deia el Robert, dic, com?
0: Com?
1: Això diu Paquita Salas.
2: Què passa, Robert?
0: Doncs molt bé, mira, a veure què més diu la Natàlia. Ah, recet... Mira, això també està molt bé, eh? Recetes de plato único en menos de 30 minuts.
1: Ah, mira. Ai, mira.
0: Si pot ser menys de 15...
2: Home, sí.
0: Millor una amanideta, es fan 10.
2: Una amanida, res.
0: I ben completa, i ja la tens, okay, sí, sí. Amb proteïnes. David Cervelló, sí. Escolta, li fem la pregunta al David, del dia?
1: Sí, perfecte.
3: A veure.
1: Si vostè tingués, David Cervelló i Espanyol, una història interessant per explicar, com la que a J.K. Rowling se li va ocórrer en un tren de Manchester a Londres, que anava amb retard,
3: sí.
1: Que se li va ocórrer tota la història de Harry Potter, vostè té alguna història per explicar en un llibre que mereixi pàgines?
0: Bueno, el David,
3: ostres,
0: totes les seves curses...
2: Amb la marxa com a protagonista.
3: Sí, jo crec que anècdotes de la marxa, però no, no la nocturna, però saps? T'imagina't.
1: Vals més per
2: con les anècdotes... Con mucha
0: marxa, eh? Mira, un...
3: sí, con mucha marxa.
1: Hauries de fer un capítol de la marxa i un capítol d'anècdotes de la comunicació. En tens unes quantes,
3: també,
1: segur.
3: També.
0: Home.
3: També en tenim, però com mucha marxa jo crec que funcionaria.
0: Treballant a la nit, dic, tu...
3: Home, també et dic que la J.K. Rowling hagués pogut escriure molts més llibres amb els retrasos d'aquí de...
2: De Rodalies, aquí.
3: Saps què vull dir? Li dona temps a fer totes les pel·lícules ella mateixa, en fi.
0: Totalment, totalment, David. Doncs res, David, t'escoltem al Nits de Ràdio i també...
1: No he vist Harry Potter.
2: Harry Potter.
0: En sèrio?
1: No he vist...
2: No has vist cap pel·lícula?
0: No et fa vergonya?
1: N'he dormit sempre...
0: Ni una?
1: En el primer minut.
0: Ni una?
1: Dos minuts he durat. Ni una.
0: Pues ara que s'apropa el Nadal és molt de Harry Potter,
1: És molt moment, és molt moment.
0: No.
2: Entren a l'estació aquella del tren, que no han creuat ni la paret, i el Robert ja està.
1: Jo una vegada vaig anar a Londres, vaig anar a King's Cross,
3: a l'estació... No ha arribat mai a la paret.
0: No, no.
1: Una cua de criatures, i què és això, què donen? I això és el de 9 i 3 quartos.
0: Ah,
1: clar.
3: Sí, sí.
0: Bueno,
1: que has de pagar per fer-te la foto.
0: Ja, clar. Aquí en aquesta vida s'ha de pagar per tot, tu. No hi ha res gratis.
3: Tot això que t'estalvies.
0: Doncs, David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio i de 0 a l'infinit, el programa dimenges de 6 a 7, que va abans en bones mans.
1: Gràcies, Carina.
0: Dimenges de 7 a 8, amb Robert Calvo, que és important.
3: Mil petonets, moltíssimes gràcies.
0: David Cervelló, una abraçada molt forta.
3: Adéu-siau, abraçada.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
0: D'aquí podrien sortir moltes històries, també, si escrivessin nosaltres un llibre, Déu-n'hi-do.
1: 150.
0: Però hi ha una història que ha enviat un oient, no te la perdis.
5: Hola, pues jo tinc una història molt particular. Mira, jo sempre he sigut gay, però bueno, me vaig enamorar de la que era la meva dona, perquè era el xic més guapo que havia vist mai. I bueno, tinguem dos filles, i la meva filla gran, bueno, se va fer nòvia d'una nena, i la meva dona se va enamorar de la mare d'aquesta nena. I estan juntes. I jo estic a Barcelona i està a València. No em digueu que no és una història com... Bueno, pues per llavis o per el modo.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Aquesta sí que és una història.
1: Això és una història, això és un llibre.
0: Un llibre,
1: aquí hi ha un llibre.
0: Això l'escolta
1: d'Almodóvar. Llibre sobre la diversitat, eh? Quina família més diversa.
0: Boníssim, boníssim. Com resumim el programa d'avui?
1: Tractors. Harry Potter.
0: En tractor.
1: En tractor. Tracturada.
0: Tracturada. Doncs a veure si surt alguna cosa d'aquesta tracturada. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornem demà a partir de les 11:20. Que passeu una molt bona tarda.
4: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant ja el dijous. Dijous 15 d'octubre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Que ja, bueno, ja ens has acompanyat en el... en el Dima Crous, però ara ja deixem el Dima i anem cap al Crous, eh? Anem cap allà el dijous 15 d'octubre. David, què podem dir d'un dia com avui? A veure, va.
1: Doncs a veure, els 15 d'octubre són un dia que el podem conèixer justament per ser el Dia Internacional de les Dones Rurals.
0: Molt bé.
1: També tenim que és el Dia Mundial de la Ambliopia, que és una disminució de l'agudesa visual, sense que hi hagi cap lesió orgànica que la justifiqui. És el Dia de l'Acció Global sobre l'Educació pel Consum Sostenible. També és el Dia Internacional del Bastó Blanc, aquell dia per donar importància a l'esforç per aconseguir que les persones amb discapacitat visual puguin aconseguir una inclusió completa en la societat. I és el Dia Internacional del Rentat de Mans.
0: Home.
1: Aquella cosa que durant la pandèmia
0: era
1: tan important i que hem anat abandonant i oblidant.
0: I que vam dir que ara ja... Vamos, que seria impensable.

0: Pensable que no estiguéssim sempre, doncs, 20 minuts, rentant-nos les mans cada dia, perquè, clar, ara ja ho veiem com una cosa, i jo crec que estem igual o pitjor de com ens rentàvem abans les mans, mare meva.
1: Sí, sí. Anem cap als Estats Units, que vinga, ja no tenim més dies així internacionals. Avui, atenció, perquè és el National Grumpy Day.
0: Ah,
1: el dia del grunyón.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, doncs es dedica a tots
0: aquells... Però què reivindiquem, llavors? Volem que n'hi hagin més? Recordar la seva figura? A mi sempre em costen aquestes coses.
1: És un dia dedicat als que gaudeixen de rondinar, d'expressar el seu descontentament.
0: Està molt bé, està molt bé. Té la seva cosa, rondinar. És bo treure-ho fora, suposo, no?
1: Clar, és saludable alliberar emocions negatives.
0: Sí, sí, sí.
1: Per tant, doncs...
0: Hi ha gent que està alliberant constantment, eh? Hi ha gent que és més d'alliberar que d'altres, eh? Però sí, sí. No, està bé, està bé.
1: I si anem ja cap a una banda una mica més gastronòmica, sí, avui és el Dia Nacional del Mató.
0: Oh, i falta la mel.
1: Sí, sí, sí.
0: Ja, però, són com, això és un maridatge, eh? Mel i
1: però
0: mató.
1: Però com que és d'Estats Units, clar, encara no s'ho han apropiat.
0: Clar, clar, clar. Però devia ser dels primers maridatges de mel i mató, allò de dir, escolta, això va junt, això ha d'anar mar i muntanya, totes aquestes coses, doncs, mira, meravellós, el mató. Tu ets de mató, David?
1: No gaire.
0: No et mato gaire, no te mato
1: mira,
0: molt.
1: I mira que m'agrada molt el formatge,
0: Per això...
1: però no gaire.
0: No, jo tampoc.
1: Mira, hi ha un plat que sí que és molt típic, sobretot el Quebec, però també, bueno, evidentment, als Estats Units el tenen, que és la poutine.
0: Home,
1: sí.
0: Aquest nom no convida molt,
1: No, bueno, excepte si ets Ábalos.
0: Ah, que... sí, senyor.
1: Doncs... Sí, senyor. Doncs la poutine és un plat canadenc de la gastronomia quebequesa que es fa amb patates fregides i formatge fresc. Doncs en aquest cas se li posaria mató, normalment poc curat, i una salsa de carn.
0: Home, quin dia hem fet putineries de barrejar així menjars i beguda, i líquids i coses aquestes. Un putin. Ai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ara no sé si tinc gana o no. Tinc aquell dubte. Ens queda algun dia?
1: No, anem cap als sants. Va, mira. Avui és Santa Magdalena de Nagasaki.
0: Bueno, Magdalena és un menjar.
1: És un menjar, sí, podria ser. Sí. Avui és el dia també de Santa Teresa de Jesús. Cal. És Santa Tecla de Kitzingen, Sant Severo de Trèveris i Sant Barces de Edessa, un molt forofo del Futbol Club
0: Home,
1: Barcelona.
0: Barces, Força, Barces! Mec, mec, mec, mec, mec. Doncs escolta, molt bé. Doncs amb aquests noms tan sonors, anem enfilant el que ens agrada, aquesta secció que... Va, podeu aplaudir, aplaudiu, home, clar que sí! La secció... És que està la gent ja és un costum, el públic que tenim aquí assistent al programa, doncs ja li està trobant la... entren i ens pregunten què tenemos del caso de Dolz i tot això ja veureu, quan fem les notícies... Ah, bueno, sí. Doncs ara sí, toca les notícies de fa un segle, per tant viatgem a un 15 d'octubre, però de 1926. Va, som-hi, va. Doncs vinga, David, què teníem? Com anaven les notícies de fa 100 anys?
1: Em sap greu decebre-us, però avui no tenim novetats sobre el cas Dolz.
0: Però... Hi ha gent que està marxant, ara,
1: Sí. Però no, atenció, que a La Vanguardia avui ens parlen de la vida de les aranyes.
0: Ja tornen al seu lloc. Ja torna al
1: que com
0: seu lloc
1: a substitució
0: el...
1: sí, home, és interessant.
0: Sí. Que li interessa, senyora. Sí,
1: clar,
0: sí,
1: va, què és una tela d'aranya i com la fabriquen? Ah, oi que estàveu tots esperant-ho? Antes de iniciar la araña su trabajo, los hilos que forman la tela son una especie de goma que en el momento de salir del cuerpo del animal toman el aspecto de una seda excesivamente fina, de una figura inconcebible y sin embargo más fuertes que barras de acero proporcionalmente a su figura. Por lo general las arañas poseen 6 tubos colocados en la parte inferior.

Viatgem en el temps fins a la postguerra nord-americana, anys 50. Milions de famílies que per primera vegada a la seva vida tenen un cotxe propi, una xarxa de carreteres asfaltades que els porta a qualsevol racó del país i unes ganes irrefrenables de fer vacances després d'una dècada de racionament i sacrificis. I aquesta gent, amb el cotxe ple de nens al seient de darrere i un mapa de paper desplegat sobre el seient del davant, es dirigeix cap a un lloc molt concret, Florida. El sol, les platges, els tarongers i, sobretot, un fenomen que avui ens costaria d'imaginar. Les famoses atraccions de carretera. Eren llocs petits, sovint familiars, plantats just al costat de l'autopista, que competien entre ells per la cosa més estrambòtica que es poguessin inventar per fer aturar el cotxe. Granges de cocodrils, jardins amb sirenes de veritat nedant darrere d'un vidre, dinosaures de guix gegant al costat de la carretera... Els historiadors d'aquesta època fins i tot li han posat un nom a aquell període, l'edat d'or de les atraccions, que va durar des de finals dels anys 20 fins ben entrats als 60, amb més de 130 llocs d'aquest estil escampats per tot l'estat. Florida era, en aquella època, una mena de gran fira ambulant a cel obert. I en aquest context exacte, en algun moment d'aquella dècada daurada, neix la història que us vull explicar avui, la d'una elefanta que va aprendre a fer esquí aquàtic.

L'animal en qüestió es deia Queenie. Havia nascut salvatge a Tailàndia l'any 1952 i molt aviat la van capturar i exportar cap als Estats Units, on va acabar en una botiga d'animals exòtics de Nova York. Sí, sí, en una botiga d'animals. Com aquelles on avui es compren peixos de colors o hàmsters, però amb un catàleg que incloïa, en aquella època, entre d'altres bèsties, una cria d'elefant. I aquí trobem el primer moment que sembla tret directament d'una pel·lícula. Una família de Nova Hampshire, els Green, hi va amb la seva filla de 9 anys, la Liz, amb la promesa que podria triar una mascota. La nena, evidentment, no sabia que tot estava muntat d'entubí pels seus pares. Fins i tot hi havia un equip de càmeres del programa de televisió Today esperant per filmar el moment. I la nena, enmig de gats, de gossos i d'ocells, tria una elefanta de 6 mesos que pesava 130 quilos. Se la van endur a casa al seient de darrere del cotxe, desmuntat per fer-li lloc. La família Green tenia un petit zoo privat que després es va convertir en una atracció turística a Vermont, anomenada Bill Green's Rare Birds and Animal Farm. I allà, la Queenie i la petita Liz van créixer literalment juntes. La mateixa Liz, dècades després, ho explicaria amb una tendresa que costa de no sentir-se commogut. Deia que l'elefanta li sabia llegir l'estat d'ànim, que quan ella estava trista, la Queenie li tocava la cara amb la trompa com dient-li «Ei, que tot anirà bé». De fet, els primers mesos van ser d'una dedicació gairebé maternal. Com que era massa petita per menjar fenc, la mare de la Liz li preparava grans olles de farinetes amb llet diverses vegades al dia, complementades amb plàtans, amb pa i amb vitamines. I tenien fins i tot un sistema similar als monitors de nadó actuals per sentir-la respirar de nit des de la seva habitació. Imagineu la imatge, eh? Uns pares escoltant els roncs d'una cria d'elefant pel mateix aparell amb què altres pares escoltaven els seus fills humans.

Però ara fem un alt en el camí. I és que la Queenie, realment, no va ser la primera elefanta a fer esquí aquàtic. Aquest honor li corresponia a una altra elefanta anomenada Sunshine Sally, que actuava en un lloc anomenat The Leon Springs, a Florida, gestionat per un matrimoni, els Racing, que tenien el seu propi espectacle d'esquí aquàtic. I aquí ens hem d'aturar un moment, perquè l'esquí aquàtic com a espectacle no era ni de bon tros una raresa en aquella Florida. De fet, l'estat sencer es considerava llavors la capital mundial de l'esquí aquàtic, gràcies a un parc anomenat Cypress Gardens, fundat ja als anys 30 per un matrimoni de visionaris, en Dick i la Julie Pope, que des dels anys 40 hi organitzaven exhibicions acrobàtiques, complien grades senceres, amb esquiadors fent piràmides humanes, salts per sobre de rampes i coreografies sincronitzades sobre l'aigua. És a dir, si en aquella Florida ja hi havia gent fent piràmides humanes sobre esquís aquàtics, tirant-se en barca per sobre de rampes i fent salts espectaculars, no era una bogeria pensar i per què no un elefant? Quan Sunshine Sally es va retirar de l'escenari, Queenie la va substituir i va passar a anunciar-se sense cap mena de modèstia com l'única elefanta esquiadora del món.

I aquí ve la pregunta que tothom es fa quan sent aquesta història per primera vegada. Com s'ensenya un elefant a fer esquí aquàtic? Doncs la veritat és que biològicament l'elefant té algunes característiques que el fan menys disbaratat del que sembla. Els elefants saben nedar perfectament, fins al punt que poden creuar rius sencers sense gaire esforç. I a més, tenen una mena de tub natural integrat al cap, la trompa, que poden utilitzar com un snorkel quan estan submergits fins al coll. De fet, una de les expertes consultades en aquella època, una curadora de mamífers d'un museu de ciències naturals, ho deia ben clar. Els elefants tenen un tub natural per respirar i els encanta banyar-se cada dia. Així que l'esquí aquàtic, si l'animal no en té por i li agrada fer-ho, no té per què representar cap perill especial. El truc, doncs, era construir una plataforma especial, prou ampla i resistent per repartir el pes de l'animal, que en un elefant adulta pot superar fàcilment les 2 tones. Instal·lar-la sobre un parell d'esquís reforçats i lligar-la a una barca amb un motor prou potent. I de motor potent en tenien. La mateixa Queenie va arribar a aparèixer en anuncis impresos per la marca de motors Forabord de Mercury, arrossegada per un model de 90 cavalls de potència. Imagineu l'anunci. Un elefant sobre esquís, lliscant sobre l'aigua, amb un peu de foto explicant quants cavalls calien per moure tanta nostàlgia i tanta tona de bèstia feliç.

l'espectacle, evidentment, funcionava. Liz Dane, ja casada i amb un altre cognom, recordava que durant les seves actuacions invernals a The Leon Springs, les grades s'omplien dia rere dia amb un flux constant de turistes. La Queenie esquiava, però també tocava l'harmònica i també ballava, en un espectacle complet que compartia cartell amb altres animals entrenats, com un grup de llames fent una desfilada o una zebra fent trucs. I la mateixa Liz sempre va insistir que mai no hi havia hagut maltractament. Deia que a l'elefanta li encantava ficar la trompa a l'aigua i esquitxar-ho tot al voltant, que gaudia de debò amb l'aigua, igual que qualsevol elefant gaudeix d'un bon bany. Ara bé, no tot van ser aplaudiments i flaixos de càmera. El juny de 1959, durant una actuació al riu Allegheny, a Pittsburgh, les onades provocades per una embarcació remolcadora que passava per allà van fer caure la Queenie dels seus esquís. El propietari, en Bill Green, que esquiava al seu costat, va aguantar-li la trompa fora de l'aigua perquè pogués respirar fins que van trobar una grua per treure-la del riu. La notícia va córrer ràpidament i el director local de la Societat Protectora d'Animals va arribar a rebre 25 trucades de gent indignada que protestava pel risc que corria l'elefanta cada cop que feia el seu espectacle. I aquí trobem un dels detalls més deliciosament absurds de tota la història. Enmig de la polèmica, el president local del Partit Republicà va sortir a dir ben seriós que ell sospitava que tot l'enrenou per cancel·lar l'espectacle de Queenie podria ser un complot demòcrata. Sí, sí, un elefant caient d'uns esquís aquàtics es va arribar a discutir, encara que fos de manera anecdòtica, en clau de

La Queenie va continuar la seva carrera durant anys. Televisió, fires estatals, circs arreu del país, aparicions al Tonight Show i al programa I've Got a Secret. El 1967 va ser venuda a un equip d'elefants artistes a Michigan, i el 1981 va passar al Circus Gatti. Es va retirar finalment l'any 2003 i va anar a passar la jubilació a un parc temàtic de Geòrgia. I aquí us vull deixar la sorpresa final, perquè aquesta no és només la història d'un animal de circ fent una gràcia pels turistes.

protagonistes. És també i sobretot la història d'una amistat. La petita Liz, que havia crescut literalment al costat de Queenie des dels 9 anys, la va haver de deixar anar quan va marxar a la universitat.

l'Alice no ho va poder evitar i va plorar allà mateix. Des de llavors, hi ha tornat cada any que ha pogut, perquè resulta que això de que un elefant mai no oblida no és només una dita feta. Almenys, per la Queenie, era ben cert.

0: El passat dia 10 d'octubre se celebrava el Dia Mundial de la Salut Mental i és evident que venim d'una situació en la que era molt important doncs, que es pogués normalitzar el fet de parlar-ne, el fet de que no es veiés com un tabú o com una dificultat o com una, un aspecte de debilitat, el fet que algú necessités ajuda des del punt de vista de la salut mental. Ja no només com una, diguem-ne, com un problema, sinó com una ajuda, com un actiu, no? El fet de tractar i de tractar-se. Per tant, això ja, aquesta pantalla podríem dir que la podríem superar, però hi ha moltes més aspectes que cal comprendre de la problemàtica en un dia, aprofitant una circumstància com aquesta, i per això en volíem parlar amb la Tània Estapé, que ja hi hem parlat algun cop i és un plaer poder-la escoltar sempre, que és psicòloga clínica, professora de la Facultat de Ciències de la Salut del Campus Manresa de la UBIC UCC i vicepresidenta de la Societat Internacional de Psiconcologia. Tània, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, moltes gràcies a vosaltres.
0: En aquest cas, el que es planteja és que un cop ja tenim aquesta pantalla, anem a dir, més o menys superada, no? Evidentment no tot arreu del món és igual, però anem a dir que la tindrem una mica superada, aquí s'obren més debats, com és el fet de fins a quin punt podem parlar, no? És evident, dels malestar emocionals, però fins a quin, a partir de quin punt, i com a psicòloga clínica ens interessa molt la teva opinió, s'hauria de parlar de que ha d'haver un tractament, anem a dir, químic, o quan es pot solucionar pues, amb la psicologia, diguem-ne, més conversacional, oi? És un tema important aquest, Tània.
1: Sí, a veure, potser l'error de plantejament és el o, no? Mm-hmm. Vull dir, a vegades poden ser les dues coses, eh? Vull dir, és difícil que una persona només amb fàrmacs se'n surti.
0: Correcte.
1: Tota la literatura demostra que s'ha de combinar. Per exemple, una depressió major, si no apliquem, evidentment, poden fer falta uns fàrmacs, perquè l'estat d'ànim i els pensaments estan molt, molt negatius, mm-hmm. però si no es combina amb una psicoteràpia que ajudi a modificar alguns pensaments més extrems, més rígids de les persones amb depressió, és més probable la recaiguda.
0: Interessant.
1: Llavors, aquí tenim, la pantalla està passada, però ara en tenim altres, i una és aquesta, en el tema dels fàrmacs. Depèn del cas, depèn de la situació, depèn de tantes coses, que és veritat que molta gent és molt, molt reticent al psicofàrmac, i de vegades són necessaris, eh? De vegades dius, jo soc psicòloga, jo no puc receptar, però penso que hi ha pacients que els trobo en un nivell molt, molt baix en el seu estat d'ànim, o en molt ansiosos, i inclús per començar una psicoteràpia allò és excessiu. Llavors el fàrmac pot ajudar.
0: I aquí és on entra la psiquiatria com a tal, no?
1: La psiquiatria, sí, sí, perquè el psiquiatre és metge i és el que ha de receptar el medicament. El que ens trobem els psicòlegs és a vegades proposant que fa falta. És veritat que molts pacients són molt reticents. Jo estic amb malalts oncològics i és curiós que estan prenent moltíssims medicaments, però aquest no.
0: Aquest no.
1: I jo sempre dic, home,
0: aquest me'l puc estalviar, no?
1: Aquest me'l puc estalviar. Clar, dormir bé és molt important. I moltes persones

0: persones que estan passant en processos en general de salut mental i processos complicats, el dormir és una de les primeres coses que s'afecta, no? Llavors, és un peix que es mossega la cua.
1: Totalment.
0: Dormo malament, estic malament i es va com generant un cercle que a vegades, nosaltres tenim pautes per l'insomni, però a vegades quan hi ha molts fronts oberts dius, a veure, que aquesta persona amb un fàrmac suau pugui dormir bé i així tot l'altre ho podem abordar. Tot això és molt complex com el ser humà, vull dir, mai fàrmacs o sempre fàrmacs, no. Depèn de cada cas, depèn de cada situació, hi ha èpoques que aquell pacient potser es veu beneficiat de fàrmacs, èpoques que no, el que no s'ha de fer mai és deixar-los in eternum i no revisar-los.
1: Evidentment,
0: això,
1: perquè si no es cronifica, diguem-ne, i no soluciona el problema, que és pel que es pot entendre. Això és com, com per entendre'ns, no? si tenim com un edifici, no? Com una paret, no? Que, escolta, podem ficar una mica de guaplàs, però si, no? o massilla, per entendre'ns, però si els fonaments els hem de tocar, els hem de tocar. Vull dir, no ens servirà si no fica petites solucions. No? És a dir, que cada cas requereix doncs, d'un tractament. I aquí és on, això que ens deia la Tània, ho considero hiperimportant, perquè el cos humà, com a màquina que és, vulguis o no, doncs necessita un repòs. I, per exemple, descansar és una cosa fonamental. I precisament quan algú està en un bloqueig d'ansietat o de depressió, es pot donar aquesta situació de que, clar, no pot descansar, i si no pot descansar, no hi ha camí sobre el que puguem tractar, no?
0: Sí, sí, o sigui, la son és una continuïtat de la vigília. Llavors, si tu estàs molt ansiós, molt nerviós, amb un llindar molt alt, és molt probable que et costi. Un exemple, quan jo era petita, i molts d'aquí, o molts que m'estiguin escoltant, ho hauran viscut, quan fèiem colònies, això que diuen ara les colònies, els profes s'inventaven jocs per cansar-nos.
1: És veritat.
0: Què passava? Tot el contrari. Arribaves a l'habitació rient amb els teus amics, inclús t'havien intentat fer coses de por, però t'havies passat molt bé i ens passàvem tota la nit de cachondeo.
1: És veritat.
0: Què es recomana ara? Tot el contrari, anar traient estímuls. El nano, anar-li traient pantalles, anar parlant més baix, baixar la tonalitat i la intensitat de la llum, de música, si no suau o no gens, i els grans igual. A vegades hi ha gent que dius que me'n vaig a córrer molt a les 10 de la nit per poder descansar. No és potser la millor manera, perquè corres, t'has tensat muscularment, és a dir, la vigília és una continuïtat de la son. I clar, quan hi ha una ansietat molt, molt, molt alta, sí que ens trobem amb moltes dificultats per desconnectar, que és al final el que necessitem per dormir.
1: Totalment. I aquí és on cal anar veient després, o sigui, un pot ja descansar, un pot relaxar-se, és a partir d'on podrem anar desfent aquells fils que s'han anat enredant, no? Com si fossin els cables dels auriculars, no? Però si no ho estovem una mica allò, no? Allò seria impossible de treballar. Què seria una mica la metàfora?
0: Sí, sí, seria la metàfora reconeixent que hi ha gent que no necessitarà fàrmacs.
1: Correcte.
0: És un tema molt, molt controvertit i molt difícil de dir aquest sí, aquest no. Tot depèn del tipus de patologia i, com he dit abans, de moltes variables, el fet de necessitar fàrmacs o no.
1: On, Tània, on entenent tota aquesta problemàtica com l'ens expliques, aquí és on cal veure que el sistema sanitari i social, doncs, clar, no sabem o ens costa d'imaginar que pugui estar preparat per tanta gent amb tants problemes, oi?
0: Bueno, aquí també hi ha un tema, que la pantalla que heu dit al principi, a vegades penso, com el ser humà, que som així, ens estem anant una mica a l'altre cantó.
1: Fixa't.
0: És a dir, ara, per qualsevol malestar emocional, qualsevol situació... Sí. Clar, subjectivament, la tristesa no és... És una cosa que un pateix, no?, de manera totalment, com dic, subjectiva, però no és un problema de salut mental.
1: Efectivament.
0: Però també, a vegades, hi ha poca tolerància a la frustració en determinats entorns, i... sí que a vegades jo tinc pacients que em diuen és que hauria de ser obligatori venir. Sempre dic no. Ha de ser una cosa que hi haurà gent que necessitarà més temps, menys temps, i hi ha gent que no necessita absolut. És a dir, estem veient, per exemple, jo que estic amb l'oncològic, processos de dol, processos que està molt bé que hi hagi un psicòleg, però que no sempre és necessari. O sigui, estar trist no és una patologia.
1: Pot ser una experiència i un creixement, no?
0: Clar,
1: pot ser una oportunitat de creixement.
0: La tristesa és l'emoció

0: present en les persones deprimides, sí, però estar trist en si no és una patologia. Llavors aquí també, tot i que estem contents de que es parli més de salut mental, però a vegades penso que potser se n'ha fet una mica un gramàs en algunes, en alguns entorns.
1: Bueno, seria, si, a veure si, si la metàfora serveix, seria com, és evident que és bo que tota la població doncs faci algun tipus de moviment, d'esport, d'activitat, però haguéssim de dir que tothom necessita un personal trainer, no? A veure, parlem-ne, no? Perquè potser hi ha una persona que amb caminar ja en té prou i això ja triarà aquella persona per on vol caminar. Clar, o per on vol anar, oi que sí?
0: Sí, sí, sí, és una mica això, exacte. Clar. No tothom necessita el mateix, no tothom necessita un professional, a vegades simplement és un malestar temporal, i és tan divers com el ser humà.
1: El que cal és que quan hi hagi la necessitat, és a dir, quan realment hi hagi la necessitat, que pugui haver el professional. Això és l'important,
0: sí,
1: no?
0: Sí, clar, aquí ja tenim també el tema de la, dels recursos disponibles, no? Que això ja també és un tema que se'ns escapa una mica als professionals, que nosaltres clar, ens agradaria que n'hi haguessin molts, que n'hi hagués per tothom. Realment, el, diguem, el professional de la salut mental, bàsicament el psicòleg, és un professional molt car, com per dir alguna cosa, per exemple, els fisioterapeutes, perquè estem estona amb el pacient, estem estona, no pots fer 10 minuts i et recepto, i també donem feina. És a dir, nosaltres donem feina al pacient, fem fer coses, donem, i clar, tot això requereix...
1: I té un desgast com passa amb el, i té un desgast pel professional com passa el cas del fisioterapeuta, no? Que necessita fer un esforç físic per recol·locar, un esforç en aquest cas doncs, de dedicació, i que no pots passar d'una cosa a una altra perquè necessites fer el teu mecanisme, no? d'entendre, de notar coses, etc, que també requereix com una preparació prèvia, no?, per cada cas. Aquí una de les qüestions claus, i s'hauria d'aprofitar doncs el que diem, no?, els dies mundials sempre estan bé perquè recuperem, perquè en parlem, perquè reflexionem i també fem preguntes, no?, o fem plantejaments per la societat. Sí. I aquí un bon plantejament seria la diferenciació, no?, entre el que podríem dir patiment emocional i el que seria trastorn mental, que són dues coses que hem de saber reconèixer.
0: Estan a la línia. Una persona que comenci amb un procés d'una depressió suau o tristesa, si no posa remei o intenta, pot entrar en el que nosaltres diem l'espiral depressiva, que és que cada vegada menys ganes de fer coses i acabem... Sí que veiem pacients que van començar amb una cosa, diem, per dir una cosa, més suau, i que després doncs desenvolupen un procés depressiu ja més seriós, perquè no s'ha frenat, diguem, aquesta espiral. Per tant, sempre s'ha d'estar al tanto, però no psicologitzar tot, perquè és que al final arriba un moment que tampoc és bo, no?, fer veure que la societat doncs tothom necessita o per qualsevol malestar necessites, no sempre.
1: Seria també com un pot estar refredat i que amb el refredat doncs ja el propi procés del cos reacciona, no?,
0: i ja
1: ho soluciona i es pot complicar, no?, amb el que acabarien sent, doncs, per exemple, doncs un tema més seriós, no?, de tema de pulmonar, no?, que llavors no hi ha altra manera que tractar-ho, no?, des d'un punt de vista doncs d'intervenció. Per tant, aquí el que cal és que les persones tinguin les eines, que sàpiguen que poden fer servir aquests coneixements, aquests professionals, i a partir d'aquí doncs anar veient, no?, i també anar desenvolupant també aquesta musculatura, no?, de saber que igual que ens tocarà ser en alguns moments riure molt i ser feliços, doncs també hem de saber navegar i viure en les dificultats, en la tristor i en certs moments de pena, de dol, de dificultat, però entenent-los també com una part d'un repte, no, Tània?
0: Sí, sí, sí, a més, vull dir, és un tema que dic que s'està molt bé que se'n parli, i saber que és un professional, ja he dit, car, i el tema que ens està molt bé que se'n parli, però que es posin les coses en context.
1: Totalment.
0: I també vull afegir una altra cosa, un altre punt de vista, que és el que ens diem la distòcia social.
1: Val.
0: Hi ha moltes persones que veiem en consulta, sobretot a la sanitat pública, ploren, si tens manifestacions molt emocionals i psicològiques, però perquè s'han quedat sense feina.

0: perquè s'han quedat sense pis, o perquè, clar, llavors aquí, clar, el nostre treball d'acompanyament pot ser molt profitós, però jo sempre dic, jo no li puc comprar un pis a aquesta persona, no? No puc.
1: Efectivament.
0: Vull dir, aquí també es confon a vegades que d'abans que el psicòleg ens teníem per res, ara és, plora una mica, va, anem al psicòleg.
1: Soluciona'm això, no? Soluciona-m'ho.
0: Clar, no sempre nosaltres podrem, no? Perquè a vegades, bueno, doncs la cosa serà que hi ha un problema social aquí darrere, econòmic, i el psicòleg et pot acompanyar o donar-te eines, no? Però no podrà resoldre aquest tema. És el que deia abans, confondre el malestar mental amb qualsevol cosa que em faci estar malament,
1: i aquí,
0: no sempre.
1: I aquí, Tània, per acabar un últim tema, que sempre sí. M'interessa la teva opinió, aquí és on les xarxes socials també fan mal. És a dir, així com poden ajudar, no?, a vegades amb determinades circumstàncies, doncs mira, com es canvia un endoll, no? Ah, molt bé, doncs mira un tutorial i ja està. Però de vegades, no, segons quines coses, doncs ens pot semblar que hi ha solució per tot i això m'ho solucionaran, i no necessàriament, no?
0: Sí, no, i això és un tema que també hi està perjudicant molt, i deixem aprofitar per fer propaganda de la meva professió,
1: i
0: estem tenint un intrusisme molt gran, molt gran, perquè això, doncs surt la gent, però nosaltres, els fisioterapeutes, tot professional de la salut, està parlant gent de nutrició adequada, coses que dius, vostè va fer una dieta i s'ha primat, però això no vol dir que vostè sigui nutricionista.
1: Efectivament.
0: I un tema que no sé si deien que hi havia algun país que estava tenint la iniciativa de vigilar-ho molt.
1: Així n'està passant.
0: Però jo penso que això s'hauria de mirar, perquè, a més, per exemple, nutrició també és un dels àmbits que hi ha molt intrusisme, i moltes vegades aprofitem per, i a més, si ets tu mateix, si estàs animat, aquests consells de tassa de te, aquí també hauríem de vigilar, perquè que tu hagis fet un canvi com algunes influències de vida i ara siguis molt sa i molt no sé què, ostres, t'està escoltant molta gent, i hi ha gent que té problemes de veritat i que necessita una altra cosa, i aquí, bueno, aquí estem tenint una mica de batalla, bueno, els psicòlegs sempre hem d'estar en batalla,
1: doncs,
0: però...
1: Doncs mira, Tània, això precisament està passant a la Xina, i jo és una cosa que hi crec totalment. Jo, per exemple, a internet, a YouTube, doncs publico entrevistes, però també publico divulgació, perquè jo faig de temes d'informàtica, de coneixement, d'aplicacions, però perquè també tinc el títol d'informàtic. És a dir, aquí el que s'està buscant, per exemple, a la Xina, és que tu només puguis divulgar d'allò que tu estàs titulat, i em sembla que és un camí interessant, Tània.
0: Home, em sembla un camí molt saludable, perquè és que realment estem veient cada cosa que dius. Jo tinc un company que és un gran nutricionista i que sempre em diu, jo ja no dic res perquè encara els dones visibilitat, i dic, pues, sí, és que al final també arriba un moment que dius, jo haig d'estar tot el dia, escolta, jo tinc prou feina, saps? Vull dir, hauria de ser una cosa més de l'administració.
1: Totalment. Bé. Doncs és un plaer sempre poder escoltar la veu de l'experiència, del coneixement, de la universitat, que ens aporta els professionals, que ens habilita pels
0: això
1: professionals
0: mateix.
1: I ens explica perquè puguem tenir les nocions necessàries, que això també és molt important. Tània, està bé, un plaer, com sempre, escoltar-te. Fins la propera.
0: Igualment, gràcies, adéu.
2: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar, que ens està fent inaugurar, treure el plastiquet, aquest protector, el dijous 15 d'octubre de 2026. Però abans de donar el relleu a l'equip de Más de Uno, amb Rafa Latorre i tot el seu equip, doncs sempre alguna notícia, alguna coseta, allò que ens ha cridat l'atenció, que ens ve de gust poder-vos comentar, perquè després se'ns fica dins el cap com si fos un gusano musical, però seria un gusano noticial, en aquest cas, i que a tothom que veus que a l'ascensor, a l'escala, a la feina, doncs els hi has d'explicar aquesta noticieta. Quina has triat avui, David?
1: Doncs mira, anem cap a Lugo avui, anem cap a Galícia. I és que ha nascut a Lugo el primer equip de futbol a peu. I ara em direu, a peu?
0: A veure,
1: la resta d'equips de futbol no juguen en bicicleta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, perquè si és en cavall ja és el polo, saps què vull dir? Ja.
1: Mira, s'ha creat l'Associació Deportiva Legado San Roque FAP. És un equip de futbol on juguen en una modalitat que està començant a aparèixer i a créixer. Ells són el primer equip en el nostre país, però ja comencen a sortir-ne d'altres. I són un grup d'amics, tots ells, de més de 50 anys. Feia aproximadament 30 anys que no jugaven a futbol, però tenien ganes una altra vegada de tornar a jugar, de tornar a tenir l'emoció de les competicions.
0: Que bo.
1: I han decidit posar en marxa aquest equip de futbol en el qual es regeixen per unes regles que són les del futbol a peu. Mm-hmm. En què consisteix això del futbol a peu? Doncs mira, és un futbol que està pensat per els que ja tenim una certa edat.
0: Molt bé.
1: Bàsicament, són trobades, partits, en els que es juguen 40 minuts. Cada jugador pot fer un màxim de 3 tocs consecutius. I els jugadors no poden córrer.
0: Val.
1: Està prohibit córrer. Tampoc no està permès fer entrades ni el contacte físic. I la pilota mai no pot colpejar per sobre de l'altura de les espatlles.
0: Mm.
1: Els llançaments a porteria s'han de fer des de dintre de l'àrea. És a dir, és un futbol pensat per persones que ja no tenen l'agilitat i les capacitats de quan eren 20 anyeros i perquè no es puguin lesionar. D'aquesta manera, és un futbol que és no tan centrat en la velocitat, sinó més centrat en la tàctica.
0: Molt bé.
1: En pensar a veure com es pot fer cadascuna de les jugades, perquè ja sabem, ja us dic que està limitat.

0: limitat a 3 tocs per jugador, de manera que al final tot és molt, molt més tàctic a l'hora de fer les jugades. Doncs, i és una manera de, doncs, per exemple, per aquest grup d'amics, de tornar a poder-se ajuntar, a poder fer els seus partits de futbol, i també una manera de tenir activitat a partir d'una determinada edat.
1: Està fantàstic. A mi em sembla que està molt bé i també evitarien, ajuda a evitar segons quines lesions, no? Perquè molts cops el problema de les lesions al futbol és per ficar el peu mal, no? Amb molta velocitat, mal, una mala postura, o el xoc, no? El anar a molta velocitat i que algun, saps, el xoc amb un altre futbolista, doncs, faci una cosa més, una desviació greu, però bueno, a menys velocitat, caminant, doncs el risc és molt menor en totes les possibles complicacions que tingui. O sigui que ens sembla fantàstic. A veure si també es va imposant amb el bàsquet, amb el handbol i amb tots els esports. El tema del waterpolo em fa una mica més de por, perquè igual et pots quedar allà al mig ofegat, perquè si no et pots moure, però bé, em sembla fabulós. I des d'aquí tot el nostre suport a aquestes iniciatives que facin que a totes les edats tinguem il·lusions, reptes i ens moguem, que és la millor forma de que la sang vagi per tot el cos, també el cervell l'hem d'activar. Per això ja intentarem nosaltres donar-vos molts temes de conversa i molts temes de donar-li voltes al cap. David, que tinguis un dijous fantàstic.
0: Bon dia.
1: A tots vostès, a gaudir d'aquest dijous 15 d'octubre de 2026. Tornarem aquesta propera matinada, serà com sempre, a 2:15. Que vagi bé, adeu-siau.

0: Cafero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
2: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
1: Centro Médico Roma, todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
3: El futbolista del Barça demana la pilota d'or per si mateix.
4: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
5: A veure, és campió del món i jo si fos campió del món d'alguna cosa potser seria també un pèl pedant, no ho sé.
6: Pachulo mi pirulo, ja surt el nano i sí, hagués pogut dir Mbappé i jo i va dir i jo i Mbappé. Però a mi el que més m'agrada que tot el món lo ve, que som els mejores.
0: Oh. De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: La tonteria no té límits i tots ens passa que amb alguna cosa no tenim límit i pots, des de fora pot semblar una tonteria, això ens passa a tots.
8: Para, que no tens límits, para. Respira, Laura. Que respire Laura.
7: No, Laura no està. Laura se fue. Laura se... Ja ho deia, El Nec, es deia el que cantava això. Aquest, fixeu-vos una cosa, el Nec i després aquella senyora australiana que en els Jocs Olímpics passats va fer en allò del breakdance, va fer com unes coses així, saps? Que aquella dona estava farmejant a Laura i ningú va saber valorar això. I li van donar un 0. Clar, potser era un 0 en breakdance, però potser era un más 1000 en aura.
8: Com aquella que se cayó en esquiando i se quedó así.
7: Sí.
8: En una postura aurática.
9: Si no vols fer res d'això, què has de fer? Com la Laura Pausini.
7: Sí, senyor.
9: Una pausi. Ah.
7: Fas una pausini.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio.

0: 25 a Tarragona i 24 a Barcelona.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: El PSC tornaria a guanyar les eleccions generals a Catalunya segons el darrer baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat. De fet, els socialistes millorarien el resultat d'ara fa 4 anys per davant d'Esquerra Republicana i el Partit Popular. Gabriel Figueredo, bon dia.
2: Bon dia, Montse. Això sí, l'enquesta es va tancar el mateix dia que Pedro Sánchez va anunciar l'avançament electoral i, per tant, no recull de manera exhaustiva el nou clima polític. Sigui com sigui, els socialistes catalans guanyarien un escó fins als 19 diputats, seguits d'Esquerra Republicana, formació que podria créixer dels 7 als 11 escons. En tercer lloc es mantindria el PP, que repetiria amb 6 diputats i fins i tot en podria aconseguir un altre. Això sí, els populars tenen el retrovisor a Vox, que es podria disparar fins als 6 diputats. Els grans derrotats d'aquest CEO són Sumar i Junts. La formació d'Esquerra es passaria dels 7 als 3, mentre que el partit liderat per Carles Puigdemont podria perdre 2 diputats. De la seva banda, Podemos, que no es presentarà a les eleccions a Catalunya, no obtindria cap representant segons aquesta enquesta feta entre l'1 de setembre i el 5 d'octubre.
0: El sondeig del CEO, que es va fer durant l'esclat del cas Mari Carmen i la negociació infructuosa dels decrets d'habitatge, també reflecteix que aquesta qüestió continua sent el principal mal de cap dels catalans. Ho és per al 30% dels enquestats. És el percentatge més alt registrat mai en aquest tipus de sondeig, un punt més que en el baròmetre anterior. En segon lloc, hi ha la immigració amb un 11%, seguida de la insatisfacció amb la política, la inseguretat i la sanitat. Més coses, sàpiguen que el cas de les responsabilitats econòmiques dels líders del procés ha quedat pràcticament tancat al Tribunal de Comptes. Aquest organisme estatal ha decidit aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i a una trentena més d'exalts càrrecs de la Generalitat investigats per les despeses de l'1 d'octubre. La resolució conclou que no s'ha pogut acreditar que aquests costos afectessin els interessos econòmics de la Unió Europea.
1: Más de uno Catalunya.
0: Els pagesos tornen a omplir el centre de Barcelona de tractors per demanar reformes estructurals per mantenir en vida el sector agrari. Uns 200 tractors i uns 1.000 pagesos, segons els sindicats convocants, han denunciat la situació de col·lapse que pateixen des de fa anys. Entre les adversitats climàtiques i els costos de producció, les ajudes conjunturals ja són del tot insuficients. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou. No hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals.
0: A més, el cens dels pagesos a Catalunya es redueix dia rere dia i la majoria dels que queden, la majoria tenen més de 70 anys, una edat complicada per seguir treballant al camp. Doncs des de Brussel·les, el president de la Generalitat, Salvador Illa, diu entendre el malestar del sector i assegura que està treballant per activar el pla de contingència europeu. En el marc de la Comissió d'Agricultura ha demanat ajudes econòmiques per fer front a l'encariment dels fertilitzants i el gasoil derivat, diu, de les guerres.
4: Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i és molt important que es mobilitzi el fons de contingència europeu, que està previst justament per aquestes situacions, i és el que he vingut a demanar aquests dies, aquestes reunions que estic tenint aquests dies aquí a Brussel·les.
0: Partits polítics, institucions i entitats recorden avui la figura del president de la Generalitat, Lluís Companys, quan es compleixen 86 anys del seu afusellament. Al llarg del dia s'han programat ofrenes florals i actes d'homenatge arreu del territori, amb especial protagonisme al fossar de Santa Eulàlia, a Montjuïc, on han tingut lloc ja les marxes de torxes i les ofrenes florals d'Esquerra i Junts. I un últim apunt, sàpiguen que la vida a Catalunya durant el mes de setembre va pujar un 4,5% i és més cara que ara fa un any.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 27, repassem els esports amb el José Agustín Gómez. Bon dia.
5: Bon dia. El comitè de competició sanciona amb 4 partits de suspensió a Vinícius, que es perdrà el clàssic contra el Futbol Club Barcelona del proper diumenge 25 d'octubre a les 9 de la nit al Camp Nou. En partit ajornat de la segona jornada de la Lliga ACB, la 6a Joventut de Badalona supera Morabanc Andorra 96-75, convertint-se en la primera victòria de la temporada pels verdinegres. A la primera jornada de l'Eurocup femenina de bàsquet, debut amb victòria d'Uni Girona a Fontallau davant l'Ostrava Xec, 77-49. A la Lliga de Campions d'handbol, el Futbol Club Barcelona visitarà a 7:15 de la tarda la pista del Dinamo de Bucarest, en partit corresponent a la quarta jornada de la competició.
0: Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
6: 932 40 38

0: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Bon dia. Centenars de pagesos han protestat aquest dimecres a Barcelona per l'increment dels preus de producció que alerten posa en risc el sector. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i dels fertilitzants que fan molt difícil assegurar la viabilitat d'algunes explotacions. Reclamen preus justos i que es faci el necessari perquè els ajudin en tots els fronts possibles. Els pagesos, a més, asseguren que cal que hi hagi relleu generacional, que és un dels grans problemes que té el sector. Fiscalia Anticorrupció defensa la tesi que el responsable de Fial, Antoni Martos, pactava amb constructores increments de preus d'obres adjudicades per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb desviacions superiors al 35% de sortida. La consultora controlava la societat municipal La Cala Gestió per encàrrec del govern municipal del llavors alcalde Andreu Martí, el principal acusat de la trama que s'està jutjant a l'Audiència Nacional. Aquest dimecres, l'exarquitecte municipal Joan Prous ha declarat com a testimoni que desconeixia els acords, però no els ha descartat. La fiscalia li ha preguntat pels habitatges de protecció oficial del carrer Goya, construït per l'empresa Incoex, que van acabar costant 269.000 euros més respecte dels 887.000 euros inicials. Fiscalia Anticorrupció investiga dos responsables de l'INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi, el secretari del Consell Regulador i una treballadora de la DEO Terra Alta i la directora de l'agència Pecats, que gestiona la comunicació de la denominació d'origen per presumptes delictes de malversació de fons públics o frau en la gestió de subvencions. El director general de l'INCAVI, Joan Jané, ha reconegut que hi ha una investigació oberta, també al cap de servei de la institució vitivinícola. Per la seva banda, la denominació d'origen Terra Alta ha emès un comunicat on desmenteix categòricament les acusacions de frau i malversació i assegura que ha aportat a la justícia la documentació que aclarirà els fets. L'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, celebra l'acord de PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP perquè la llei de memòria democràtica fixi un any com a termini per retirar el monument franquista de l'Ebre, però reconeix que la notícia s'ha rebut amb certa cautela després de molts anuncis. Lleixà confia que s'aprovi la normativa i permeti tancar aquest episodi polèmic que afirma fa anys s'arrossega. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Más de Uno amb Rafa Latorre.
0: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
3: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
2: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo 1 euro.
5: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni 1 euro. Nosotros nos encargamos de todo de principio a fin.
4: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
5: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
4: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo 1 euro.
0: L'actualitat de Catalunya
6: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es
6: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
7: No t'ha sonat cap és alert d'aquests, eh?
8: Bueno, em va sonar, a mi em va sonar al mig de la bola negra. Tenia el mòbil silenciat, però clar, el missatge no el sents només si està el mòbil apagat. Si el tens silenciat o en el mode avió, et sona.
7: Sí, fet,
8: no va ser l'únic que va sonar el missatge. Bueno, el dia següent va sonar per advertir-te de que s'havien aixecat les mesures de cap de setmana i suposo que, bueno, s'estem acostumats també a això.
7: Sí. Tot i que aquí a la secció d'humor als tribuneros ja fa dies, ja fa setmanes que vam demanar que el missatge de se levanten les restriccions ha de ser diferent. En lloc de pipipi ha de ser tan tan tan tan tan tan, saps? O alguna cosa així una mica més liviana.
8: O simplement enviar un SMS.
7: De dir que ja està.
8: SMS normal, eh?
7: Sí. Ja està.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de

0: decretos. Y no sé qué puede tener en la cabeza para prestarse a hacer ese discurso sabiendo lo que sabía de sí misma. Pero todavía me parece más increíble su intervención en Espejo Público, donde dijo Susana Griso que los ataques personales le parecen lo peor que hay en política. Bien, en sus 10 minutos arremetió personalmente contra Nogueras, Figaredo, Quero, Ana Vázquez y muy especialmente contra Jaime de los Santos, al que estuvo increpando 3 minutos, al que acusó personalmente de no ayudar a sus padres y del que dijo merecerse una colleja por parte de su progenitora. Bien, no me parece exactamente el estilo de alguien a quien un ataque personal le parezca lo peor que existe en política. Mínguez no debería ir en ninguna lista, así que por supuesto será número uno por Lleida. Bueno, si tenemos a Bolaños al frente de Justicia y al fiscal general condenado, pues no descartemos que ella la acaben haciendo defensora del pueblo, Rafa. O bueno, mejor, presidenta del sindicato de inquilinos.
1: Bueno, gracias, Peláez. Pasa un buen día.
0: Será lo que se pueda.
1: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Onda Cero Tarragona, la teva radio. Más de uno Tarragona, San Pablo Alcaraz.
3: Bon dia, són les 8 i 20 per davant, 10 minuts d'actualitat. Dijous 15 d'octubre, centenars de pagesos catalans han protestat aquest dimecres a Barcelona per l'increment dels preus de producció que afirmen posa en risc el sector. Una de les queixes més recurrents és l'augment desmesurat dels carburants i dels fertilitzants, que, afirmen, fa molt difícil la viabilitat d'algunes explotacions. En Sergi Gavaldà, pagès de Vallmoll i membre d'Unió de Pagesos, explica que es mobilitzen pels elevats costos de producció, amb el gasoil i els adobs altíssims, i per reclamar preus justos.
4: S'ha de sortir sí o sí, creiem que està la cosa molt malament. Gasoil altíssim, els adobs i després els preus dels fruits que estan, vull dir, ens el paguen molt per sobre del cost de producció, però molt. Això és insostenible. Vull dir, la veritat és que s'ha de sortir i que se n'enteri tot Catalunya de que estem agonitzant. Estem agonitzant.
3: Isidre Coll, pagès del Pla de Santa Maria, també ha assegurat que és necessari que els ajudin en tots els fronts possibles.
5: Suposo que hi ha els entesos, no?, que són els polítics, a saber de quina manera ens poden ajudar, però des d'ajuts directes, ajudar-nos a reduir la burocràcia, lleis que controlin els mercats, que controlin els lobbies econòmics de l'alimentació, la competència deslleial, el sector està tan enfonsant que crec que ens han d'ajudar amb tots els fronts possibles.
3: Els pagesos asseguren que també cal que hi hagi relleu generacional, un dels grans problemes que té el sector. Fiscalia Anticorrupció defensa la tesi que el responsable de Fial, Antoni Martos, pactava amb constructores increments de preus d'obres adjudicades per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb desviacions superiors al 35% de sortida. La consultora controlava la societat municipal La Cala Gestió per encàrrec del govern municipal del llavors alcalde Andreu Martí, el principal acusat de la trama que es jutja a l'Audiència Nacional. Aquest dimecres, l'exarquitecte municipal Joan Prous ha declarat com a testimoni que desconeixia els acords, però no els ha descartat. La fiscal li ha preguntat pels habitatges de protecció oficial del carrer Goya construït per l'empresa Incoex, que van acabar costant 269.000 euros més respecte dels 887.000 euros inicials. I la Fiscalia Anticorrupció investiga dos responsables de l'INCAVI, Institut Català de la Vinya i el Vi, el secretari del Consell Regulador i una treballadora de la denominació d'origen Terra Alta i la directora de l'agència PACATS, que gestiona la comunicació de la denominació d'origen per presumptes delictes de malversació de fons públics o frau en la gestió de subvencions. El director general de l'INCAVI, Joan Jané, ha reconegut que hi ha una investigació oberta també al cap de servei de la institució vitivinícola. Per la seva banda, la DO Terra Alta ha emès un comunicat on desmenteix categòricament les acusacions de frau i malversació i assegura que ha aportat a la justícia la documentació que aclarirà els fets. Són les 8 i 23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
6: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
7: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres

0: donan tranquilidad.
1: Me siento. Cuando dormimos bien, se nota. Descansar, desconectar, recargar energía. Hazlo fácil con las gummies de Vitaldin. 1,9 miligramos de melatonina, sin azúcar, veganas y más efectivas. Vitaldin, tu dosis para dormir mejor. Cómpralas en vitaldin.com.
2: Hay situaciones sencillas que se nos complican, como cuando preguntas por una dirección y ya no recuerdas si dijo primero derecha o izquierda. O como cuando te explican las reglas de un juego de mesa y sin querer desconectas. Porque no siempre basta con saber algo, también hay que saber explicarlo. Y Marta sabe cómo contarte de forma clara los asuntos más complejos. La brújula, con Marta García Ayer. El análisis de la actualidad con rigor y sin rodeos. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
3: Bon dia. Avui s'esperen intervals de núvols a Tarragona, amb tendència a partir del migdia a cel menys ennuvolat, però al litoral i al prelitoral durant el matí s'esperen núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble o ruixat aïllat. També a primeres hores del matí no es descarten bancs de boira a les depressions més cap a l'interior. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen al litoral i al prelitoral i a la resta sense canvis. Avui amb màximes de 28 graus a Tortosa, 27 a Reus, 26 a Tarragona i a Gandesa, 25 al Vendrell. A partir del dissabte s'espera un descens de les temperatures especialment notable el diumenge, ja que aquest cap de setmana s'espera un canvi de temps significatiu fruit d'un talvec sobre la península, el probable aïllament d'una dana al nord peninsular i a més l'entrada d'una massa d'aire fred que podria comportar el diumenge pluges molt fortes i que podrien registrar acumulats importants. Pel que fa al vent, avui bufarà fluix variable amb predomini de la component sud durant les hores centrals. És una informació d'AEMET.
4: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
5: Continuem amb més notícies. L'alcaldessa de Tortosa, Mar Lleixà, ha celebrat l'acord de PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP perquè la llei de memòria democràtica fixi un any com a termini per retirar el monument franquista de l'Ebre, però reconeix que la notícia s'ha rebut amb certa cautela després de molts anuncis. Lleixà confia que s'aprovi la normativa i permeti, assegura, tancar aquest episodi polèmic.
6: Confiem que este nou marc que ara se presenta en aquest acord pugui aportar aquella seguretat jurídica que faci possible d'una vegada per totes la retirada del monument respectant els procediments i també evitant més retards en una mirada cap al futur i en què la prioritat, com sempre hem dit des del nostre govern, és poder promoure polítiques de memòria i reivindicar i recuperar la memòria de totes les víctimes.
5: Per altra banda, l'alcaldessa de Tortosa també ha explicat que s'està preparant el recurs contra l'exclusió en la nova licitació del servei d'hemodiàlisi ambulatòria de les Terres de l'Ebre de GESAT, Gestió Sanitària i Assistencial de les Terres de l'Ebre, que és l'entitat que gestiona els serveis sanitaris i assistencials de l'Hospital de la Santa Creu de Jesús. I això ha detallat que l'anterior gerència va presentar una documentació fora de temps i forma que s'intenta ara solucionar. L'alcaldessa ha remarcat que en cap cas suposa haver perdut la contractació perquè el procediment no està tancat ni tampoc que no estigui garantit el servei per als usuaris del territori. El govern municipal lamenta l'alarmisme generat, assegurant, per Junts per Tortosa. El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica ha reinhumat aquest dimecres les restes òssies de 10 víctimes de la Guerra Civil al cementiri de Caseres, a la Terra Alta. Les despulles s'han recuperat en 3 intervencions arqueològiques fetes al municipi entre els anys 2018 i 2020. Les restes, que no han pogut ser identificades, han estat retornades al municipi on van ser localitzades i han rebut sepultura digna al cementiri de Caseres, d'acord amb la normativa vigent en matèria de fosses comunes i restes humanes de la Guerra Civil i la dictadura. Gairebé 90 anys després, la reinhumació s'emmarca en les actuacions de la Generalitat per recuperar, identificar i dignificar les víctimes d'aquest període històric. I un estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha analitzat quins factors estan més associats a l'ús de pornografia durant l'adolescència. Els resultats mostren que el sexe és la variable amb més capacitat predictiva, seguida de l'ús problemàtic d'internet, el consum de cànnabis i alcohol, el conflicte familiar i algunes conductes sexuals de risc. La recerca publicada a la revista Computation s'ha fet a partir de l'enquesta Estudes 2023, amb una mostra de més de 33.500 adolescents d'arreu d'Espanya. Segons els investigadors,

0: Diu que t'escolta.
1: Con Green Economía Energética puedes aislar tus buhardillas por solo un euro.
2: Sin condiciones de ingresos, sin adelantar ni un euro. Nosotros nos encargamos de todo, de principio a fin.
1: Llama ahora al 916-140-181. Repito, 916-140-181.
2: Un asesor tomará tu caso y concretará contigo una cita para realizar la instalación.
1: Green Economía Energética. Confort y ahorro por solo un euro.
3: Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás y descuentos. Además del 15% de descuento en toda la tienda, Los Tresillos les obsequia totalmente gratis con un décimo de lotería de Navidad. No se lo piensen. Más de 200 décimos de regalo a nuestros clientes hasta agotar existencias. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
6: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
7: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: El swing test consisteix en agafar la llauna, te la poses, seria més o menys a l'alçada del pit. Aquí en l'àudio ens explicaran que és en l'esternón, però bueno, per si no trobeu l'esternón, saps allò que dius, ara no em trobo l'esternón?
9: Eso l'he guardat.
8: Sí, escoltem...
10: Cuerpo, muéstrame mi sí. Me hago para adelante, ese es mi sí.
8: Ah,
10: ahora cuerpo, muéstrame mi no. Me hago para atrás, cada vez lo puedes ir practicando y
8: sí, home,
10: más
8: i tant,
10: fácil.
8: Pot anar variant.
10: Estar en un estado neutral. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Vas a notar hacia dónde te vas. Este es un no. Estas sardinas no me caen bien. Por más que digan en aceite de oliva,
8: no, no.
10: Vamos a probar
8: no,
10: otras.
8: No, si no le caen bien.
10: Voy a poner mi esternón. Estas me caen bien.
8: Ay,
10: así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
8: Allò que echa para, huele que echa para atrás.
9: Això mateix. Mira, ja està, ja sabem la causa.
8: Això ve d'aquí, Marta.
7: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
11: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: A la Fundació Joan Miró ja està disponible l'exposició Charlotte Perriand, lliure per repensar el món. La primera presentació a Espanya de la dissenyadora modernista francesa, amiga de tota la vida, de Certi Miró. Disponible fins al 28 de febrer. Al Palau Robert i de manera gratuïta fins al 8 de desembre hi trobem l'exposició Atlas Fenosa, una mostra que repassa la vida i obra de l'escultor Apel·les Fenosa a través d'un mapa de Barcelona. Passem als escenaris amb l'obra de teatre Bons i Dolents, la nova comèdia escrita i protagonitzada per Joel Joan, un espectacle que combina humor, crítica i contradiccions morals fins al 15 de novembre al Teatre Condal. I el Palau Sant Jordi es prepara per acollir 2 dels concerts més esperats de la tardor. El grup colombià Morat actuarà els dies 16 i 27 d'octubre. Les últimes entrades encara estan disponibles. I el retorn més esperat arribarà el dia 20 d'octubre amb el concert dels Strokes. La banda de Nova York ja ha venut totes les seves entrades en el seu retorn a Catalunya 23 anys després.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya, lideratges.
13: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de desconnexió.
14: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
13: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
14: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
7: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
15: Muy buenas, entrega urgente de parte de Onda Cero para María Virtudes.
16: Sí, soy yo.
15: Pues aquí tiene su pedido. La mejor información, deporte, entretenimiento y entrevistas con los protagonistas del momento.
16: Sí, sube, sube.
15: En Onda Cero nos entregamos para dar siempre la mejor oferta de contenidos, enfoques y voces. Onda Cero, tu radio.

0: Oh, no, de Mi BP. Con la app Mi BP, las mates molan. Durante este mes acumula 75 litros y te llevas hasta 14 euros de ahorro Mi BP. Y además participaciones de Navidad en tu lotero. Consulta condiciones en mibp.es promo ahorro extra.
1: Con Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, elige tu rumbo. Madeira, Nápoles o Roma. Y a bordo, desayunas con el mar delante y cenas con el mar al lado. Reserva ya tu crucero Royal Caribbean 2027 con hasta 690 euros de descuento y el tercer y cuarto pasajero desde 99 euros. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Ponemos rumbo a tus sueños.
2: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás y descuentos. Además del 15% de descuento en toda la tienda, Los Tresillos les obsequia totalmente gratis con un décimo de lotería de Navidad. No se lo piensen. Más de 200 décimos de regalo a nuestros clientes hasta agotar existencias. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
4: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
5: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
4: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Girona, el Toc de Rams omplirà la ciutat de tradició i festivitat.
7: Serà el pròxim 17 d'octubre a les 11 del matí amb una cercavila que recorrerà el centre de la ciutat per arribar a la plaça del Vi, on es farà el canvi de rams de les gegantetes i la ballada de gegants. A continuació, hi haurà un vermut de la Festa Major dels Quatre Rius i repartiment de mocadors i domassos.
8: Hoy me pregunto qué será de ti.
6: A la província de Barcelona, la banda colombiana de pop-rock Morat fa parada al Sant Jordi.
7: Serà el dissabte 17 d'octubre dins de la seva gira mundial Ja és mañana, el mateix títol del seu darrer disc que presentaran amb aquesta gira. Un concert, doncs, en el que tocaran alguns de les seves noves cançons del seu darrer treball i també els seus hits com Como te atreves o Besas en guerra, entre molts d'altres.
6: A Tarragona, el diumenge 18 d'octubre, podreu gaudir de l'obra Lorca eran todos.
7: A càrrec d'Histrionis Teatre, la representació ret homenatge a Federico García Lorca i a totes aquelles persones que van patir la mateixa sort que el gran poeta durant la Guerra Civil, buscant esclarir la veritat del que va succeir aquell 18 d'agost de 1936, data de la mort de Lorca, a través d'una amalgama de testimonis que van acompanyar el poeta en els seus últims instants.
6: I no deixem el teatre perquè a la província de Lleida podreu gaudir de l'Albada.
7: Serà el Teatre Municipal de Balaguer el 17 d'octubre, escrita per Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Brogi. L'obra ens planteja un ambiciós trencaclosques. Des de la guerra i la postguerra ens portarà d'un temps a un altre, d'un paisatge a un altre, fins a arribar a la fervorosa transició i a la celebració dels Jocs del 92.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. De zero a l'infinit, amb David Cervelló.
9: A veure un moment, o sigui, on estem arribant? Al final, què és el que volem saber fer bé? Prompts o coneixements? És apassionant i desesperant al mateix temps, Ramon, eh? Que sí?
10: Aquí, el nostre estudi mostra una cosa que va en aquesta línia, que és el fet que ja s'està creant una nova bretxa a l'educació, que sí. És la bretxa que existeix entre l'ús que se'n fa intensiu i la verificació i aprenentatge que s'aconsegueix a través de la IA, sobretot l'ús i verificació. Aquesta bretxa fins i tot s'enxampla des de l'ESO fins a batxillerat, i cada vegada és més gran. Jo crec que els professors també ens hem de posar a pensar aquí. Hem de ser els acompanyants dels nostres alumnes en aquest món en què la IA sí. Ja està present. I no hem de posar tant la mirada en el producte final, sinó en el procés.
2: De zero a l'infinit, cada diumenge a les 6 del matí, amb David Cervelló. La brújula de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
11: A mí los madridistas que me rodean me muestran su desafección porque Rodri no se vista de blanco. Pero total y absoluta porque lo veía muy cerca, porque se había contado.
12: Pero yo creo que él también ve que acopla mejor en el Barça. Es decir, se,
11: pero
12: se
11: no
12: siente...
11: tendría el papel rutilante que en el Madrid.
13: Él está encantado de jugar en el Barça. Es que conoce a todos los compañeros. Es que la mitad han estado con él todo el verano. O sea, eso es indiscutible. Pero que no se plantea lo de jugar con Tchouaméni o jugar con Pedri. O sea, que yo creo que lo de la operación es lo del cariño o el convencimiento que puede ver en un momento dado. Porque esto no se cierra. Pues porque no. Pues Pots al Barça.
0: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Ràdio.

0: Estadio. Això és En Bones Mans, amb Robert Calvo.
1: Ai, arriba aquest moment de relaxar-se i de fullejar llibres al programa.
2: En el libro que te traigo, que se llama San Bartolo, que es un pueblo y un verano y unas fiestas muy actuales.
1: En Bones Mans és un programa que mira cada setmana la salut mental, la salut emocional de la ciutadania, de totes i de tots, i toquem aquells temes que procurem que puguin afectar la gran part de la població.
0: En Bones Mans, diumenges a partir de les 7 del matí a Onda Cero Catalunya.

0: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi al meu costat, Robert Calvo, bon dia.
1: Què tal, bon dia, bona hora.
0: Gerard Sanz, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
0: La nostra estudiant en pràctiques, la Clàudia Damé. I, atenció, perquè ha tornat l'home.
3: Sí!
0: Víctor Lozano, bon dia.
4: Bon dia, ja estic aquí.
0: T'hem trobat a faltar.
4: Grande, guapo, guapo!
1: Sí que estàs de poc de Turquia a Espanya, no?
4: Bueno...
0: Han estat dos dies, eh? Sense aparèixer
4: per... Tres dies. Tres dies.
2: Mini vacances.
4: La veritat és que...
0: Vas visitar el Palau de Top Capi?
4: No, jo crec que amb el sermón que em va fotre el José vaig acabar tan marejat que vaig haver d'estirar-me al llit, posar-me dos coixins al davant per estirar les cames cap amunt...
0: I el que vas aprendre, què?
4: Agafar el petit bambú per fer una sessió de meditació de 25 minuts.
1: L'audiència ha notat molt el contrast, eh? Aquests dos dies?
0: Sí. Dimarts, la calma absoluta.
1: La calma, sí.
0: Anem a Top Capi.
1: Absoluta.
0: Dimarts, ai, dimecres, el Víctor Llucià. I ara ja s'ha acabat la calma.
4: S'ha acabat la calma. Molt recomanable visitar Estambul com a turista. Gens recomanable si has d'anar a treballar.
1: Bueno, hi ha gent que hi va a posar-se pèl.
4: Moltíssima gent.
1: Sí.
4: A l'aeroport, homes i dones.
1: Alicia Escribano.
4: Rapades amb el...
3: Amb els puntitos aquests.
4: Sí, per mi, que és una imatge bastant desagradable.
1: Alicia Escribano acaba de tornar fa dos dies d'allà, també, i em deia ahir que tot el carrer és ple de gent que va amb els puntets al cap.
4: Sí.
2: Jo vaig sentir que ja...
4: Tengo buen plumaje, eh?
0: Sí que tens pelazo.
2: Jo vaig sentir que hi ha avions de tornada de Turquia cap a on sigui tal, on vas veient caps amb els puntets aquests i amb el mocador que et posen aquí, amb el tovalló, perquè per la sang...
3: Sí, és que per regaliment.
4: A mi no em preocupava això. A mi el que més em preocupava era una mesquita que tenia just enganxada darrere de l'hotel i, clar, es foten a pregar a les 6 del dematí. I és que n'hi apetece.
0: I van començar, però és la seva religió. Que ho respecto molt.
4: Vull dir que no ho dic... Però a les 6 del matí no fots allà a cridar, a pregar, home.
0: Estàs al seu país, que has de respectar.
4: Jo estic dormint, has de respectar els que venim a treballar i enriquim amb la nostra presència.
1: Si visquessis el Raval, com visc jo, això seria el més natural.
4: Sí, però a mi no...
0: El Robert no es posa a despertador?
1: No, clar.
0: Em desperta amb això.
1: Em desperta amb això, amb el cant a l'oració.
4: Pues així, clar, després a les 12, no, clar, a les 4... Diu, però bueno, això què?
0: Ni la migdiada et va deixar
4: fer. Ni la migdiada, no podies descansar. A més, hi havia davant com una caserna d'una policia, de la policia d'allà, que no es... Va venir el meu company de l'avantguàrdia, anava amb ell, va fer una foto, perquè era un edifici molt xulo, i van sortir, i bueno, pràcticament li van fer eliminar les fotos que havia fet, i una sirena tota l'estona.
0: Bueno, ja et dic,
4: jo l'he visitat com a turista, i és una ciutat preciosa, que s'ha de gaudir, amb temps, amb dies, amb tranquil·litat, amb calma, però si vas a treballar, que has d'anar de bòlit amunt i avall, perquè aquí no sé què, ara a l'estadi, ara aquí a l'hotel de no sé què, tal, és un caos. És a dir, un trajecte de 6 minuts que hi havia de 6-7 minuts des de l'hotel a l'estadi, es va convertir en 52 minuts.
3: Hola!
4: Jo mai havia estat aturat en una autopista tanta estona. I mira que jo m'he menjat cues de la Costa Brava, d'aquestes guapes, d'anar a la costa de Tarragona, etc. Però molt heavy.
2: Vas menjar kebab?
4: No, però no vaig menjar... No m'agrada el kebab, però vaig anar a un lloc de menjar turc... Kebab. Que el típic que mires i tenia bons comentaris... I vaig menjar... Ai, que maca.
0: És que tenim aquí... Algú està jugant amb les pantalles que tenim a l'estudi.
2: Amb el supervideo wall que tenim.
0: I ara ens han posat una imatge de Barcelona.
4: Ens ha fet una Barcelona rara,
1: amb la intel·ligència artificial. Ha posat la Torre Agbar al cor de Barcelona.
0: I al costat de la Sagrada Família.
1: La Sagrada Família l'ha posat aquí...
3: Està
0: a quatre carrers.
2: I l'Eixample, els peus del
0: Barcelona.
4: Feu el favor i poseu l'alineació del Barça amb Rafinha, Lamine Yamal...
3: I tota Barcelona és García. Tot l'Eixample.
1: Sí.
3: Perquè no hi ha ni una illa de casa.
4: A veure, para. On està el Camp Nou, aquí? Aquí no es veu el Camp Nou? Quin és el museu més visitat a Catalunya?
1: El Camp Nou.
4: El Camp Nou. Per tant, aquí serà família molt bé.
0: Que estigui jugant amb les càmeres, que ens canviïn la imatge.
3: Mira Montjuïc.
4: Bueno,
3: és el Tibidabo, no és Montjuïc, no? Perquè es veu la...
0: De totes maneres, molt maca la imatge que tenim.
1: La gent no sap què estem parlant, en realitat.
0: No, però li estem explicant.
4: Sí, hi ha un video wall, hi ha una imatge enorme amb una pantalla gegant a paisada de Barcelona.
2: Vinga, va.
0: Quina cançó ens portes avui?
2: Doncs mira, avui una cançó de Sina.
1: L'Alba l'està allà.
4: Però al final s'enfonsa, no?

0: Està la
1: Lola. No facis spoiler, Víctor.
2: Jo crec que hi ha una...
3: Jack, no? Està la Lola.
2: Una vergonya, no, és una vergonya que posis aquesta cançó quan saps perfectament que hi cabíem dos a la taula aquella. És una vergonya. Hi ha un documental que va fer el propi James Cameron,
1: que ho va reconèixer.
2: Que sí. amb la mateixa taula, les mateixes mides, en la mateixa situació...
3: Ho han estudiat físic.
2: Sí, però el propi James Cameron
1: tota
2: ho va fer.
1: La pel·lícula. Eh? Ha canviat tota la pel·lícula.
2: Bueno, doncs no.
3: No hi ha pel·li, no, no hi ha pel·li.
2: Per què havia de morir?
1: Per
2: què havia de morir Jack Dawson? Perfectament podrien haver estat vivint junts allà a Massachusetts, abraçats...
1: Vaig arribar a casa, després de veure la pel·li...
2: Munyint vaques.
1: Al cinema, vaig entrar a la dutxa i seguia plorant.
2: Sí?
1: Em va impactar
2: no,
1: moltíssim.
2: Era és que porta molta calç, l'aigua de Barcelona porta
3: molta
2: calç.
3: Home, va ser el pel·liculón del moment.
4: Deia, doncs com... Lola, perdó, que he dit, la Lola està allà, la Lola Sorribas està a París perquè
5: està
4: hi ha...
5: Està veient a la Celine Dion. No.
2: Jo vaig dilluns a París.
4: Ah, sí?
2: Sí, el Barça s'ha jugat dins,
4: Em pensava que anaves a veure la Celine Dion i no em quadrava amb tu.
2: Bueno, si hagués pogut, hi hagués anat, eh?
4: Ja.
3: Doncs estem escoltant My Heart Will Go On, de Celine Dion, una de les cançons més reconeixibles de l'artista canadenca, principalment perquè va ser la banda sonora de Titanic, a banda d'aquell
4: cançó
3: molt... Titanic.
1: No parlis gaire d'anglès, tu, carinyo,
3: no,
1: que últimament estàs...
3: Últimament estàs... Ui,
1: estàs patinant, saber-la. Estàs patinant una mica.
3: Tu mai hiciste English mind. I és que de naufragis va avui la cosa perquè a Turquia s'han trobat... Mira, a Turquia precisament, Víctor.
2: Jo hi era.
3: Vas ser tu, eh?
2: Vaig fer el d'això per enfonsar-lo.
3: Doncs allà s'han trobat restes del que els arqueòlegs consideren que és el naufragi més antic
1: doncs
3: del
1: això,
3: món.
1: El Víctor.
3: El que s'ha trobat no és l'esquelet del vaixell, que sospita que, evidentment, amb el temps s'ha anat desintegrant totalment, sinó que s'han trobat les àmfores que hauria transportat aquest vaixell que dataria d'entre fa 4.400 i 4.700 anys.
2: Potser alguna Copa d'Europa d'aquestes del Madrid dels anys 60 i estava per allà.
3: Va ser durant l'edat, o es situa, del bronze antic. Després d'analitzar les àmfores, els arqueòlegs han determinat que la forma i el material d'aquests recipients coincideixen amb les àmfores d'Egipte i del Pròxim Orient. En concret, es creu que s'haurien fabricat a la regió de l'actual Vall del Jordà per l'argila amb què estan fetes. Pel director de les excavacions, Hakan Onis, la troballa aporta així informació sobre els vincles comercials de l'època i suggereix que el vaixell podria haver salpat de l'est i s'estaria dirigint cap a Troia, on no hi havia Brad Pitt, o Creta. Un dels elements més destacats de les peces ceràmiques que s'han trobat és una àmfora amb 9 marques i 2 forats que els arqueòlegs pensen que s'utilitzava per elaborar formatge o mantega. Aquesta troballa planteja la possibilitat que els navegants transportessin cabres per munyir-les allà mateix, eh? Formatge fet al moment, eh? I elaborar productes làctics.
1: Doncs Troia o Creta es va quedar sense formatge.
3: Sí, exacte.
1: Que interessant, eh?
3: Allò de su pedido está en camino... No. Su pedido se ha extraviado.
1: Ha sido cancelado. Vinga, què preguntes a l'audiència?
4: Té a veure amb això? Sí. Amb coses que venen a través del mar, d'un altre indret del món, i que arriben a altres països.
1: És a dir, que no té res a veure.
4: Sí. Sí, a veure, què acaba d'explicar el Gerard?
3: A veure com ho lligues.
1: A veure com ho lligues.
4: Escolta, a veure un moment. Acaba d'explicar aquesta troballa que s'ha trobat al fons del mar i que, diu l'última frase del guió del Gerard, planteja la possibilitat que els navegants transportessin cabres per munyir-les i elaborar productes làctics.
1: Preguntes per cabres?
4: No, pregunto per navegants que van trobar coses.
2: Ah, per cabrons també hi ha preguntes.
1: No liguis a l'audiència que no preguntes per això.
4: Perquè avui la pregunta del dia ens portarà a una cosa que hem celebrat aquesta mateixa setmana, a la hispanitat.
1: Bueno.
4: Perquè no hi ha cosa més espanyola que la truita de patates,
1: sí.
4: Que no existiria si no fos per Cristòfor Colom i tota la seva expedició. I és que parlem d'ous. Colom, el
5: genovés. Us agrada molt parlar d'ous últimament,
3: El Robert li encanta.
1: Però no va ser la patata que...
4: Ara diuen...
2: Huevo de
4: Colom.
1: Colom, tenia
2: un ous. Però és que me la sé jo.
6: Ai, Cristóbal, ni dos ni tres.
1: A veure, vinga, va.
4: L'orquestra Mondragón.
1: Això és...
4: Tenia un huevo. Colón tenia un huevo.
1: Però no va portar les patates, Colón.
4: Clar.
1: Home, no em liguis.
4: Ell tenia un huevo i l'unió a la patata, perquè, com deia, sense ell, el plat per antonomàsia de la cuina espanyola no existiria. Bé, ja haurà descobert la nostra audiència, i si han estat atents i atentes a l'avançament de continguts, ho sabran, que avui parlem de la truita de patates, en aquesta secció que s'anomena... Quins fogons?
1: Ara anava a cridar. Quins fogons? No és aquí, no?
3: Sí, jo també ho anava a fer, però...
4: Després ho cridem.
7: A Onda Cero Catalunya comença...
8: Quins fogons?
1: Ara.
4: I no obrirem l'etern debat sobre si ha d'anar amb ceba o sense ceba. Això ja està superat, jo crec.
2: Esperem ja, perquè ja...
4: Encara que és un debat que surarà tota l'estona sota la capa d'ou, o a sobre de la capa d'ou, no ho sé. Sigui com sigui, avui venerem la truita de patates, aquesta que sense el descobriment d'Amèrica i sense la gallina no seria res. Avui, amb notes de veu de WhatsApp al 676-760908, volem el secret de la seva truita de patates. Sí, sí, de la seva que ens està escoltant. Per què li surt tan bona a vostè la truita de patates? Quin secret té la seva que sigui diferent de la de la veïna? Què li posa que la resta d'espanyols, pobres, no ens hem assabentat encara que hi hem de posar? Hi ha gent que hi posa un adent d'all, sincera.
1: Sí?
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Això no ho havia escoltat mai.
4: La meva mare la fa amb ball, eh?
2: La clau és no fer-la molt. Per mi és la clau. Si vols una truita d'aquelles que sembla un totxo enorme, que no...
4: Et diré una cosa.
2: Però ben fineta. És que no tenim també massa secret, és deixar-la i el puntet, treure-la i que hi ha el moquillo.
1: Ja s'ha avançat, ja s'ha avançat.
4: Al final...
1: No t'avances, Víctor.
4: Abans que acabi aquest programa, passarà per aquí
2: sí?
4: El xef internacional català, més internacional que tenim, a explicar-nos quant temps ha d'estar la truita al foc i què l'hem de fer. Ho escoltarem al final, però de moment, quin és el secret de la seva truita de patates, la de vostè que ens escolta, 676-760908.
2: Jo no és secret, però no sempre que faig truita de patates, o la menjo, no sé per què, sempre menjo una mica de pa amb tomàquet.
4: Ah, sí, jo també.
2: És com...
3: Brutal. L'acompanyant pa amb tomàquet.
1: Brutal, brutal.
2: No una amanida, no, ha de ser pa amb tomàquet.
4: Que és pa com pa, en realitat.
1: Comida de tontos.
2: I de vistos.
1: Montse, la teva truita... Tontos,
5: però està rico. Jo sóc també de les quasi desfetes, per de manera. Jo que la trenques... I a sobre no és que la talles amb el ganivet, sinó amb la mateixa forquilla que fa el...
4: La veus?
5: No me la veig, perquè si l'agafo amb forquilla no me la puc veure.
1: No, perquè la truita sí que està ben feta.
5: Però sí, però sí, així que sí, que quedi ben...
1: Sí, alerta amb l'ou, vull dir... L'hem de fer una miqueta.
4: Sí.
1: Ja sé que ens agrada a tots una mica desfeta, però l'ou hem de vigilar.
4: I sobretot que sí, jo ja entenc que els restaurants que estan especialitzats en això ja són molt curosos.
1: Sí, home, sí.
4: Però han tingut algun cas d'alguna salmonelosi interessant.
1: I ojo. Robert, quin és el secret de la teva truita?
4: Mira, jo no em faig massa truita. Quan la faig vol dir que m'hi dedico una estona. A mi m'agrada molt. El secret és... barrejar-ho tot en un bol,
1: sí, clar,
4: i després posar-ho a la paella.
1: I això no és així, sí. Com que no?
4: La meva mare no ho fa així.
1: En sèrio?
4: La meva mare tira tot a la
1: vegada. En sèrio? Ah, no, s'ha de quallar fora.
4: No? No, jo quallo fora, però la meva mare no.
1: I la meva mare m'ha dit que n'ha fet truites de patates. Jo pensava que tothom ho feia fora.
4: A raó de dues al dia, la meva mare em feia...
1: Sí,
4: al restaurant.
1: Una experta, ta mare, hauries de fer detalls de ta mare.
4: I això de l'all jo mai no ho he entès.
1: No.
2: I tu... Ah, potser li dona un gust així.
1: Sí. Home, l'all és...
2: No l'he provat mai, però...
1: Ho provarem, ho provarem. Però sencer, o picat, picat.
4: Picat, picat. Però a la...
1: I amb ceba.
4: Sí, amb ceba. I a la uada del meu poble... Quan es fan les caramelles per Setmana Santa...
1: Que ja sabem el que són les caramelles.
4: Les caramelles són els cans, els goig de Déu, després de la Setmana Santa. Doncs es fa l'uada.
2: A pensar que era el davanter del...
1: No, obrim aquest meló.
4: Els caramellaires van a cantar per les cases de pagès, que donen ous de les seves gallines. Amb aquells ous es fan una truita de popular i allà es fa la truita amb alls tendres.
1: Que bo, que bona.
3: Sí,
1: Gerard, el secret de la truita.
3: M'agrada poc feta, també, sense moquillo, però que estigui sucoseta, que sí que caigui una miqueta. I per mi, imprescindible ceba. Ben punxadeta, una bona estona, l'estona que faci falta, però que estigui, que es desfagi a la boca.
4: Llavors, i els de la patata compartida, els de la patata rodanxes?
3: Ah, bueno...
1: A mi m'agrada que es trenqui després, vull dir, la faig a rodanxes i després es va trencant quan la...
3: Jo les faig a rodanxetes i com que està així punxadeta i és bastant d'això, la matxaco amb l'espàtula amb la que faig la truita perquè es desfagi una mica.
4: Diuen que la clau està en esqueixar-la, eh?
3: Sí, amb majar-la, que diuen en castellà, no? Sí.
2: A mi fineta, poc feta, amb el moquillo. Si a vegades
1: se'm passa
2: una miqueta i d'això, el que faig jo, si és refredat, tiro el moquillo del meu.
1: Ai,
2: així! No, perquè a mi m'agrada el moquillo. Si l'he fet massa i ja no tinc moquillo, li poso del meu.
1: Si comences a dir aquestes porteries, no entres més, eh?
2: Bueno, però és que t'has de dir com m'agrada la truita.
5: T'acaben de treure una vermella, vamos.
1: Ai, de veritat.
2: Tota l'estona parlant de moquillo, pues...
1: De veritat.
4: Ocru. Ja està.
1: Víctor Llucià. Vine, torna. Sisplau.
3: Ell fa José, molt... vine a parlar-nos de
1: José,
3: Top Capi.
1: José Agustín, et trobem a faltar.
2: Palacio aquell raro, que no sé què...
1: Ah, que és preciós, eh?
4: Recordem, la pregunta és, quin és el secret de la seva truita de patates?
1: Per mi el secret és que la faci el meu marit.
4: I que li posi carinyo, no?
1: I que li queda boníssim.
2: Home, clar, si te la fan...
5: Anava a dir-vos, a mi el secret és que me la faci, no fer-la jo.
1: Oh, i ma mare feia unes truites.
2: T'hem estimat des de que...

0: comences fins que te la poses a la boca, mínim.
1: Home, sí, perquè clar, si la fas bé...
0: La patata perquè es quedi ben cuinadeta i clar, ben maca, no...
1: Vinga, va, volem saber quin és el seu secret.
0: No, jo no la,

0: De silenci a Granollers després que aquest matí s'hagi confirmat que s'ha localitzat el cos sense vida d'en Rami, recordem, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del passat 4 d'octubre.
1: Sí, ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha confirmat que el cos ha estat localitzat ahir al mar entre Sitges i Castelldefels, i ja ho ha anunciat aquest matí durant l'ofrena institucional a Lluís Companys. El president ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor i els ha expressat el seu suport en aquests moments difícils. La troballa es va produir ahir dimecres a la tarda, després que un pescador alertés al 112 de la presència d'un cos surant al mar a l'altura del port de Ginesta. Fins al lloc s'hi van desplaçar una embarcació de policia marítima dels Mossos d'Esquadra. Els equips d'emergència, recordem, buscaven el nen des de feia 11 dies i durant aquest temps s'havia desplegat un ampli dispositiu de recerca per terra, aire i mar amb la participació dels serveis d'emergència i de voluntaris.
0: Doncs un anunci que el president Illa ha fet, com dèiem, en l'acte de commemoració de la mort de Lluís Companys, una jornada que els partits catalans han convertit en l'escenari d'un debat preelectoral.
1: Socialistes i Comuns han recuperat el record de la dictadura franquista i la figura de Lluís Companys per alertar del que consideren una regressió de drets si la dreta i l'extrema dreta arriben al poder. Són Jéssica Albiach dels Comuns i Salvador Illa, president de la Generalitat i secretari general del PSC.
2: Perquè sembla mentida que 86 6 anys després, tornem a tindre el monstre a les portes.
3: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat.
1: L'intercanvi de retrets també enfronta l'independentisme. El secretari general de Junts, Jordi Turull, critica que Esquerra s'hagi situat al costat de forces no independentistes en nom del cordó sanitari a Vox. Però la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, reivindica el seu paper històric en la defensa dels valors democràtics.
4: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya, posen per davant trinxeres ideològiques.
5: I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: Per la seva banda, PP, Vox i Aliança Catalana no hi han participat.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha fet el primer pas per apujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics.
1: La mesura ha rebut el vistiplau inicial del ple municipal amb els vots del PSC, els Comuns i Esquerra, i ara haurà de superar l'aprovació definitiva prevista per al mes de desembre. La proposta estableix un recàrrec del 50% per als propietaris amb un únic habitatge turístic, del 100% per als que en tenen dos o tres i del 150% per als titulars de quatre o més llicències. Segons el govern municipal, l'objectiu és desincentivar l'activitat dels pisos turístics. Jordi Valls, tinent d'alcaldia d'Economia.
6: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica. Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva viabilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
1: Mentrestant, l'oposició manté opinions dividides, Junts s'hi ha abstingut, lamentant que no han comptat amb ells per negociar la mesura, i per la seva banda, el PP i Vox hi han votat en contra.
0: I per acabar, parlem de la gran cita d'aquesta nit, la 75a edició del Premi Planeta aquí a Barcelona.
1: Enguany, el tradicional sopar literari es farà al pavelló 1 de la Fira de Barcelona Montjuïc i comptarà amb la presència dels Reis d'Espanya. En aquesta 75a edició del Premi s'ha tornat a batre el rècord d'obres presentades, en són més de 1.400, i entre les que han arribat a la final predomina un gènere, que és el de la novel·la històrica, tot i que també hi ha misteri, amor i trames familiars. Des de Planeta destaquen que el guardó ha aconseguit vendre 47 milions de llibres en tota la seva història i es mostren orgullosos perquè cada any creen nous lectors. Com a novetat, enguany, per primera vegada es donarà un trofeu també al finalista, quan fins ara només n'hi havia un per al guanyador.
0: Doncs haurem d'esperar fins aquesta nit per saber qui serà el guanyador del Premi Planeta. Tot plegat ho ampliareu en Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Víctor, el Madrid remunta a l'Heroica.
7: Sí, tu, va guanyar 3-4 al camp de la Roma, a l'Olímpic, però en un partit realment espectacular en la recta final, ja que els blancs perdien per 3-1, faltant només 8 minuts, però la Roma, tu, en la pilota aturada, va oferir un recital de com no s'ha de defensar, és a dir, va fer aigües per tot arreu, i el Madrid ho va aprofitar per fer 3 gols. Carlos Espí, Endrick i Rüdiger els van signar, i amb ells van permetre que el Madrid sumés els 3 punts, 3 punts que tenien pràcticament perduts. Novament el Madrid donava una molt dolenta imatge a la primera meitat, a la segona amb els canvis la cosa va millorar, de fet abans dels gols va tenir ocasions el Madrid, i va anul·lar un gol a Mbappé per un pèl que tenia a l'espatlla i que entraven fora de joc, però bé, el cert és que una altra vegada va treure els 3 punts, va aconseguir la victòria en el temps afegit, i això li dona dona doncs 3 punts.

0: permet, aquests 3 punts, que li permeten sumar-ne 6 ja a la classificació de la Champions, un cop disputada ja en la seva totalitat la segona jornada. Destaquem alguns resultats d'ahir, per exemple, la victòria, la segona consecutiva, també 6 de 6 al Betis, es va imposar l'equip de Manuel Pellegrini al Porto per 3 a 2 a l'estadi de la Cartuja, i també doncs hem de destacar aquesta victòria del PSG, proper rival del Barça, dimarts que ve PSG-Barça al Parc dels Partides. Prínceps. Doncs l'equip de Luis Enrique va guanyar 2 a 4 a l'Etihad, al Manchester City, en un partit també espectacular. L'Aston Villa d'Unai Emery va guanyar 6 a 0 al Fenerbahçe, i també destaquem la derrota, no sé si és sorprenent, però sí, si més no, cridanera del Borussia Dortmund al camp del Bodo Glimt. Dic que tampoc ha de sorprendre tant, perquè el Bodo Glimt la temporada passada es va classificar pels vuitens de final i va ser la gran revelació del torneig. No deixem aquí el futbol europeu, perquè avui es disputa la segona jornada de l'Europa League amb partits en presència d'equips de la Lliga Espanyola. A 3:15 juga la Reial Societat, ho farà al camp de l'Unió Saint-Gilloise, mentre que a les 9 el Celta rebrà a la Juventus a l'estadi de Balaïdos. I també partit de la Conference League, a 3:15 un equip de la Lliga, en aquest cas el Getafe, fer visitar el camp de la Universitat de Craiova a Romania.
1: Vinga, seguim parlant del Madrid, perquè Vinícius no jugarà al Clàssic.
0: Abans del partit Roma-Madrid, 2 hores abans, el comitè de competició va anunciar les sancions arran del que va succeir en l'últim partit al Bernabéu entre el Real Madrid i el Villarreal, i va anunciar que li havien imposat 4 partits a Vinícius. No són els 4 partits per l'estirada de cabell al jugador.
1: Ah, no?
0: Això es considera conducta violenta, i això són 2 partits. És a dir, són 2 partits per l'estirada de cabells / conducta violenta, i 2 més per les protestes agressives intimidant a l'àrbitre i sent subjectat pels seus companys, perquè si no es menjava l'àrbitre, havies de saber què li hagués pogut fer. A més, és un jugador absolutament reincident, i per tant doncs, aquests 4 partits, que insisteixo, ahir li va imposar al comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol. Després del partit contra la Roma, Vinícius va donar la seva versió dels fets, i bé, una vegada més fent-se la víctima, clar.
2: Ha sido un mal momento, ¿no? He tenido todo el día para sacar la sanción y justo cuando llego al estadio me dan el mensaje que estoy 4 partidos fuera de liga. No entiendo por qué. La regla es nueva, pero nunca nos han explicado esto. Al final, roja para mí es muy fácil, porque todas las otras aficiones van a decir que es lo correcto, pero nunca he tenido una acción de violencia contra otro jugador. Siempre he tenido la cabeza tranquila, me pegan bastante y al final la tarjeta siempre es para mí.
1: ¿En serio le habían de explicar las reglas?
0: Es que manteix.
1: S'ha d'agradir.
0: A banda que primer que ja no s'ha de fer d'entrada, perquè ja crec que ja és una cosa, però bueno, aquest nano se li han d'ensenyar les coses, sí, perquè dona pel que dona. Però és que no és veritat que la regla sigui nova, és a dir, ja està estipulat en el reglament que estirar del cabell, clar, a un rival és vermella directa, perquè es considera conducta violenta. Vini es va fer la víctima, però tampoc va ser extremadament crític amb el comitè. Sí que ho va ser, i de quina manera, José Mourinho. Per això ha vingut al Madrid, per contaminar, per intoxicar, per rajar, per fer el que ell sap fer, no? Que és enterbolir l'ambient, no? Va criticar duríssimament al comitè de competició, fent servir un animalet, fent servir una metàfora. El gatet, el gat ja ha sortit de l'amagatall.
3: Tu eres el periodista, però me dejas hacerte una pregunta, ayúdate. ¿Piensas que es normal un jugador de un equipo español que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español? ¿Tú piensas que es normal que 2 horas antes del partido un jugador sabe que le dan 4 partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal? ¿No podían hacerlo ahora? ¿No podían hacerlo mañana por la mañana? Eso se está transformando en algo que gato escondido con la cola asomada. En portugués se dice mucho visto. Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Se hacen cosas sin vergüenza ya. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido.
0: El comitè de competició, Míriam, sempre anuncia les sancions de la jornada anterior el dimecres a la tarda. No ho pot fer en funció de si juga tal equip, perquè no tots els equips que juguen aquell dia ho poden reclamar, no? Per exemple, el Betis, per exemple, el Barça, per exemple, l'Atlètic de Madrid, qualsevol equip, és a dir, això ja és d'entrada manipular, però és que jo crec que només això, aquest tipus de declaracions tan danyines pel futbol, tan lesives pels àrbitres, per tots, només es poden actuar d'una manera, amb sancions absolutament exemplars. És a dir, tu li cardes 10 partits de sanció dins d'estar a la banqueta, es callaria la boca d'una vegada per totes i deixaria de constantment posar en entredit la honorabilitat.

0: responsabilitat dels àrbitres i dels comitès, però com ningú fa res i el tio segueix, i per això l'ha fitxat Florentino Pérez, perquè no es parli de futbol, perquè no es parli de lo malament que juga el Madrid, del pèssim estil de joc que té, de les seves alineacions, doncs desvia l'atenció d'aquesta manera, fins al punt que també les crítiques van incloure, com no és un clàssic ja de Mourinho, el calendari, pels dies que diu, pocs dies de diferència que hi ha entre el partit de Champions i el de Lliga d'aquí dues setmanes a més talla. Diu que al Madrid li falten el respecte.
1: Como mínimo poco respeto. No, es una cosa que jugar en Atenas el miércoles por la noche, llegar a Madrid seguramente a las 5 de la mañana, algo así, y después jugar sábado en Valencia, en un fin de semana que precede una semana de selecciones donde no tiene sentido absolutamente ninguno, no me parece inocente. Las disculpas de siempre, yo no las como. Y esta historia de Vinicius, dos horas antes del partido, saber que tiene cuatro partidos en suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
0: Diu que no, diu no és innocent, està dient que està tot premeditat, que la sanció és premeditada i aquesta adjudicació del partit contra el València és també premeditat. Té raó, és a dir, podien haver posat el partit diumenge perquè el València no té competició europea i tindria més dies, però és que això li passa constantment a tots els equips, no és el Madrid. Et puc fer aquí un resum de partits en els que l'Atlètic de Madrid, el Barça, el Betis i el Villarreal, que juguen Champions, podrien queixar-se exactament del mateix. Té raó, però és que ho fan així amb tots els equips, perquè el calendari funciona com funciona. En fi, per això ha vingut Mourinho a Espanya i el Real Madrid a intoxicar una miqueta l'ambient.
2: Víctor Lozano, moltíssimes gràcies. T'espero demà.
0: Demà parlem més i millor. Fins demà, adéu.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank. L'espai d'Onda Cero dedicat a l'educació mediàtica amb la col·laboració del Departament de Presidència.
2: Doncs encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica. Avui ens volem fer ressò de la jornada de desinformació i democràcia, una jornada que pretén fomentar el pensament crític i la consumició d'informació responsable i segura, amb la que la Plataforma per l'Educació Mediàtica es suma a la Setmana Mundial de l'Alfabetització Mediàtica Informacional de la UNESCO.
4: Aquesta jornada es celebrarà el proper 22 d'octubre a la Biblioteca de Sarrià Josep Vicenç Foix i comptarà amb diverses conferències i taules rodones amb professionals que reflexionaran sobre la desinformació, els mitjans de comunicació i la seva influència en la societat.
2: Doncs per aprofundir més en parlarem amb la Marta Narberhaus, professora i investigadora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Marta, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia, com estem?
2: D'entrada, Marta, gràcies per participar de nou en aquesta secció que vas inaugurar tu mateixa farà uns mesos. Si et sembla, abans d'entrar en matèria, explica'ns en què consisteix la Setmana Mundial de l'Alfabetització Mediàtica Informacional de la UNESCO. Entenem que és important que les institucions a nivell mundial s'impliquin, doncs, no?, en aquesta educació mediàtica.
5: Sí, bueno, en definitiva és una manera, no?, de que tots alhora reivindiquem durant una setmana, doncs, totes aquestes iniciatives. Es fan diferents activitats en diferents països, diferents localitats simultànies, algunes en línia, algunes de forma presencial, i bueno, al final és per això reivindicar, doncs, que encara és necessària aquesta educació mediàtica, quins són els reptes, no?, també que ens plantegem a diversos nivells, i per això, doncs, a la jornada aprofitem també per fer-la i emmarcar-la dins d'aquesta setmana.
4: La Plataforma per l'Educació Mediàtica suma aquesta Setmana Mundial amb aquesta jornada de desinformació i democràcia perquè l'audiència es faci una idea. Què ens espera en aquesta jornada?
5: Bueno, doncs al final aquesta vegada l'hem volgut dedicar a això, la desinformació i la democràcia. A més, havent-hi les eleccions, no?, ara generals d'ara al novembre, creiem, pues, doncs, que a més és com la cirereta, no?, que hi hagi les eleccions, perquè els objectius que tenim al final és aprofundir, no?, en la relació entre democràcia, informació i desinformació, i bueno, a discutir una mica de com la informació és clau per ajudar a una millor democràcia, o el que és el mateix, com la desinformació posa en perill els valors democràtics, no? I bueno, una mica parlar sobre aquests valors que defensa la democràcia i al final, doncs, també què i qui guanya destruir reproduint-los, no? En aquest context en què estem ara, no? Que Europa i també altres, molts altres llocs del món torna a ressorgir, no? La dreta, l'extrema dreta posa en perill una mica aquests valors, doncs reivindicar-los i veure quin paper hi podem fer també els mitjans de comunicació i totes les entitats, institucions que ens dediquem a combatre una mica aquesta desinformació.
2: Ara parlaves de les properes eleccions generals i un dels temes en una de les taules rodones és precisament la desinformació i la influència en el vot de la ciutadania. I ara que estem a les portes d'aquests nous comicis, en aquest sentit, una ciutadania ben informada és importantíssim, no?, per al bon funcionament d'una democràcia.
5: Clar, totalment. És com imprescindible, no? I en aquest sentit, doncs, el paper que juguen els mitjans de comunicació, no? Intentem... També estem cada cop més exposats a la desinformació, no? Per les eines i el desenvolupament de la intel·ligència artificial, que cada cop és més exponencial, però hem de fer aquest paper i perquè la ciutadania doncs, pugui estar ben informada i exercir i poder participar d'aquesta democràcia.
4: Mm-hmm. Marta, un ciutadà desinformat o amb poca capacitat de seleccionar correctament la informació o fins i tot amb una poca capacitat de pensament crític és molt més manipulable, no? Això és evident. I jo crec que el més dramàtic és que molts polítics ho estan utilitzant al seu favor, no?
5: Voldrem també discutir, no?, durant la jornada, però és evident, ara mateix, ja us deia que és exponencial, ens preocupa molt la difusió massiva de continguts falsos a través de plataformes digitals i la rapidesa amb què tots aquests continguts es difonen, perquè al final tots portem a la mà, no?, el telèfon mòbil i ens van arribant tots aquests missatges i estem molt exposats a ser manipulats per tots aquests missatges que ens arriben, que semblen, el problema és que són iguals que els que sí que estan contrastats i són informació de qualitat. No? Mm.
4: I no sé si tot això passa a nivell general, a nivell europeu o a nivell mundial, o és una cosa, no sé si exclusiva, però més accentuada al nostre país.
5: No, jo crec que la preocupació és genèrica i que bueno, hi haurà democràcies més consolidades potser que d'altres, però que en general és una preocupació bastant unànime a nivell europeu, sobretot, no? Vull dir, hi ha diferents, tant l'Arlament Europeu com el Consell d'Europa tenen les seves, han expressat, no?, la seva preocupació. Bueno, ja sabeu que és un tema que tampoc hi ha una directriu unànime i clara. Per tant, tots fem una mica el que podem i el tema és doncs, posar-ho sobre la taula i veure quines eines tenim.
2: Clar, tot d'això del que estem parlant ve molt potenciat, com deies, per les xarxes socials, que acaben sent el canal per on circulen una gran quantitat de les fake news. I com ara apuntaves, això deixa dues opcions, al nostre parer, que és fer molta pedagogia sobre les xarxes socials i aquestes fake news, o canviar la llei per limitar el que s'hi publica. I no sé si l'opció més efectiva també és la més complicada.
5: Clar, una de les coses que farem durant la jornada és presentar un manifest que demana unes polítiques públiques estratègiques d'alfabetització mediàtica i informacional, justament, no?, a Catalunya, com a, bueno, manifestant aquesta preocupació profunda pel que tu deies ara, Míriam, i perquè cada cop, també a través de la intel·ligència artificial, no?, cada vegada més persones ens informem a través d'aquestes eines que sabem que no fan la feina que fem els periodistes de contrastar la informació, sinó que simplement fan una aproximació del que seria, no?, a través d'algoritmes, etcètera, etcètera, del que seria una possible veritat, però no realment és la que és. En aquest context, aquest manifest el que proposa és això, que el govern de la Generalitat reconegui l'alfabetització mediàtica informacional com a política estratègica també, no?, a l'agenda política com un dels principals instruments de planificació estratègica de país. I això, bueno, clar, no és fàcil, no és fàcil.
4: En aquest sentit, quin paper tenen les institucions, també els mitjans de comunicació i també els centres educatius en la formació de l'opinió de la ciutadania?
5: Clar, és que cadascú aquí ha de jugar el seu paper, per això diem que no és fàcil, perquè hi ha molts agents implicats i cada des de bueno, des de la seva àmbit de responsabilitat. El que sí que cal és un lideratge en tot això, perquè ja se'n fan moltes coses, no? Feu coses vosaltres des dels mitjans, fem coses des de les universitats, fem coses des dels centres educatius, hi ha moltes associacions també vinculades a la plataforma que fan molt bona feina en difondre l'alfabetització mediàtica informacional, però això no està coordinat, no és una feina coordinada i no hi ha unes directrius clares tampoc de cap on anar, que és una mica el que reclamem i el que

0: encara fa falta.
1: Marta Narberhaus, professora i investigadora del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Facultat de Ciències de la Comunicació de l'Autònoma. Moltíssimes gràcies per ser un cop més aquí a la ciutat en aquesta secció 100%.cat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència. Això és la ciutat.
1: De seguida arriba el butlletí de la una, però abans connectem amb els companys de Lleida i Tarragona. Núria Mora, Pablo Alcaraz, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Núria Mora, què ens espera avui al programa?
3: Doncs mira, avui ens farem una pregunta, a veure si cal ser advocat per entendre una carta d'Hisenda. No sé si us hi heu trobat mai.
1: A vegades sí, eh?
3: Sí, jo no ho sabia. Si reps un sobre d'Hisenda, tamany A5, amb una finestreta negra, mal auguri. Sí, malament, malament. Llavors, vaja, tot això té un llenguatge que la majoria dels casos no entenem i que, evidentment, doncs, pot tenir unes conseqüències, ja sigui doncs, a nivell econòmic, sobretot, o també a nivell legal. I avui doncs, parlarem de simplificació del llenguatge jurídic amb l'Anna Cediel, que és professora de Dret Financer i tributari, una mica d'educació jurídica ens anirà bé a tots plegats, per si de cas.
1: Esperem que no rebem mai una
3: carta d'aquestes. Sí, que no faci falta.
1: Exacte. Pablo, què portes tu al programa?
4: Doncs mira, a Tarragona parlarem, entre d'altres, d'un estudi de la Universitat Rovira i Virgili que ha identificat els principals factors que s'associen a l'ús de pornografia entre adolescents. Uh-huh. Quan diem adolescents, parlem de joves d'entre 14 i 18 anys.
1: Nens cada cop més joves, que consumeixen aquest tipus de pornografia, així que també molt interessant avui el que porteu a Tarragona, a la ciutat. Nois, secrets de la truita de patates. Cuineu truita de patates?
3: Sí. Jo tinc un secret, no sé si és secret o si és Vox Populi.
1: Quin és el teu?
3: Jo faig una cocció de les patates al microones durant 6-7 minuts i després ho passo a la paella perquè quedi més cruixent. Oh. I és, bueno, perquè quedi més ràpid també, és sobretot el motiu principal, d'avançar una mica a l'hora de fer una truita express.
1: Mira, bon consell. Pablo, tu cuines truita o ets de...
4: Jo me la menjo.
1: Ben, fixo com
4: jo me la menjo. I el secret són els ous.
1: Ah, sí?
4: Sí. Ara et passaré una marca, no la diré en antena perquè pagui, però a tu sí que te la passo.
1: Doncs me la passes i així la comprarem. Núria, Pablo, que tingueu un bon programa. Fins demà.
3: Fins demà.
1: Temps pel butlletí de la una. Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Fins ara.
5: És la una a mediodia en Canàries.
6: Notícies en Onda Cero.
5: Buenas tardes. Nuevo incidente con drones en el Mar Negro, en aguas territoriales de un país OTAN. Esta vez es Rumanía la que denuncia que dos barcos han sido atacados en las últimas 12 horas en las inmediaciones del puerto de Sulin. El segundo de ellos, un buque mercante, se ha visto envuelto en un violento incendio y 7 de sus 12 tripulantes siguen hasta ahora en paradero desconocido. Asunción Salvador.
7: Este segundo buque enarbolaba la bandera de San Marino y emitió una señal de socorro desde la misma zona marítima en la que previamente otro barco sufrió un ataque también con drones. En ese primer caso, sí se pudo evacuar a toda la tripulación, que no presenta lesiones graves, pero en este otro se sigue buscando aún a varios de los integrantes después de que el impacto del dron haya ocasionado un incendio en la embarcación. Se ha desplegado para su rescate a varios cuerpos especializados con dos embarcaciones de emergencia y un operativo aéreo que cuenta con dos helicópteros equipados con equipo médico, pero las condiciones meteorológicas y el fuerte oleaje están impidiendo de momento realizar las maniobras necesarias con garantías, por lo que esos equipos desplegados trabajan para encontrar la oportunidad para intervenir.
5: En Marruecos las autoridades siguen sin... Agradecen a los monarcas españoles su visita al cementerio donde están enterradas 90 de las víctimas que dejó el asalto masivo a la frontera, mientras afean la respuesta de Mohamed VI. Diana Rodríguez.
8: Sí, mientras que Rabat y el entorno de Mohamed VI guardan silencio, varios influencers marroquíes han reaccionado a la visita de los reyes al cementerio Ceutí de Sidi Mbarek, donde descansan al menos 90 víctimas de la avalancha. Les agradecen que les hayan rendido homenaje a los fallecidos en el mar y afean la ausencia del rey de Marruecos. Escuchamos a uno de ellos en TikTok, Madara Life Review.
9: Alguien como nuestro rey ni siquiera se ha molestado en ofrecer sus condolencias o en convocar un periodo de duelo. Tampoco ha encargado a nadie en la corte.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dijous 15 d'octubre, dia en què Catalunya, el País Valencià, l'Aragó i les Illes Balears han expressat la voluntat de crear el Fòrum Poblet, una trobada que seria anual i que serviria com a espai de col·laboració mútua en diferents àmbits compartits. La proposta l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc de la reunió del Patronat de Poblet que s'ha celebrat aquest dijous i en la qual els presidents de les quatre comunitats han expressat el seu compromís per garantir la conservació i futur del conjunt monàstic. La trobada ha estat presidida pel rei, per Felip VI, que ha esperonat els quatre presidents a que cooperin i dialoguin per afrontar reptes comuns, com l'aigua, l'energia, la innovació, la sostenibilitat i la cohesió territorial. Per la seva banda, l'abat del monestir de Santa Maria de Poblet, Rafael Barrué, ha plantejat la necessitat de disposar d'una llei específica de protecció del monestir. I també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Tarragona quatre homes de 18, 21, 43 i 51 anys que haurien retingut una persona, l'haurien agredit amb una arma de foc i li haurien causat lesions greus. N'han informat fonts policials que han indicat que aquest dijous han desplegat un dispositiu a la ciutat per poder localitzar els sospitosos. Els fets es remunten al 7 de setembre passat, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà i introduït al maleter d'un vehicle. Posteriorment, l'home va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. Arran dels fets, la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos va obrir

0: i una investigació per aclarir aquest succés. I també en matèria d'actualitat, l'entitat que defensa el manteniment del monument franquista de Tortosa, Corembe, col·lectiu per la reinterpretació del monument de la Batalla de l'Ebre, lamenta l'acord de PSC, Junts, Esquerra, Els Comuns i la CUP sobre la nova llei de memòria democràtica per incloure un termini d'un any en la legislació per retirar el monòlit del riu. Per a Corembe, la decisió ignora la voluntat dels tortosins i tortosines i passa per damunt del resultat de la consulta popular del 2016, en què el 68,36% dels participants van optar per mantenir, reinterpretar i contextualitzar el monument. Per l'entitat, l'acord alimenta la confrontació i no té en compte el valor històric, patrimonial i econòmic que el monument representa per a la ciutat. I acabem el repàs a l'actualitat explicant-vos que Fiscalia Anticorrupció defensa la tesi que el responsable de Fial, Antoni Martos, pactava amb constructores increments de preus d'obres adjudicades per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar amb desviacions superiors al 35% de sortida. La consultora controlava la societat municipal La Cala Gestió per encàrrec del govern municipal del llavors alcalde Andreu Martí, que és el principal acusat de la trama que s'està jutjant a l'Audiència Nacional. Ahir, l'exarquitecte municipal Joan Prous declarava com a testimoni que desconeixia els acords, però no els descartava. La fiscal li preguntava pels habitatges de protecció oficial del carrer Goya, construït per l'empresa Incoex, que van acabar costant 269.000 euros més respecte als 887.000 euros inicials. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Jordi Oriós.
1: Bona tarda. Durant les pròximes hores al litoral i al prelitoral de Tarragona s'esperen intervals de núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble o ruixat aïllat a algun punt del litoral. A la resta, en general, predomini del cel menys ennuvolat. Pel que fa a les temperatures, avui les màximes baixen al litoral i al prelitoral i a la resta sense canvis. Avui les màximes s'esperen de 28 graus a Tortosa, 26 a Gandesa i a Reus, 25 a Tarragona i al Vendrell. Demà, al litoral i al prelitoral continuen els intervals de núvols baixos i no es descarta alguna precipitació feble, a la resta, cel poc ennuvolat. També a primeres hores del matí, a les depressions de l'interior no es descarta algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures demà, sense canvis a les màximes, les mínimes a la matinada seran de 16 graus a Tarragona i a Tortosa, 15 de mínima a Reus. A partir del dissabte a la tarda comença a canviar la situació meteorològica. S'espera temps inestable cap al diumenge especialment gràcies a la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular que comportarà pluges que poden ser molt fortes i deixar acumulats importants el diumenge, a més d'un descens notable de les temperatures amb màximes en general per sota dels 20 graus. És una informació d'EMET.

0: estudi de la Universitat Rovira i Virgili ha analitzat quins factors estan més associats a l'ús de pornografia durant l'adolescència. Són dades que es basen en unes enquestes de més de 33.000 estudiants a tot Espanya i que relaciona el comportament amb l'ús problemàtic d'internet, amb el consum de substàncies, amb el conflicte familiar i també amb algunes conductes sexuals de risc. Anem a parlar sobre aquesta qüestió amb un dels investigadors i coautors de l'article, recentment catedràtic, si no m'equivoco, que és Ángel Belzunegui. Ángel, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Doncs molt bé, sí, sí, recentment catedràtic, com tu comentes, sí.
0: L'enhorabona per això, i sobretot el que volíem parlar aquests minuts aquí a la ciutat, a Onda Cero, Àngel, és d'aquest estudi que es basa en dades de més de 33.000 estudiants d'Espanya, que jo entenc que, bueno, quantitativament és una dada considerable, i que el que heu fet és identificar els principals factors que s'associen a l'ús de pornografia entre adolescents, no?
1: Efectivament, es tracta d'una mostra d'estudiants d'entre 14 i 18 anys a tot l'estat espanyol. És una enquesta que la fa, que es diu Estudes, i la fa el Pla Nacional de Drogues, ja des de fa molt temps, cada dos anys. Aprofito per dir que aquesta enquesta nosaltres la repliquem cada dos anys també aquí a Tarragona, a la ciutat de Tarragona. Mm. I en les últimes edicions s'han inclòs alguns indicadors sobre sobre consum de pornografia a través de les xarxes, a través de les pantalles. I aprofitant aquestes dades, doncs hem fet un exercici aplicant la intel·ligència artificial, una metodologia

0: molt, molt nova, no? Que és la Machine Learning, i, bueno, i ens ha donat aquests resultats que comentaves a l'inici.
1: Molta diferència respecte a enquestes, estudis que s'han fet anteriorment?
0: No respecte a determinades variables, per exemple, el consum majoritari de pornografia entre els nois, respecte de les noies. Hi ha una diferència substancial. El consum de pornografia va augmentant segons l'edat, des dels 14 als 18 anys, però, com dic, en totes les edats és més prevalent aquest consum de pornografia entre els nois, tot i que cap al final ja de la, de, del rang d'edats, sí, tendeix a igualar-se. Respecte, com dic, a aquesta variable, no. A altres coses sí que, bueno, que sí que hem, jo crec que hem fet petites descobertes, no? Com per exemple el conflicte familiar com a variable de risc, sí, front del consum de pornografia.
1: Clar, són alguns dels factors que estàvem comentant a l'inici. Després del sexe, el factor més rellevant és l'ús problemàtic d'internet. Què entenem per ús problemàtic? Doncs, per exemple, dificultats per deixar d'estar connectat.
0: Per exemple, l'ús compulsiu, que és així tècnicament com es diu, l'ús, sí, compulsiu d'internet, és una escala validada internacionalment, és una escala que introdueix aquesta enquesta d'estudis, també, com deia abans, també la introduïm nosaltres per al cas de Tarragona, dels nostres adolescents, i, bueno, són 13 ítems que es combinen d'una manera determinada, se sumen d'una manera determinada, i quan arribes a un umbral determinat, doncs aquest adolescent fa un ús compulsiu d'internet. S'ha de dir una cosa, eh? Això és un advertiment que jo crec que és important. El fet de que nosaltres considerem que un adolescent té un ús compulsiu d'internet no és un diagnòstic clínic, això, ni molt menys, Estem parlant de sociologia, és un altre nivell. Aquest ús compulsiu d'internet està associat directament al major consum de pornografia.
1: També el consum de cànnabis, alcohol, el conflicte familiar i amb un pes menor, però també apareix algunes conductes sexuals de risc.
0: Efectivament, sí. I ens ha sorprès el consum de... Aquí s'ha de fer una matisació. No és en si mateix el consum d'alcohol, sinó el consum, la intensivitat del consum d'alcohol. Mm. És a dir, quan... ho dic perquè aquestes edats, sobretot ja quan anem cap als 17-18 anys, hi ha una prevalència de consum d'alcohol molt, molt, molt elevada. O sigui, pràcticament tothom ha begut durant els últims 30 dies. Ara bé, els que beuen més alcohol, que tenen un consum més intensiu, sí que puntuen d'una manera més elevada en el consum de pornografia. I després, faig referència a un tema que és molt interessant, que són les conductes sexuals. Ús de preservatiu i després el penediment sobre si has tingut o no has tingut una relació sexual el dia anterior, no? Que són dos ítems que són molt interessants. Però aquests dos sí que estan relacionats amb el consum de pornografia, però no sabem ben bé si són causa i efecte. No sabem bé quin és l'antecedent i quin és el conseqüent. És a dir, podria ser perfectament doncs, que l'ús de pornografia motivés aquest tipus de conductes, que són conductes de risc, i, o bé, al revés, no? Que aquests conductes de risc motivessin l'ús de pornografia. En tot cas, sí que sabem que estan associades.
1: Acabeu l'estudi dient que els models utilitzats no s'han de fer servir per diagnosticar, etiquetar o sancionar adolescents concrets, sinó per entendre millor el fenomen i orientar polítiques educatives i preventives.
0: Sí, lògicament, perquè fan falta fer aquest tipus de prevenció, sobretot en aquestes edats que són tan canviants i tan variables. Tot això s'ha d'incloure en un context de canvi físic, de canvi emocional, etcètera, no? Però sobretot, per a nosaltres el que és més rellevant és el que hem de tornar a introduir a l'escola i als instituts l'educació afectivo-sexual, que això pràcticament ha desaparegut de tot arreu, no? O si es fa d'una manera molt tèbia, no? Llavors, aquí hi ha tres factors que jo crec que són importants i que s'han de combinar. Un és

0: aquest, recuperar, però recuperar-lo bé, amb personal sanitari, en fi, amb gent competent, l'educació afectiva sexual als instituts. Dos, que aquesta educació estigui, que tingui una continuïtat a la llar, a la família, és a dir, la família ha de saber què s'explica a l'institut i ha de ser complementària a aquesta educació. I tres, les campanyes de prevenció que fan les institucions, com per exemple aquí en el cas nostre, no, l'Ajuntament de Tarragona.
1: Una curiositat, dèiem a l'inici que la mostra s'agafa entre adolescents, nois i noies, d'entre 14 i 18 anys.
0: Sí.
1: No sé sobretot si es fa la comparativa amb anys anteriors, perquè em deies que aquest és un estudi que es fa cada dos anys, ja des de fa un cert temps. Cada vegada es veu un apropament en edats més preadolescents al món de la pornografia? És a dir, que no potser abans, ara parlem de 14 a 18 i abans els 14 anys no estaven ni a l'horitzó, potser es parlava més d'entre 16, 18 i cada vegada veiem com, doncs això, gent més jove entra en el món de la pornografia, associat també al que comentàvem abans, un accés molt més fàcil a internet, xarxes socials.
0: És una hipòtesi, no la podem comprovar per la senzilla raó de que l'enquesta d'estudis, que introdueix aquests ítems, com he dit abans, ho fa només des de fa dues edicions. Dues edicions és molt poc, com per tenir un recorregut longitudinal. Aquests indicadors no s'han preguntat sempre. Ja s'ha preguntat en l'última edició i en la penúltima. Aquest gener sortirà l'enquesta de l'última enquesta feta per estudis i ja tindrem tres dades, tres punts. I per tant, bueno, ahir ja podríem començar a vislumbrar, a veure si efectivament el consum de pornografia se fa a edats més primerenques, no? Però ara mateix no podria dir-te això. El que sí que sabem és que als 14 anys la prevalència és menor que als 18 anys de consum. Però que hi ha nois i noies que als 14 anys ja són consumidors de pornografia, això també puc assegurar.
1: Doncs Àngel Belzunegui és catedràtic, investigador i coautor d'aquest article on se'ns explica quins són els principals factors associats a l'ús de pornografia entre els adolescents. Àngel, gràcies per estar amb nosaltres a Onda Cero.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás y descuentos. Jamón Gran Reserva de 8 a 9 kilos. Bodega Duroc, El Pozo. Paleta Ibérica de 6 kilos. Jamón Serie Oro de 7 a 9 kilos. Todo eso comprando en Los Tresillos Las Gavarras. Le obsequiamos totalmente gratis. Además, 15% de descuento en toda la tienda. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás y descuentos. No cerramos al mediodía. Financiación sin intereses.
4: Barcelona torna a ser la capital literària un any més amb motiu del lliurament del Premi Planeta.
5: Cuando el viento hable. Ángela Luz Banzas.
6: Permitan que justamente aproveche esta oportunidad de estar aquí para subrayar la importancia que tienen las bibliotecas dentro de los hospitales.
5: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
7: Verme aquí me parece casi un milagro y creo que tengo que recordar algunos momentos donde mi vida estava completament destinada al fracasso.
4: Com cada 15 d'octubre, Onda Cero Catalunya emetrà una programació especial des del Palau número 1 de Fira de Barcelona, escenari enguany del 75è aniversari d'aquest prestigiós guardó. A partir de les 7 del vespre, no et perdis cap detall de la nit literària de l'any.
2: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: El swing test consisteix en agafar la llauna, te la poses, seria més o menys a l'alçada del pit. Aquí en l'àudio ens explicaran que és en l'esternón, però bueno, per si no trobeu l'esternón, saps allò que dius, ara no em trobo l'esternón?
9: Eso l'he guardat.
8: Sí, escoltem.
10: Cuerpo, muéstrame mi sí. Me hago para adelante, ese es mi sí.
8: Ah,
10: ahora cuerpo, muéstrame mi no. Me hago para atrás, cada vez lo puedes ir practicando y
8: sí, home,
10: más
8: i tant,
10: fácil.
8: Pot anar variant.
10: Tienes que estar en un estado neutral. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Vas a notar hacia dónde te vas. Este es un no. Estas sardinas no me caen bien. Por más que digan en aceite de oliva,
8: no, no.
10: Vamos a probar
8: no,
10: otras.
8: No, si no le cago en
10: bien. Voy a poner mi esternón. Estas me caen bien.
8: Ay,
10: así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
8: Allò que echa huele que echa para atrás.
9: Això mateix. Mira, ja està, ja sabem la causa.
8: Això ve d'aquí, Marta.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche.

0: Doncs ja sabeu que cada dos dijous tenim per aquí el nostre guia per excel·lència, que és Paco Tobar. Paco.
1: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia. El
1: nostre locutor per excel·lència. Excel·lentíssim.
0: Ens porta per aquells racons amagats, per aquells secrets que, bueno, si grates una mica van sortint històries, personatges. Avui portes bueno, una cosa que has de tocar, que és una efemèride.
1: Sí, sí, sí, sí. Aprofitem que l'efemèride no és... No és avui, concretament. Avui,
0: fiqui una setmaneta.
1: Felicitats a totes les Tereses, Teres, Maite, sí, i de més, que avui és Santa Teresa. Però vull portar una efemèride que és de la setmana vinent, que és del 21 d'octubre, que és l'aniversari de la batalla de Trafalgar. La batalla, famosa batalla de Trafalgar entre... bueno, dit així, famosa, sembla que jo me'n recordés de llegir el diari, també. Que un poc així, eh? I que va ser un... Bueno, tot una trobada, diguem-ne, naval... de barcos de vela, de l'últim, sempre s'ha dit que és l'última gran batalla naval de vaixells de vela, cosa que no és exactament cert. Això serà, l'any que ve serà el bicentenari, serà la batalla de Navarino, però que va ser un abans i un després respecte a les potències navals hegemòniques d'Europa. O sigui, va ser la Gran Bretanya, va passar a ser la gran potència naval europea des d'aquell moment fins a la Segona Guerra Mundial, que es diu ràpid, 1945, des de 1805, pues, és un segle i mig.
0: Sí, sí, és uns anys. Bueno, així els hi van anar construint el seu imperi.
1: Sí, diguem que en el seu moment, amb ells els hi van anar bé, potser uns quants milions de... hindús i...
0: No
1: estarien d'acord en el tema, però sí que és veritat que va ser un abans i un després. Clar, fins aquell moment, com que precisament la Gran Bretanya ha dominat el mar fins fa 4 dies, és a dir, quan ja hi ha xarxes, no xarxes socials, però si hi ha mitjans de comunicació de masses, la ràdio, la premsa, els vídeos, el cine, no? Tothom ens pensem que els anglesos quasi sabien nedar i navegar abans que caminar. Però la Gran Bretanya no havia sigut ironia de la vida, perquè és una illa, no havia sigut mai una potència naval. La famosa mal anomenada Armada Invencible, 1588, sí, entre Anglaterra, encara no Gran Bretanya i Espanya, van guanyar els anglesos de pura potra còsmica, és a dir, pel mal temps. Per això Felip II ho va dir, diu, jo mandé mis barcos a luchar contra los ingleses, no contra los elementos. Sí. Qui va enfonsar la flota va ser, a part d'un mal comandament, que també hi ajuda, no van ser els anglesos, no els van derrotar en cap batalla, sinó simplement aquelles tormentes horroroses de la Mar del Nord d'aquella època. Aleshores, tornant al tema de Trafalgar, clar, entre Espanya i França, en aquell moment aliades, la França... diríem post-revolucionària.
0: Sí.
1: Espanya està aliada amb França des de 1695, després d'haver-la combatut, i en el 1799 Napoleó arriba al poder, fa el cop d'estat de 18 de Brumari, del novembre del 1799, i es converteix en primer cònsol. O sigui, és una dictadura militar encoberta amb la roba de la república, i que ell era el primer de tres. Algú recorda els noms dels altres? Vale? Pues menuda Trinidad, si no me recordem a Napoleó, o sigui, ja diu molt. Spoiler, els altres dos van sobreviure tot el drama napoleònic i van seguir vivint molt bé la resta de la seva vida, amb unes fortunes que no haguessin ni somiat quan eren joves abans de la revolució. Aleshores, el projecte és despistar l'armada britànica, dirigida pel famosíssim Lord Nelson, tots aquells amants de Londres, que té la famosa columna...
0: A Trafalgar Square,
1: que es diu Trafalgar Square, vaya por Dios, Trafalgar està al costat de Càdiz, és un topònim nostre. Aleshores, Nelson estava perseguint la flota hispano-francesa, que la idea era arribar quasi fins al Carib, despistar-los, tornar enrere i atacar Gibraltar, i, bueno, en fi, fer-los la punyeta als anglesos. Però que Nelson és mucho Nelson. I, clar, els va veure el llautó, els va perseguir i van a quedar ocupats dintre de Càdiz. Total,

0: fer-ho curt, la flota hispano-francesa surt a l'octubre de 1805, amb bibliografia bàsica recomanada per poder gaudir d'una desgràcia que no deixa de ser una guerra, no? La batalla, que és l'episodi nacional de Galdós, titulat precisament Trafalgar, que Galdós va tenir la sort de poder encara viure en una època en què hi havia supervivents molt grans, ja d'aquest... estem parlant d'estar escrit quasi 60 anys després, no? Però clar, si tu tens, ets un cromet d'un barco i tens 10 anys o 12... Clar, 1860, en té 70 i pico, que per l'època era molt, molt gran, però suficient com per poder, en fi, descriure bastant acuradament tot el que va passar, no? S'acosta una tormenta, com ara,
1: que avui,
0: aquesta setmana que ens anuncien l'apocalipsis, avui fa sol, dius, oh, avui fa sol, sí, però és que el baròmetre està baixant. L'almirall Gravina, que és l'almirall espanyol, li diu a l'almirall Villeneuve, que el francès, i diu, escolta, esperem-nos tancats a port, que vingui la tormenta a la galerna, que s'emporti els barcos anglesos i després sortim a replegar les restes. Una miqueta en plan venganza còsmica i a posteriori, no, del revés de l'armada mal anomenada Invencible. El francès, que sabia que de París hi havia sortit el missatger per destituir-lo, va voler fer allò típic tan humà i tan masculí, en perdó, de que no, què? Que no, què?
1: Aguanta el cubata.
0: Sujétame el whisky, bueno, whisky no, no? Sujétame el ron, que veuràs tu. Mañana, això, Galdós ho diu, no? Galdós ho fa dir, diu, està baixant el baròmetre, diu Gravina. I el mirall francès diu, que baixes el valor. Aleshores, a Gravina se li encenen totes les fúries i diu, demà mateix a la mar.
1: Bueno. Per culpa dels francesos. Sí, sí, al final...
0: Ja saps, la nostra història, si no és per culpa dels francesos, per culpa d'algú que era mig francès. Diu, mos en guard, pobres francesos d'ara, que no tenen cap culpa, que prou de feina tenen ja amb el que estan tenint. Sí. Total, surt la flota a la mar, i bueno, doncs, hi ha la famosa tàctica Nelson, que és embestir en T. Les tàctiques eren d'anar en línia i disparar-se de costat a costat als vaixells fins a l'abordatge. Nelson el que fa és avançar en línia recta en forma de T, o sigui, en forma de... O sigui, els barcos espanyols van en línia i Nelson ataca, que seria el pal llarg de la T. Clar, això té un risc, perquè mentre tu avances, tu no pots disparar, però l'enemic té tota la bateria d'un dels, una de les amures, en aquest cas de babor, per poder disparar. Li van fotre el cul com un tomàquet, em perdó per l'expressió, però tot i així va seguir navegant, i aleshores aquesta cunya divideix la flota hispano-francesa en dos i els pot batre, no et diré per separat, però sí els pot batre, clar, si tu tens a 200 però separes l'enemic en grups de 50, doncs sempre és una miqueta més fàcil, no? Poder-los derrotar. I tot i que ara sabem que això estava perdut perquè és el que té la història, o sigui, 200 anys més tard pots dir això, no?
1: Sí, bueno, clar, ja, posteriori.
0: En aquell moment no quedava tan clar perquè la flota hispano-francesa tampoc estava formada per balses de fusta ni per colchones de playa. I aquest terremoto naval que va suposar la victòria de Nelson, que en part tampoc se l'esperaven, els britànics esperaven guanyar, però no esperaven que fos tan definitiva, en el que la flota espanyola doncs es va emportar la pitjor part. Cosa que no és la primera vegada que la flota francesa ens deixava una miqueta xiulant la marsellesa, mirant cap a un altre costat, la batalla Cabo San Vicente també van fer el mateix. I, bueno, derrotats els espanyols, entre ells vaixells potentíssims, el príncipe d'Astúries del Gravina, o l'almirall Churruca, que enarbolava la bandera, això després també s'ha fet molta èpica, no? Enarbolava la bandera a bord del San Juan Nepomuceno, que va ordenar que la bandera es clavés al... per no haver-la d'arriar i, per tant, no rendir-se. A més, Churruca, no confondre amb el senyor de les pipes.
1: Sí, que és un altre.
0: Que és un altre Churruca, devia ser un cosí amb àmbit comercial. Se li van portar una bala a la cama, no? I aleshores, entre el cop, el xoc i tal, va ordenar que es portés un barril de farina a posar-se... posar la cama que li faltava al barril, que la farina xuclés la sang i evitar que s'escampés per coberta i donés mala imatge i aterroritzés a la tropa i a la marineria i seguir... naturalment va morir. O sigui, és una manera bastant molt heroica i molt de pel·lícula, si això...
1: És que t'anava a dir.
0: Si fóssim
1: els americans haguessin fet, home,
0: tindríem Errol Flynn i tindríem Charlton Heston i tindríem com se diu el noi aquest anglès que fa de Spider-Man, el Tom Holland.
1: Tom Holland.
0: Fent de grumetillo, aquest nen no sé quants anys té, però fa anys que té la mateixa cara, però jo no deus un crio de 17 anys. I tindríem pel·lícules èpiques, bueno, Master and Commander, que de fet també és...
1: Quina gran pel·lícula.
0: Gran pel·lícula basada en encara una millor sèrie de novel·les de Patrick O'Brien, que també recomano, del que seria la vida naval del segle XIX, en què Master and Commander, és a dir, la sèrie de novel·les, no?, Capità de Mar i Guerra, que és la primera, surt a Tarragona. Que això ens porta directament a Trafalgar. Trafalgar no surt en aquesta novel·la, se'n parla, però no, el personatge no hi participa. Les novel·les comencen el 1800, s'acaba

0: el 1815.
1: Sí.
0: I els dos protagonistes, que és el comandant del vaixell i el seu amic, no, l'Stephen Maturin, que és el metge i tal, ell també és espia, i el desembarquen al Cap Salou.
1: Ah, mira.
0: Per poder parlar amb uns espies, per poder lluitar contra Napoleó, i és pàgina i mitja, de tota la novel·la, vull dir, surt poquet. I explica, doncs, que Maturin, doncs, baixa al Cap Salou, és una miqueta d'estrangis, el porten fins a Tarragona, on diu que arriba a la plaça on hi ha una catedral gòtica preciosa,
1: sí.
0: I allí estan... ara em falla la memòria, perquè això ho vaig llegir fa un munt d'anys, però em sembla que diu que ballen sardanes. No sé si com a licència poètica o literària.
1: Sí.
0: Més aviat podrien fer castells, no? Més que sardanes, el 1800. I Maturin parla en català amb els personatges d'aquell moment d'aquí a Tarragona. Aleshores, clar, sortim, encara que sigui novel·lat, sortim en aquesta època, no? I tot i que sembla que sigui, clar, Trafalgar, la flota hispano-francesa, la flota britànica, Nelson mor amb una bala que li travessa la clavícula i, bueno, mor minuts després de saber que havia guanyat la batalla, i a més li fan una cosa bastant curiosa, l'habitual és llançar-lo al mar, quan moria un mariner, llançar-lo al mar, i una de les seves últimes paraules és no em foteu per la borda, és com torneu-me a casa. Clar, com tornes a casa un cadàver, per molt heroi que sigui, el 1805, amb un barco, és a dir, envoltat d'humitat. Els anglesos, sempre amb la seva habilitat, doncs van posar el cadàver, el van despullar, el van netejar de la ferida i tal, la sang, i el van posar en un barril de brandy.
1: Ah.
0: Vigilat nit i dia per una guàrdia d'honor que, a part de vigilar el cadàver de l'heroi, no, de Nelson, el que per cert havia sigut derrotat per Gravina diverses vegades, que és que li va fer perdre el braç, però això és una altra història, vigilat per una guàrdia d'honor que s'encarregava no només de vigilar, guardar, no, de fer-li honor al cadàver, sinó d'evitar que els mariners de nit d'estrangers ens fotessin la cullerada per emportar-se el brandy, perquè clar, així et veus una miqueta de los juguillos de l'héroe, no?
1: Sí.
0: Aleshores, quan van arribar a Anglaterra, en treure'l del brandy, devia fer una ferum que empastava brandy al cadàver, es veu que estava en perfecte estat, estava molt ben conservat. Bé, normal.
1: Gràcies.
0: T'has fotut en alcohol. Doncs això que ens ha semblat tan lluny, de fa 200 anys, Trafalgar, que està a Càdiz, sí. I tota la pesca, doncs hi havia 300 tarragonins repartits a la flota espanyola, fotent-se bufetades amb els anglesos.
1: 300 tarragonins.
0: Sí. I pels nostres estimats oients de Reus, 29.
1: Ah.
0: Reusencs.
1: 29 reusencs.
0: És el que té tenir Sant Pere Pescador, que d'alguna manera, doncs, algú t'has d'estar vinculat a la mar, no? És gent que, tot i que no sabem exactament què se'n va fer, vull dir, aquests 300 quants moren i quants... quants sobreviuen, sí.
1: o què feien,
0: sí. Què feien, podem deduir, perquè això sí que ho sabem per disposicions internes de l'Armada, que la gent de Tarragona, en general, la gent de les poblacions costaneres que eren, que se'n deia, es matriculaven, és a dir, s'allistaven a l'armada o els allistaven, es procurava que fos gent, entre altres moltes persones, no? O sigui, pobres que no tinguessin ofici ni benefici, captaires, també hi havia un percentual, l'armada britànica també per descomptat, de criminals, és a dir, mira, pues, en lloc de podrir-te a la presó, pues, a servir al rei i a la pàtria, i mira, si sobrevius, doncs tot això que guanyes i total. Però bàsicament la gent que es matriculava no era voluntària, es procurava que fos gent de mar, per tant fossin pescadors.
1: Serrallo.
0: Serrallo. Bueno, que en aquelles es deia barri de la Marina, que no, el Serrallo no existia, que era un marjal a les afores de la ciutat, a la desembocadura del Francolí. Pensem que el Francolí a Tarragona desembocava allà on hi ha l'església de Sant Pere. O sigui, a la porta de l'església de Sant Pere, allà on imaginar, doncs, un mini petit estuariet, un mini delta, mini, digue-li com vulguis, de marjal. I aquella zona no era habitada, allò era part del... O sigui, no era habitada, no evitada, perdó. I aleshores, doncs, el barri de la Marina era plaçar els carros, l'actual estació de ferrocarril, el pas a nivell de les famoses i magnífiques escales no mecàniques.
1: Sí.
0: Tarragona sempre al peu de la notícia, tenim unes escales no mecàniques, les primeres de la història.
1: Ens agrada innovar.
0: Ens agrada innovar. Aleshores tenim aquests 300 tarragonins que se va tirar en el cobre amb una batalla que va ser, davant del nombre de víctimes i de baixes, doncs molt èpica, a la que no va ser tan fàcil la victòria de Nelson, com després l'èpica britànica, doncs, s'ha encarregat de demostrar. I tampoc va ser el desastre absolut de l'armada. Si l'armada després va seguir, va haver-hi alguna batalla a favor de l'espanyol durant la Guerra de la Independència. El que passa que, clar, ja al segle XIX, doncs, la Gran Bretanya ja dominava el Mediterrani. I nosaltres, doncs, ja no vam ser, vam deixar de ser la potència naval que havíem sigut al llarg del segle XVIII. Perdó que parli en plural, jo no, que sóc d'infanteria. Però, bueno, aleshores, això ens porta precisament en crear el barri del Serrallo, el 1874, és a dir, estem parlant de 69 anys, no? Sí. Després de la batalla, quan el senyor Espinac compra el solar,

0: bars, els venues, fan els edificis i demés, molts noms del Serrallo tenen a veure amb aquesta època. Teniu el carrer Trafalgar,
1: sí, sí,
0: que és on hi ha les Fonts,
1: sí,
0: que és famosíssim ara perquè a part de les Fonts i que tens davant el,

0: permetem que el 1874, doncs, quan es fa el Serrallo, el carrer Gravina, el carrer Trafalgar, també es tingués a la memòria una miqueta, doncs, aquests reunits, que en aquell moment suposo que algú sí que devia ser descendent, no? L'avi o un nebot o de més, o el fill d'algú que va estar allí. Per tant, Trafalgar, 1805, gran batalla naval, que d'alguna manera també està vinculada amb Tarragona.
1: Sí, senyor. Paco, ho deixem aquí, si et sembla.
0: Però escolta'm una cosa. Encantat.
1: Sí, t'explotaré aquesta setmana.
0: Estupendo.
1: Vine demà.
0: Boido, que fina. Vinga.
1: Vine demà, que m'has d'explicar una cosa.
0: Alfred, anul·li mi agenda.
1: Anul·la l'agenda, que demà tens sarau.
0: Perfecte, doncs ens veiem demà.
1: Fins demà.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Rebem els estudis d'Onda Cero Tarragona, com és habitual, cada dos dijous, a la nostra mestra en art, que és Francesca Espanyol. Francesca, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Em portes una efemèride avui?
1: Sí, dues.
0: Bueno, sí, dona, vale.
1: Dues.
0: Commemoració dels 750 anys de la mort de Jaume I el Conqueridor.
1: Sí.
0: Que va morir, per ser més exactes, el 27 de juliol de 1276 a València.
1: Sí.
0: Una d'aquelles figures que tots els que ens agrada la història, doncs, fins i tot quan estudiaves i quan estaves a l'institut, d'aquells personatges que t'agradava estudiar, que t'agradava a veure aquelles traces com d'heroi, això de posar-li algú el sobrenom del Conqueridor, doncs diu, aquí ja té, aquí hi ha pel·lícula, aquí ens explicaran alguna cosa bona avui. Però avui segurament doncs, anem a aprofundir una miqueta més en detalls de qui era Jaume I el Conqueridor, no només el personatge, sinó també la persona, que és el que hi ha al darrere d'ell.
1: Doncs sí, primer de tot dir-te que la raó per parlar-ne és que, sobretot a València, hi ha hagut una resposta general respecte a la idea de commemorar el 750 aniversari de la seva mort, de manera sí. que, a banda d'un congrés que s'acaba de celebrar a la ciutat, en el qual he participat, de manera que puc parlar directament del que s'hi ha cuinat, després, aquí a Catalunya, aquesta setmana que ve, dilluns i dimarts, també es fa una altra trobada, una altra jornada d'estudis, la primera a Barcelona, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, amb una clausura, amb un concert, que a més diríem la celebració a València ha estat el pretext per gravar un disc de música medieval i aquest grup actuarà el dia primer el dilluns de la setmana vinent, el dia primer d'aquesta segona trobada, i després a Poblet el dimarts. És a dir, que tots els integrants de la reunió científica ens traslladem a Poblet, i durant el matí es farà també una sessió acadèmica, i després doncs la clausura, i bueno, espero que tot vagi també molt bé.
0: La de coses que passen a Poblet, tu.
1: Sí, home, a veure, en aquest cas amb tota la justificació del
0: mateix,
1: món, perquè
0: sí.
1: les despulles de tots els reis, i ell en particular, hi van anar a descansar. Després el descans va ser una mica relatiu, perquè amb la desamortització i tot el que va portar aparellada, les coses no van anar d'aquell color que es pressuposava que anirien. Però en tot cas, diríem, va ser el destí de la seva despulla, on amb la resta del llinatge havia d'esperar el judici final, o havien d'esperar el judici final plegats.
0: Per voluntat pròpia, Poblet?
1: Sí. Ell va tenir una primera pensada, un primer pensament, que va ser d'enterrar-se a Sigena. Sigena, el monestir santjuanista de l'Orde de l'Hospital, que havia fundat la reina Sança de Castella, casada amb Alfons el Cast, és una idea molt original, perquè és el primer panteó que concep una dona, però en aquest cas, diríem, el panteó de Sigena està justificat en aquest context femení perquè ella ve de Castella, i justament la seva família privativa han impulsat aquesta idea de que el lloc on reposen les despulles fins al dia del judici

0: Sí, és un lloc de culte a la dinastia, també, no?
1: Sí.
0: Cas de Sant Isidoro de León. Ella ve d'aquest llinatge. I també el seu pare s'ha enterrat a Toledo, a la catedral de Toledo, és a dir, que sap que el destí de les despulles és important, no? I ella impulsa lo de Sigena. Finalment, allà només s'hi enterraran ella, naturalment, el seu fill, Pere el Catòlic, el que va morir a Muret, el pare, sí, de Jaume el Conqueridor, i dues filles de la Sança i de l'Alfons el Cas, germanes de Pere el Catòlic. Però Jaume I, en un moment donat, als anys 20 del segle XIII, va comprometre's a enterrar-se allí. Finalment, ja dic, va canviar d'opinió i es va enterrar a Poblet, i va decidir, millor dit, enterrar-se a Poblet. Tot i que hi va haver un enterrament provisional a València, perquè les circumstàncies de la seva mort ho van aconsellar sempre, el trasllat dels cadàvers a molta distància és una cosa que, vaja, seguim al llarg de l'edat mitjana i és la cosa més normal i quotidiana del món,
1: sí,
0: sobretot membres de llinatges destacats, siguin reis o nobiliaris, no? Però en aquest cas jo crec que l'enterrament provisional a València va tenir a veure amb el fet que en aquells moments, quan ell mor, s'havia produït un aixecament dels mudèixers, és a dir, de tota la població musulmana que s'havia quedat a València en el moment de la conquesta, i el fill, Pere el Gran, el que està enterrat a Santes Creus, que és el fill de Jaume, estava implicat en la submissió de tot aquell aixecament,
1: sí,
0: col·lectiu, no? I clar, això era prioritari en termes objectius sobre el que era, diríem, les exèquies del rei. Llavors, el que es va fer, que és una cosa que també es fa en altres casos, és enterrar-lo a València, a la catedral de València, provisionalment, i al cap d'un temps el van traslladar a Poblet. Aquesta és la idea, no? Però respecte al que tu deies abans del personatge, realment és un personatge, és un heroi, i sobretot per l'època, tota aquesta capacitat que va tenir de vèncer l'enemic de la fe, perquè al final era una croada,
1: sí,
0: el que va fer a Mallorca i a València era una croada, perquè es va enfrontar amb aquell que tenia una fe diferent, per tant, defensant això, i esclar, el prestigi que se'n va derivar és extraordinari. Ja saps, a més que la conquesta de Mallorca es va gestar aquí a Tarragona,
1: sí, senyora,
0: amb Pere Martell, amb aquell famós banquet que ell,
1: sí,
0: mateix, el propi rei, aboca el llibre dels fets,
1: sí.
0: Però després, direm, és un reialme, és un reialme llarg, el de Jaume I, que ha deixat un rastre documental molt, molt ampli, de manera que podem conèixer moltes coses i podem abordar aquesta època del conqueridor des de perspectives molt diverses, no? Però a més, clar, ell mateix també ha deixat la crònica de la seva vida, és a dir, el llibre dels fets, que és autobiogràfic. Ell diu al començament, això els historiadors de l'ara ens fa molta ràbia, perquè després per al cerimoniós Jaume I era el seu heroi, en aquest cas sense cap mena de dubte. Si vols després et dono una mica més de dades,
1: sí,
0: perquè ho penso amb aquesta certesa. Tant ell, tant Jaume I com Pere el Cerimoniós, i potser més en el cas del segon, clar, els historiadors de l'art ens encantaria que en aquestes memòries personals parlessin de què pensaven dels monuments amb els quals es trobava, que convivien, què pensaven d'allò dels projectes artístics que van impulsar,
1: sí.
0: I el Jaume I, quan comença la crònica, diu que allà només parlarà de les coses majors.
1: És a dir, que no, l'art només... per uns altres.
0: És a dir, ell,
1: sí,
0: parlarà de les conquestes, d'eixamplar el territori i tal. I Pere el Cerimoniós, quan ell també aborda fer també la seva autobiografia, home, no ho diu tan explícitament, però a la pràctica és exactament igual. Mira que és un dels grans promotors per als cerimoniós, i no ens diu res ni del projecte de Poblet, ni el projecte de la restauració de la sala més important del seu Palau Major de Barcelona, que és el Tinell.
1: Sí.
0: Re. Ja ens agradaria, saps? Després trobem la seva opinió una mica dispersa en l'altra documentació més quotidiana. Però les cròniques, ni l'un ni l'altre, res. Conquestes per partida doble, tal qual.
1: Per què em dius amb aquesta seguretat això que Pere el Cerimoniós, el seu gran heroi, era Jaume I?
0: Mira, perquè Jaume I, primer de tot, i a més es va comprovar quan es van obrir els sepulcres de Poblet, que era un home molt alt. És a dir, era un senyor, eh? Vull dir, allò, físicament, des del punt de vista de la seva aparença física. Després va tenir un llarg reialme. Mm. Els projectes que va impulsar llevat d'una creuada a Terra Santa que no li va sortir bé, els altres li van anar molt bé. Per tant, des del punt de vista polític i també des del punt de vista físic, fins i tot una qüestió potser més secundària, però que entre els homes també és important, era Jaume I un faldiller, vaja, de primera.
1: En aquella època més important encara, segurament.
0: I se'n va sortir de primera, és a dir, fins i tot algunes vegades amb conflictes amb l'Església, perquè va fer coses que, diríem, no estaven dintre de la ortodòxia adequada. No? Yeah. Llavors, què passa amb Pere el Cerimoniós? Que Pere el Cerimoniós va néixer abans d'hora. Ell atribuïa això a la protecció de Déu, però era un home que va néixer set mesí. Uh-huh. És a dir, que tenia tots els punts per morir-se. I segurament les seqüeles d'haver nascut abans d'hora les va arrastrar físicament. Era un home petitó. A més, amb un episodi de la seva joventut, quan encara no és rei, tenia un cavall que es deia Calça Blanca i aquest cavall li va caure a sobre. I aleshores li va trencar una cama. I hi ha un cronista una mica malèvol de la zona de la Provença que quan el rei va a veure el papa Avinyó, diu que era coix, el rei.
1: Sí.
0: Llavors, imagina't la comparativa.
1: Clar.
0: Que tens el teu heroi, és Jaume I, que és un senyor alt, eixerit, suma, ve sumant. I ell no. Llavors, clar, hi ha vegades això, des del punt de vista psicològic, funciona.
1: Mm.
0: Si tu no agafaràs com alter ego una persona que físicament no et resulta, diríem, atractiva, no? I jo penso que les coses van per aquí. I quan ell s'enterra, quan Pere el Cerimoniós s'enterra a Poblet, Pere el Cerimoniós vol estar al costat de Jaume I. Si no li importa tant que hi hagi allà Alfons el Cast, ell vol estar al costat de Jaume I i ho aconsegueix.
1: Mm-hmm. El Congrés de València, que tu has participat, del que s'ha explicat, no sé, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció.
0: Jo crec que, clar, la documentació de Jaume I majoritàriament ja és coneguda, no? Mm-hmm. Però, és clar, com que n'hi ha tanta, admet moltes aproximacions noves. A veure, es va parlar de el llibre dels fets, naturalment, i a més donant sobretot enquadrant aquest projecte literari, autobiogràfic literari, diríem, enquadrant-lo en uns projectes, en unes empreses similars que es donen en aquells moments en altres indrets d'Occident. Per exemple, cròniques franceses, saps? I va ser molt interessant això. Home, després, des del punt de vista polític, sempre hi ha la possibilitat de poder anar més enllà a l'hora d'analitzar certs moments importants del que va ser el seu govern, no?
1: Clar, el seu govern estem parlant de més de 60 anys.
0: Exactament, és a dir, va ser un govern molt llarg,
1: sí.
0: amb mets i uts, perquè
1: sí,
0: les coses no van anar sempre allò de color de rosa, i a més amb enfrontaments amb els seus fills, perquè el Pere el Gran i ell van estar en alguns moments amb una picabaralla molt, molt, molt forta, no? Però diríem que el resultat de tot plegat, ara després... El resultat el veurem en les actes del Congrés, perquè ara el que s'acostuma a fer darrerament, almenys m'han tocat a mi, i m'imagino que és una cosa més generalitzada del que jo desitjaria, també t'ho dic, és que són presentacions de mitja hora, 20 minuts, mitja hora, perquè donguin peu després al debat. I a cops que és veritat, que els debats són molt interessants.
1: Sí.
0: Però, és clar, amb aquest resum tan...
1: massa reduït.
0: Aleshores, és clar, algunes coses es poden dir, però es poden apuntar, no desenvolupar, no? El que tu intueixes és la perspectiva nova que s'ofereix en aquell moment, no? Això sí.
1: Uh-huh. I escolta, dins del que, malgrat que ell diu jo aquí em dedicaré a parlar de coses majors i el tema artístic, arquitectònic, tot el que té a veure amb la cultura, doncs això ho deixem, jo en això no entro. Durant la seva època, quin sabem el valor que se li donava, si hi ha grans obres que es van fer aquells anys que dius, home, són obres capdals per la nostra història.
0: T'explico. Mira, i això ho tinc escrit, perquè hi va haver un congrés fa uns anys també de Jaume I sobre una altra commemoració, i en aquest cas es va fer un congrés a Gandia, entre altres indrets, i jo hi vaig anar. I a mi em va tocar parlar d'això, de l'art, a l'època de Jaume I. I clar, hi ha una cosa que és molt important i que funciona a dia d'avui. A dia d'avui hi ha aquells agents culturals que mouen fitxa. I que són els que compren l'avantguarda, que la difonen, i la gent després s'hi apunta. Aquest és el patró, ara, en l'art actual i en l'art

0: medieval. I era la romata, diria jo, fins i tot. Llavors, esclar, tu necessites agents culturals. I al segle XIII, que és l'època de Jaume I, d'agents culturals a la península n'hi van haver. Però en el que tocava fer en aquells moments, que era l'aprensió de la novetat, de l'avantguarda, que era l'art gòtic, que s'havia gestat a la França, a l'entorn de la, de, diríem, de la illa de França, a l'entorn de París, i també un altre model a la Toscana, qui va comprar aquesta novetat? Doncs mira, a Castella i Lleó, els bisbes que havien estudiat a París. Però aquí, això li tocava fer-ho a Jaume I. I Jaume I, què és el que tenia com a prioritari en la seva gestió de govern? La conquesta. Per tant, no va ser un agent cultural en aquest sentit que ho estic dient jo ara. I això no vol pas dir que en la seva intimitat no tingués obres d'avantguarda, perquè, per exemple, tenim el registre dels objectes de la seva capella, i els objectes de la seva capella té peces que són peces que estan en el llenguatge més innovador del món. Però, esclar, es quedaven restringides o reduïdes o limitades al que era el seu escenari privat. Per tant, d'obres d'aquestes, com tu dius, una de les úniques que es fa aquí a Catalunya en aquesta direcció és la façana de la Catedral de Tarragona. Des d'aquest punt de vista és una obra pionera pel 13 en el que són els territoris de l'Orient Peninsular. I després, la segona tongada és quan Jaume II impulsa els sepulcres de Santes Creus, que tornen a ser uns sepulcres concebuts des del punt de vista de la cal·ligrafia expressiva, d'acord amb el model del nord de França. I llavors ja comencem a rodar tots en la mateixa direcció. Però els projectes pioners són aquests. Però no en època de Jaume I.
1: Ja. Ella estava a altres coses, les coses importants, Francesca.
0: Ja ho diu.
1: Llavors hem quedat que el Congrés a Barcelona i Poblet, quan?
0: El Congrés aquesta setmana vinent, el dilluns i el dimarts.
1: Dilluns a Barcelona?
0: Dilluns serem a Barcelona i dimarts serem a Poblet.
1: A Poblet, molt bé. Si hi ha alguna cosa, no sé, alguna novetat,
0: ho recolliríem, sí, tant i tant.
1: Tan viu com a corresponsal.
0: Això.
1: Francesca, fins d'aquí dos dijous, que vagi molt bé.
0: Molt bé, gràcies.

0: Doncs ens anem apropant al punt de les dues, que sabeu que arriben els companys dels serveis informatius i és l'hora de Notícies Mediodia. Nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dijous 15 d'octubre. Demà se'n tornem-hi. A la mateixa hora, a la una, a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins demà.
1: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A la Fundació Joan Miró ja està disponible l'exposició Charlotte Perriand, lliure per repensar el món. La primera presentació a Espanya de la dissenyadora modernista francesa, amiga de tota la vida, de Certi Miró. Disponible fins al 28 de febrer. Al Palau Robert i de manera gratuïta fins al 8 de desembre hi trobem l'exposició Atlas Fenosa, una mostra que repassa la vida i obra de l'escultor Apel·les Fenosa a través d'un mapa de Barcelona. Passem als escenaris amb l'obra de teatre Bons i Dolents, la nova comèdia escrita i protagonitzada per Joel Joan, un espectacle que combina humor, crítica i contradiccions morals fins al 15 de novembre al Teatre Condal. I el Palau Sant Jordi es prepara per acollir dos dels concerts més esperats de la tardor. El grup colombià Morat actuarà els dies 16 i 27 d'octubre. Les últimes entrades encara estan disponibles. I el retorn més esperat arribarà el dia 20 d'octubre amb el concert dels Strokes. La banda de Nova York ja ha venut totes les seves entrades en el seu retorn a Catalunya 23 anys després.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: Estàs en el sofà. Coges el móvil un momentito y cuando vuelves a mirar el reloj, llevas dos horas viendo cómo se construyen casas en Japón y por qué los pulpos tienen tres corazones. Si lo que buscas es entretenimiento, enciende la radio, sintoniza por fin y déjate sorprender. Historias interesantes, entrevistas, cultura y toda la actualidad con el tono cercano de Jaime Cantizano en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. Es curioso, porque estamos más que acostumbrados a oír bromas sobre sexualidad

0: L'Ajuntament de la capital del Vallès Oriental ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha expressat tot el seu suport i escalf a la família de la víctima. Montse Valls, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. Un minut de silenci que ha estat presidit per l'alcaldessa Alba Barnusell davant de la façana de l'Ajuntament.
2: En nom de tot el consistori i també de tots els grups municipals, lamentar profundament aquest desenllaç, traslladar el nostre suport i el nostre escalf, i també, com hem acordat amb Junta de Portaveus, decretem des d'ara mateix un dia de dol a la ciutat.
1: El dia de dol ha començat aquest dijous al punt del migdia i s'allargarà fins demà divendres a la mateixa hora.
0: Ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha confirmat la tràgica notícia. Ho ha fet des de Montjuïc, on ha participat en l'ofrena floral a la tomba del president Lluís Companys, quan fa 68 anys del seu afusellament. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi.
0: Uns fets que Illa ha vinculat d'alguna manera amb la situació actual.
3: Sí, ha estat un missatge que podria interpretar-se en clau electoral. Illa no ha assenyalat ningú directament, però ha assegurat que cal barrar el pas a l'autoritarisme.
4: Mirar el futur, afrontar el futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats.
3: Els actes per recordar Companys també ens ha deixat una nova picabaralla entre Esquerra i Junts.
5: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques, posen per davant mirar com poden salvar Espanya.
6: I per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
3: Intercanvi de cops entre Jordi Turull i Elisenda Alemany amb el rerefons del Front Comú.

0: Esquerres.
1: El rei d'Espanya, Felip VI, crida Catalunya, Aragó, València i les Illes Balears a la cooperació interterritorial.
2: Con la cultura como punto de partida, os animo a que como patronato deis continuidad a todo ese entramado de relaciones e intereses comunes que fue en su día el núcleo de este monasterio.
1: Missatge que ha pronunciat durant la reunió del patronat del monestir de Poblet. Ana Utiel, bona tarda.
3: Bona tarda. Sí, la primera cimera que es fa en 15 anys. Els quatre presidents autonòmics han aparcat les seves diferències i s'han compromès a preservar el conjunt patrimonial amb reunions periòdiques.
1: I l'Ajuntament de Barcelona a un pas d'aprovar una pujada històrica de l'IBI per als pisos turístics.
3: Sí, el recàrrec pot arribar a augmentar un 150% en funció del nombre d'habitatges turístics que tingui el propietari. La mesura, que rebrà llum verda al ple del mes de desembre, ha obtingut el vot a favor del PSC, els Comuns i Esquerra. Junts s'hi ha abstingut i PP i Vox hi han votat en contra.
1: I aquest vespre coneixerem el guanyador o guanyadora del Premi Planeta 2026.
3: El guardó celebra 75 anys d'història amb una vetllada literària presidida pels Reis d'Espanya. Els finalistes opten a un premi dotat amb 1 milió d'euros i 200.000 per al finalista.
1: El titular d'Esports amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi.
1: El Barça podria recuperar dues peces clau pel partit davant del Betis d'aquest dissabte.
4: Sí, després de sumar la desena victòria del curs a Turquia, la Lliga de Campions, aquest cap de setmana torna a la Lliga i l'entrenador alemany Hansi Flick podria comptar ja amb dos esperats retorns, els de Rafinha i Frenkie de Jong, que s'han exercitat tots dos al mateix ritme que els seus companys aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Per tant, Flick haurà de decidir si incloure'ls o no a la convocatòria per jugar davant el Betis. D'altra banda, parlarem de les remuntades del Real Madrid i precisament del Betis per mantenir el ple de punts a la fase de Lliga de la Champions.
1: La previsió del temps ens la porta el Jordi Oriós. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda. Avui predomini del temps estable a Catalunya, amb cel poc ennuvolat i les temperatures màximes avui que baixen al litoral i al prelitoral i a la resta sense canvis. Avui màximes de 29 graus a Lleida, 26 a Girona, 25 a Tarragona i 24 a Barcelona. Demà, als litorals i als prelitorals s'esperen intervals de núvols baixos durant la jornada. A la Vall d'Aran i a la cara nord del Pirineu Occidental, cel amb un augment de la nuvolositat durant la jornada, amb probabilitat d'alguna precipitació feble a la tarda. La resta del territori, cel poc ennuvolat en general. Pel que fa a les temperatures demà, les màximes baixaran a la Vall d'Aran i a la resta sense canvis. Les mínimes seran de 19 graus a Barcelona, 16 a Tarragona, 15 a Girona i 14 a Lleida. La situació meteorològica començarà a canviar a partir del dissabte a la tarda i especialment cap al diumenge amb l'arribada de precipitacions que poden ser molt fortes i deixar acumulats importants fruit de la influència d'una dana sobre el nord-est peninsular, que a més comportarà una baixada notable de les temperatures màximes que quedaran a l'entorn dels 20 graus o per sota a les quatre capitals de província. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Jordi. Passen gairebé 6 minuts a 2:45 de la tarda al control tècnic. Ivan Gustems. Consternació a Granollers després de la confirmació de la mort d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut durant els aiguats del passat 4 d'octubre. Poc després de les 12 del matí s'ha viscut un minut de silenci davant del consistori en record del menor i en suport a la seva família.
6: Moltíssimes gràcies a tothom per aquest acompanyament, per la vostra assistència.
1: El consistori ha decretat un dia de dol que s'allargarà fins demà al migdia i ha expressat el seu profund condol, suport i escalf a la família del menor. Ens en dona més detalls la Montse.
7: La troballa del cos es va produir ahir dimecres a la tarda, després que un pescador alertés al 112 de la presència d'un cos surant al mar a l'altura del port de Ginesta. Fins al lloc s'hi van desplaçar una embarcació de la policia marítima dels Mossos d'Esquadra. I la confirmació que el cos trobat al mar és el del menor ha arribat aquest matí. Ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el marc dels actes commemoratius de l'aniversari de l'afusellament de Lluís Companys, qui ho ha confirmat. El president ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor i els ha expressat el seu suport en aquests moments difícils. En el marc del minut de silenci que ha tingut lloc a Granollers, l'alcaldessa Alba Barnosell també ha volgut enviar escalf a l'entorn d'en Rami.
8: Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí i des de tot el consistori traslladar-li l'escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
7: La troballa posa fi a 11 dies d'intensa recerca al Vallès Oriental, als rius Congost i Besòs i també a diversos punts del litoral català, on els equips d'emergència buscaven qualsevol pista sobre el parador del menor. En aquest sentit, l'alcaldessa també ha volgut agrair la tasca de més de 700 voluntaris que durant dies s'han organitzat per buscar en Rami.
1: Mentrestant, els municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges esperen ser declarats, Ricard, zona catastròfica

0: segur s'ho comunicarem.
1: En paral·lel, avui l'Ajuntament de Granollers ha posat en marxa una oficina única per centralitzar l'atenció als veïns i les empreses afectades pels aiguats, tot plegat després d'anunciar un fons d'emergència de 4 milions d'euros per recuperar la ciutat.
2: Plana política, els partits catalans converteixen la commemoració de la mort de Lluís Companys avui fa 86 anys del seu afusellament en l'escenari d'un debat preelectoral. Sense la presència del PP i Vox, els comuns han batejat la seva hipotètica aliança de monstre. Per la seva banda, Esquerra i Junts han escenificat com de dividit arriba l'independentisme, Ricard, a aquestes eleccions.
1: Sí, socialistes i comuns han recuperat el record de la dictadura franquista i la figura de Lluís Companys per alertar del que consideren una regressió de drets si la dreta i l'extrema dreta arriben al poder. Les dues formacions han fet una crida indirecta a concentrar el vot progressista. Són Jessica Albiach, dels Comuns, i Salvador Illa, president de la Generalitat.
3: Perquè sembla mentida que 86 anys després tornem a tindre el monstre a les portes.
4: Convé en aquests moments tenir present d'on venim per no repetir els errors del passat.
1: L'intercanvi de retrets també ha enfrontat l'independentisme. El secretari general de Junts, Jordi Turull, critica que Esquerra s'hagi situat al costat de forces no independentistes en nom del cordó sanitari a Vox. Però la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, reivindica el seu paper històric en la defensa dels valors democràtics.
5: I més veient com alguns que podien posar per davant Catalunya posen per davant trinxeres ideològiques.
6: I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
1: PP, Vox i Aliança Catalana no hi han participat.
2: I en aquest context polític, marcat per la cita electoral del 29 de novembre, les diferències entre els partits s'aguditzen, com escoltem, hem pogut escoltar, i també dificulten les relacions entre territoris. Ho hem vist en qüestions com l'habitatge o el finançament autonòmic. Avui, però, aquestes diferències han quedat aparcades, almenys per uns moments, en la reunió del patronat del monestir de Poblet. Per primer cop en 15 anys s'hi han reunit els presidents de Catalunya, Aragó, València i les Illes Balears, un acte presidit pel rei Felip VI.
1: Les quatre comunitats han expressat el seu compromís de garantir la conservació i futur del conjunt monàstic, que també recull el planteó dels reis de la corona d'Aragó. En el seu discurs, el monarca ha cridat als governs autonòmics a anar més enllà d'aquest acord i estendre aquest esperit de cooperació a d'altres àmbits i interessos comuns.
7: Hay aquí también un enorme potencial de cooperación entre los territorios que hoy ocupan comunidades autónomas representativas de algunas de las áreas más prósperas y desarrolladas de nuestro país, con más emprendimiento, con más investigación, con una sociedad civil más activa y comprometida.
1: A proposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, Catalunya, València, Aragó i les Illes Balears han expressat la voluntat de crear el Fòrum Poblet, una trobada que seria anual i que serviria com a espai de col·laboració mútua en diferents àmbits compartits. En els seus discursos, tots els presidents també han apel·lat a la concòrdia.
8: I quin és el nostre deure avui? Garantir un futur d'entesa i de prosperitat per al conjunt de tots els nostres conciutadans i conciutadanes, sense excepció.
9: La corona que representais i continua el legado de Jaume I és un orgullo i una garantia de la unitat i estabilitat de la nació espanyola. El mismo orgullo que supone para nosotros seguir construyendo este proyecto compartido que es España.
10: Este monasterio nos sigue interpelando de manera directa y nos invita a tomar una conciencia de todo aquello que nos une, que es muchísimo más que lo que nos separa.
11: Sus sepulcros nos recuerdan que más allá de las fronteras administrativas actuales existe un patrimonio histórico y cultural que nos une.
1: També hi ha participat el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que ha demanat obrir una etapa que reforci la cooperació entre institucions per rellançar Poblet durant els pròxims anys.
2: L'Ajuntament de Barcelona, ho dèiem en titulars, ha fet el primer pas per a pujar fins a un 150% l'IBI als pisos turístics. La mesura ha rebut el vistiplau inicial del ple municipal amb els vots del PSC, els Comuns i Esquerra, i ara haurà d'esperar l'aprovació definitiva prevista, Montse, per al mes de desembre.
12: La proposta estableix un recàrrec del 50% per als propietaris amb un únic habitatge turístic, del 100% per als que en tenen dos o tres i del 150% per als titulars de 4 o més llicències. Actualment, Barcelona compta amb prop de 10.600 habitatges d'ús turístic i el consistori destaca que un 60% estan concentrats en mans de propietaris amb 4 llicències o més. Jordi Valls, tinent d'Alcaldia d'Economia.
13: Els pisos turístics volen relacionar-se amb l'administració pública com si fos un habitatge, quan en realitat és una activitat econòmica. Avui, doncs, el que fem és desincentivar i endurir encara més la seva via.

0: habilitat econòmica fins al moment de la seva suspensió a l'any 2028.
1: Els comuns i Esquerra han donat suport a la mesura defensant la regulació del turisme a la capital catalana. Gemma Tarafa dels Comuns i Elisenda Alemany d'Esquerra.
2: 6 de cada 10 pisos estan en mans de qui té més de 4 pisos. Són un negoci i han de pagar com a tal.
3: Perquè ha de quedar claríssim que la capital del país, els habitatges, són per viure-hi.
1: Mentrestant, l'oposició manté opinions dividides, Junts s'hi ha abstingut i el regidor Damià Calvet ho ha justificat així.
4: Aquesta proposta no s'ha negociat amb nosaltres, ni una reunió ni una trucada, cap intent de dialogar per enriquir amb més perspectiva mesures de gestió del turisme.
1: I per la seva banda, el PP i Vox hi han votat en contra i és que acusen el govern de castigar els propietaris de pisos.
5: Mentrestant, els moviments socials mantenen la lluita contra el negoci immobiliari. Ara, 4 veïns d'un bloc de Barcelona, conegut com a Bloc Papallona, han decidit començar una vaga de lloguer, és a dir, deixar-lo de pagar per pressionar d'igual la classe política a resoldre la crisi de l'habitatge.
6: La crisi de l'habitatge justament ha provocat una reacció als carrers. Una mostra d'això són les vagues de lloguers que s'estan fent en diferents blocs de pisos propietat de banc o de grans fons d'inversió. El darrer exemple l'hem conegut aquest matí, quan 4 veïns d'un bloc modernista de l'Eixample, el bloc Papallona, com dèiem, propietat del fons New Amsterdam Developers, ha decidit deixar de pagar el lloguer per pressionar el govern municipal a intervenir en contra de l'especulació i el negoci immobiliari. La portada del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya i veïna del bloc, Anna Olestí, detalla quines són les seves demandes.
7: L'expropiació de l'edifici a benefici zero. I exigim que un cop expropiat el bloc Papallona, contractes indefinits sense pujades de preus. I la segona, posar els pisos buits immediatament a disposició de les persones que ho necessiten, amb lloguers per sota del 30% dels ingressos.
6: Aquesta és una pràctica que va iniciar el Sindicat de Llogateres fa mesos en diversos blocs de localitats de l'àrea metropolitana. Ara, el bloc Papallona es converteix en el primer edifici de Barcelona que inicia una vaga de lloguer.
5: Segons un estudi de l'ACO, la competència entre benzineres low cost ha frenat l'augment de preus per la guerra a l'Orient Mitjà. Per tant, l'usuari que ha optat per aquest tipus d'estacions ha notat menys l'impacte d'aquest conflicte a l'hora d'omplir el dipòsit. Tot i això, l'informe també reconeix que cada cop hi ha menys diferència de preu entre aquest tipus de benzineres i les grans companyies. Marc Amós.
8: De fet, la diferència de preus s'ha reduït a menys de la meitat des de l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons aquest estudi, les benzineres de baix cost han apujat més els preus que les grans distribuïdores, tot i que aquestes encara marquen els màxims del mercat. Aquest fenomen es situa dins d'un mercat inelàstic, en el que els consumidors difícilment poden trobar una nova alternativa. Així ho explicava Jordi Perdiguero, coautor de l'estudi.
9: Tu tens un producte i és l'únic que pots repostar, no pots posar-li altre producte al cotxe perquè funcioni. Per tant, si els preus de totes les benzineres pugen perquè el cost, el petroli, el preu de la benzina refinada als mercats internacionals puja, doncs els consumidors reaccionen molt poc reduint el consum.
8: A partir dels resultats, l'ACO proposa reforçar la supervisió del mercat majorista i prioritzar les ajudes a les famílies més desfavorides per tenir un accés més senzill al combustible.
5: El BBVA confirma el bon moment de l'economia catalana impulsada pel consum privat, l'ocupació i el bon comportament del turisme. De fet, l'entitat ha revisat a l'alça el creixement d'aquest any fins al 2,6%, dues dècimes més del previst. Precisament el conseller delegat del Banc Sabadell, Marc Armengol, ha destacat que, tot i la incertesa internacional, les empreses segueixen finançant-se a través del crèdit per fer créixer i mantenir els seus negocis.
10: Que la demanda de crèdit empresarial, que és un indicador d'aquesta ambició de creixement, continua incrementant a bon ritme. I la nostra perspectiva és que aquesta bona dinàmica es mantingui en el futur.
5: Tot i això, aquest informe del BBVA apunta a una lleugera desacceleració de cara al 2027, quan el PIB avançaria un 2,3%, encara amb un ritme sòlid, però condicionat per la inflació, l'encariment de l'energia i uns tipus d'interès elevats. El dolor per la mort d'un fill només és imaginable per aquells que són pares. La resta s'hi pot acostar des de l'empatia, però normalment aquest és un tema pel qual s'hi passa de puntetes i fins i tot s'obvia. Encara hi ha tabús sobre la mort perinatal infantil. Ho posem de relleu avui, que es commemora a tot el món el dia del dol gestacional, neonatal i perinatal. Ens en parla el Robert Calvo. Robert, bona tarda.
11: Una jornada, Gavi, bona tarda, en la qual es vol fer visible aquest fet i sensibilitzar i acompanyar les famílies que pateixen la pèrdua d'un nadó durant l'embaràs, el part o els primers anys de vida. Com li va passar a l'Eva, que ha perdut dos dels seus tres fills. Fa uns mesos ha impulsat un memorial a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona per recordar aquests infants morts.
12: A mi m'ajuda a expressar, poder expressar mi amor, perquè al final el duelo és l'amor.
11: La Carla Cusó, infermera especialitzada en dol allà al centre, és qui va ajudar a materialitzar la idea de l'Eva, que, com tots els pares i mares en aquesta situació, ha sentit molta soledat.
13: Aquesta dificultat de la societat per parlar de la mort i el dol, que al final parla de les pròpies pors, no? Perquè quan jo em parlo em confronto amb la pròpia mort i amb els propis dols, fa que aquelles persones que estan transitant un dol ho visquin absolutament en solitud.
11: L'acte de trobada ha reunit familiars i facultatius que han dipositat 298 pedres, una per cada infant, al costat d'espelmes que mantenen viva la flama d'aquestes persones tan petites que van marxar provocant un dol que mai no s'acaba.
5: Gràcies, Robert. Canviem de qüestió. L'Oficina Antifrau de Catalunya segueix investigant un possible cas de corrupció en centres d'acollida de menors estrangers no acompanyats entre els anys 2016 i 2024.
6: Sí, el seu director, Josep Tomàs, assegura que encara mantenen oberta la investigació d'un expedient que examina les anomenades places fantasma. Es tracta de possibles casos en què entitats haurien cobrat diners públics per allotjar menors no acompanyats que en realitat no rebien el servei.
14: Si no haguéssim vist irregularitats, no hauríem arribat tan lluny a la investigació. No vull dir el que no puc dir perquè no està clos, però sí que diguem-ne que estem treballant sobre la base de possibles irregularitats.
6: El cas va transcendir públicament el gener del 2025 arran de la denúncia d'un treballador del tercer sector contra la Fundació Resilis, a Girona. De fet, mesos més tard, la Sindicatura de Comptes va concloure en un informe que la Generalitat havia pagat indegudament 167 milions d'euros en prestacions econòmiques entre el 2016 i el 2024.
5: I els bombers fan balanç d'una temporada forestal d'estiu que ha estat molt complicada. Han intervingut en gairebé 2.900 incendis de vegetació. És un 26% més que l'any passat, Marc.
8: Parlem d'un estiu mogut pel cos de bombers de Catalunya, amb 450 incendis forestals i 36 dies de perill extrem. La temporada ha estat marcada per les altes temperatures, l'agressivitat del foc i la simultaneïtat d'incendis, coincidint amb l'estiu més calorós mai viscut a Catalunya. El mes de juliol ha estat el més crític, amb un 82% més d'incendis de vegetació que l'any passat, i juntament amb el juny han estat dos dels mesos més delicats de la dècada. L'incendi de Gavà ha estat el més llarg, amb una duració de 12 dies i fins a 6.000 persones confinades. I el de més extensió ha sigut a la Bisbal de l'Empordà, amb gairebé 2.000 hectàrees afectades.
15: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.

0: L'arribada de la tardor i la proximitat de l'hivern és el moment de revisar l'estat dels nostres habitatges i prestar atenció als senyals que poden alertar-nos d'un problema d'humitat. Per saber més sobre aquest assumpte, contem amb la col·laboració de Nacho Arias. Nacho, hola, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué señales alertan de la presencia de humedad en casa?
1: Pues las manchas que reaparecen cada año, la pintura deteriorada, la humedad en las partes bajas de las paredes y la aparición de moho son algunas de las principales señales de alerta. Detectarlas a tiempo, especialmente antes de la llegada del invierno, permite identificar posibles problemas de humedad estructural.
0: ¿Y cómo se puede solucionar un problema de humedad?
1: Pues el primer paso es identificar el origen de la humedad, ya que pintar o cubrir las manchas solo las oculta temporalmente. Los especialistas de Murprotec realizan un diagnóstico previo para determinar si se trata de capilaridad, filtraciones laterales o condensación y aplicarán una solución específica que elimine el problema de forma definitiva.
0: Nacho Arias, gracias y hasta otro día.
1: Hasta otro día y muy buenas tardes.
2: Un día descubres que tienes humedades.
3: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
4: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: Murprotec.
0: Doncs repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucia. Comencem parlant del Barça. Rafinha i De Jong a punt per tornar a tenir minuts amb l'equip blaugrana.
6: Sí, han estat les dues bones notícies a l'entrenament d'aquest matí a la Ciutat Esportiva. El davanter brasiler, màxim golejador blaugrana aquesta temporada, s'ha perdut els duels de Lliga contra el Getafe i de Champions davant el Galatasaray, després de tornar de la concentració amb el Brasil amb un edema muscular. Avui ha realitzat el primer entrenament al mateix ritme que els seus companys i Hansi Flick decidirà demà si l'inclou o no al convocat per enfrontar-se al Betis dissabte a 6:45 de la tarda a l'estadi de la Cartuja. En el cas del migcampista, Frenkie de Jong ja porta uns dies entrenant-se amb el grup, tot i que la incògnita de si reapareixerà o no dissabte la desvetllarà Flick a la roda de premsa de demà. Recordem que el neerlandès es va lesionar el lligament intern del genoll durant el Mundial i no té minuts amb el Barça des del passat mes de maig.
0: 8 equips

0: acompanyen el Barça a la part més alta de la classificació de la Lliga de Campions.
1: En total, 9 equips amb 6 punts de 6 possibles, un d'ells el Real Madrid, que va protagonitzar una remuntada històrica contra la Roma a l'Olímpic de la capital italiana. El conjunt blanc, que perdia per 3-1 quan mancaven menys de 10 minuts pel final, es va acabar imposant per 3-4 amb les dianes de Carlos Espí al minut 83, d'Endrick al 85 i de Rüdiger al minut 90. Els blancs van ser inferiors a la Roma durant gran part del partit, però un excel·lent tram final els permet mantenir el ple de punts. Tot i la victòria, un altre mal partit de Vinícius, que reconeix que ha de recuperar el seu millor nivell.
2: Ah, no digo que estoy preocupado, pero enfadado conmigo mismo por no estar en mi mejor versión. He llegado aquí muy joven, con 18 años, y siempre he dado la cara por este club, por este equipo, y al final Vini siempre vuelve, y no tengo ninguna duda que voy a volver, que voy a volver a marcar los goles y a poner el equipo y el club donde se merece.
1: De fet, l'atacant brasilè es va assabentar minuts abans del partit de Champions que es perdrà els propers 4 duels de Lliga per l'estirada de cabells a Saliba, que va provocar la seva expulsió el cap de setmana contra el Villarreal. Una decisió del comitè de competició i sobretot uns temps que a l'entrenador del Real Madrid, José Mourinho, no l'agafen per sorpresa.
3: Me parece que ahora el gato ya no está escondido. Me parece ahora que el gato ya va por libre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. 2 horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene 4 partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho 3 puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador 2 horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Porque en este momento el gato ya no está escondido.
1: Parlant de futbol, el Betis també compta els seus partits per victòries a la Champions, triomf per 3-2 dels verdiblancs davant el Porto a la Cartuja, també amb remuntada inclosa. Isco va ser l'autor, des del punt de penal, del gol de la victòria del Betis.
4: La verdad que es una competición muy especial, jugarla con el club que me ha devuelto la ilusión es algo increíble y me han dado muchas veces por muerto y bueno, me niego, ¿no? Quiero seguir luchando, disfrutando por lo que más me apasiona y mientras tenga energía, me respeten los dolores, pues voy a seguir.
1: La resta d'equips en ple de victòries, a més del Barça, l'Arsenal i l'Sporting de Portugal, són el Liverpool, que va golejar l'ASC per 3-6, l'Aston Villa, que va atropellar el Fenerbahçe per 6-0, i l'Stuttgart, que va superar l'Slovan de Bratislava per 0-3. La setmana vinent es disputarà la tercera jornada de la màxima competició continental, però avui és el torn de l'Europa League. Unió Sant Giló, Real Societat, a 6:45 de la tarda, i Celta de Vigo, Juventus, a l'estadi de Balaïdos, a 9:00 de la nit. I també es disputa la Conference amb un equip de la Lliga implicat, el Getafe, que visitarà el Craiovia romanès a 6:45.
0: Obrim la plana poliesportiva. En handbol, el Barça visita Romania pel partit de Champions.
1: Que afrontarà davant el Dinamo de Bucarest a 6:45 de la tarda. El conjunt culé acumula una trajectòria immaculada a la competició europea amb 3 victòries en 3 partits. Un triomf a terra romanès li donaria al Barça la classificació matemàtica per a la propera ronda. I en bàsquet, la 6a Joventut de Badalona va derrotar el Morabanc Andorra per 96-75 en el duel ajornat de la segona jornada de la Lliga ACB. És la primera victòria de la penya en aquesta competició domèstica.
0: Víctor Llucià, gràcies com sempre i bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: Tres minuts i seran les 3, ja està tot a punt per la gala del Premi Planeta, que enguany celebra 75 anys i es trasllada al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona. El tradicional sopar literari comptarà amb la presència del rei Felip VI, que ja es troba a Catalunya.
5: Sí, els reis d'Espanya tornen a assistir a la cerimònia 2 anys després. El 2024 ja hi van ser, coincidint amb el 75è aniversari del grup Planeta. Ara, qui està d'aniversari, no és només el grup, sinó concretament el premi. Aquest any la gala s'avança, tot anirà una mica més d'hora. Començarà a 8:15, amb la foto de família i els discursos del president de Planeta i A3Media, José Cregueras, i posteriorment del rei, en aquest ordre. També el veredicte del jurat arribarà abans, cap a 10:15 de la nit. Tot plegat en una edició que ha tornat a batre el rècord de participació. S'hi han presentat més de 1.400 obres. D'aquesta, una desena han arribat a la final, entre les quals predomina un gènere literari, el de la novel·la històrica. En menys de 8 hores, doncs, descobrirem els noms del guanyador i del finalista del Planeta, que s'enduran 1.200.000 euros respectivament. A més, per primera vegada en 75 anys, també hi haurà un trofeu per al finalista. Sí.
0: La Fundació Carulla inaugura a la seva seu del Poblenou l'exposició Tros de Dona, una mostra produïda pel Museu Terra, que

0: Bona nit des de la Fira de Barcelona, molt a prop de la plaça d'Espanya. Estem, de fet, si som a la plaça d'Espanya, a la capital catalana, que aquesta nit es converteix en la capital de la literatura en llengua espanyola, com ens explicava ara Paco Paniagua i tot l'equip de La Brújula amb Marta García ayer. Avui celebrem una edició molt especial del Premi Planeta. Arriba el 75è aniversari. Durant tres quarts de segle, aquest guardó ha acompanyat diverses generacions de lectors i de novel·les premiades que acumulen més de 47 milions d'exemplars venuts. Aquest vespre coneixerem un nou guanyador o una nova guanyadora i un nou finalista o una nova finalista d'un dels guardons literaris més prestigiosos del món. Joan Valentí, què tal? Bona nit.
1: Bona nit, Carles.
0: Preparat per aquesta nit tan emocionant, eh? Avui, a més, amb una cerimònia que s'espera que sigui multitudinària.
1: Sí, sí, preparat, però sobretot amb moltes ganes, com dius, i molta il·lusió. M'estreno en la cobertura de la cerimònia del Premi Planeta i, escolta, fer-ho quan fa 75 anys que va començar aquesta preciosa tradició. És un autèntic plaer. 75 anys no es fan cada dia, clar.
0: No, i tant que no. Una nit aquesta molt especial en la qual els reis d'Espanya, Felipe Letizia, superant amb la resta de convidats aquesta cerimònia que podran seguir en directe, evidentment, tots els oients aquí a la sintonia d'Onda Cero.
1: El sobre amb el títol i autoria de l'obra guanyadora s'obrirà abans de 3:15 de la nit. Mentrestant, tot és misteri i travesses. Les taules del sopar literari en van plenes, ja us ho ben asseguro. El que sí sabem és que les obres finalistes d'aquest 2026 sembla que tenen un fil conductor. La membre del jurat, Luz Gabás, ens explicava ahir que moltes de les obres finalistes comparteixen una mateixa preocupació: la recerca de la pau interior. Veurem si aquesta pista ens ajuda a entendre el veredicte que coneixerem d'aquí a unes hores.
2: Todas las novelas finalistas, a través de sus personajes, se incide en el deseo de encontrar la paz, en la necesidad de sanación, en el objetivo de construir una vida plena. Concluyo con una cita de una de las novelas que para mí resume el espíritu del Premio Planeta 2026. Las cicatrices no pueden pesar más que la vida.
1: Una de les novetats d'enguany, dèiem, és que, a més del guanyador o guanyadora, qui quedi finalista també rebrà un trofeu commemoratiu.
0: És una de les novetats que ens porta aquesta edició del 75è aniversari del Premi Planeta, un guardó que ha canviat la vida de molts escriptors, però també ha centrat la vida literària del país i ha entrat també a milions de llars, justament perquè s'han venut molts de llibres del Premi Planeta. Tres quarts de segle després, la millor prova de la seva vitalitat són, justament, els lectors. Ahir ho resumia molt bé el president del grup Planeta i de Tresmedia, José Creuer.
3: Sumamos más de 47 millones de libros vendidos. Es muy fácil, si dividimos los 47 millones de libros en las 74 ediciones anteriores, pues sale un promedio de más de 625.000 libros en cada edición, lo

0: Són les 7 del vespre i 16 minuts abans que arribin els convidats. La catifa blava ja comença a agafar vida en aquest Premi Planeta 2025.
1: Allà hi tenim en Robert Calvo. Robert, bona tarda. Com respira aquest fotocall en una edició, ho dèiem, tan especial, 75 anys?
2: Bona tarda, companys. Mira, respira, ara mateix ja és un bullider, perquè diguéssim que l'anfitrió ja ha arribat, vull dir que ja està a la casa, és el president del grup Planeta, José Creueras. Per tant, si l'anfitrió és dins del Palau Firal, vol dir que ja la resta poden començar a arribar, i així ho estan fent. De fet, darrere d'ell ha arribat, vestida de rosa fúcsia, així ja ho puc avançar, la presentadora d'aquest acte, Esther Vaquero. Després d'ella ha passat per aquí ja una part de representativa dels els escriptors de l'editorial Planeta. Estic veient Atibel Preciado, estic veient Luz Gabás, també veig a l'horitzó Eva García Sánchez Urtulli, em sembla que està allà. Bé, van arribant mica en mica les personalitats del món de la cultura, però també d'altres àmbits, perquè aquest Premi Planeta de novel·la cada 15 d'octubre aplega a Barcelona no només representants del món de la cultura, de la literatura en aquest cas, sinó també de l'empresariat català, de diferents àmbits d'aquesta comunitat autònoma que s'acosten cada 15 d'octubre. I jo, em permetràs, Joan Valentín, que és un honor compartir amb tu aquest teu primer programa com a conductor del Planeta, però és que amb en la Melo Varela, Carles, en són ja
3: Més de 20 anys, ja.
2: Per tant,
3: som un clàssic, com el Premi Planeta.
2: I permetem que, no m'agrada corregir a cap company en antena, però és una precisió sobre el que has dit de la catifa blava. Fins ara era blava la catifa. A motiu del 75è aniversari és negra.
3: Ah, és que aquí dins és blava, per això jo considerava que dins també ho seria. Doncs escolta, moltes gràcies per l'apreciació. I són els ulls d'Onda Cero, que són ara mateix el fotocall. Nosaltres som a dins, on se celebrarà el sopar. Una gala com aquesta és molt més que un premi literari. Durant unes hores, Barcelona, això ja ho saben tots els oients, reuneix escriptors, editors, llibreters, empresaris, representants institucionals i moltes persones que formen part del món del llibre i de la cultura aquí a Catalunya.
1: D'aquelles nits en què costa trobar un altre lloc amb tanta concentració de talent literari, i a més, no ens cansem de dir-ho, tres quarts de segle que compleix aquest Premi Planeta, i això ha fet que moltes personalitats hagin volgut ser avui aquí, que no s'ho hagin volgut perdre per res del món.
0: Anem fins a la sala, on en una estona començaran a servir-se ja els plats d'aquest sopar literari. Allà hi ha el cap d'informatius d'Onda Cero Catalunya, Gabriel Figueredo. Hola, Gabi, bona nit.
4: Bona nit, Carles.
0: Quines autoritats està previst que ens acompanyin en aquesta nit?
4: Doncs mira, encara queda una estona perquè arribin aquestes autoritats, serà cap a les 8 del vespre, però ja sabem, òbviament, que hi seran els Reis, que ja van venir el 2024, just quan el grup Planeta va complir 75 anys, i de nou els Monarques volen ser en aquesta cita tan especial per a aquest grup i sobretot per a aquest premi. També hi serà el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. I també hi haurà representants, lògicament, del govern espanyol, en aquest cas el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, que aquest matí ja acompanyava, en aquest cas, el rei Felip VI en un acte que s'ha celebrat al monestir de Poblet, i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, també català i exalcalde de Barcelona, com bé sabeu. Hi haurà més polítics. També hem confirmat la presència del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i també del seu president aquí a Catalunya, el president dels Populars, que serà Alejandro Fernández. I lògicament encara no els hem vist, però segur que hi seran també membres importants de la societat civil, de la patronal catalana, d'altres entitats culturals i també d'altre tipus que volen participar, com no, en aquesta gran festa que aquest any s'està celebrant aquí al Palau de la Fira de Montjuïc de Barcelona.
5: A Onda Cero Catalunya, programa especial Premi Planeta de novel·la.
0: Abans que la gala entri en el seu moment més intens, volem parlar amb dues autores que coneixen perfectament què significa competir en un gran premi literari com aquest.
1: Sí, perquè nosaltres potser podem fer l'exercici d'intentar-ho imaginar, no? Però qui ha viscut aquella espera sap què passa pel cap d'un escriptor quan arriba el dia d'avui, 15 d'octubre, i encara no sap si la seva vida està a punt de canviar. La primera convidada que rebem al punt central de la nostra cobertura d'avui és una escriptora que l'any passat

0: I els escriptors i les escriptores d'aquest país viuen anualment un moment molt especial. La d'avui és una nit com poques ja a la ciutat de Barcelona, Joan, perquè estem aquí a les portes d'aquest premi, que sempre és el 15 d'octubre.
1: Sí, sí, i hi ha una feina enorme, que gairebé mai no veu el públic, veiem a gent passar amb més corredisses, amb menys, gaudint més del moment, una mica atrafegada per aquests, com dèiem, nervis d'última hora, i és que és imprescindible perquè una nit com aquesta funcioni amb la precisió i la puntualitat habitual. Podem parlar ara mateix amb l'Anna Utiel, que està vivint aquests minuts previs. Anna, quin ambient hi ha a l'aperitiu del premi a aquesta hora?
2: Doncs mira, ara comencen els convidats a arribar, a col·locar-se a les seves taules. La majoria encara no s'han assegut, sinó que estan trobant el seu lloc, saludant-se amb els coneguts. Comencen els cambrers a repartir doncs, aquesta primera part de l'aperitiu. Les taules estan, com sempre, com cada any, si ja ho hem explicat cada any, molt ben parades, molt maques, amb molt de gust, però és que avui el menjador és particularment espectacular. Mireu, cada columna d'aquí del menjador està envoltada d'uns prestatges que estan completament plens d'espelmes, plens. Donen aquesta sensació d'acollidora, però també elegant. Un punt, no sé si els fans de Harry Potter, amb un menjador ple d'espelmes, ja sé que deuen estar pensant. No és ben bé així, no és ben bé Hogwarts, però sí que té molt de gust. He de dir, però, que les espelmes no són reals, sinó que són, per garantir la seguretat de tots els que estem aquí, lògicament, doncs són artificials, però l'efecte que fan a la vista és exactament el mateix. També hi ha unes làmpades espectaculars d'aquestes d'aranya. N'hi ha força per aquí al sostre d'aquest espai. També un detall que ens agrada molt és que hi ha una biblioteca, no hi ha una paret que és tota una biblioteca, on hi han exposades totes les novel·les reconegudes al llarg dels anys pel Premi Planeta. També hi ha uns plafons gegants on amb lletra com escrita a mà, lletra manuscrita, hi ha paraules vinculades al món de la literatura. Veiem aquí el que tinc al costat, lectura, pluma, tinta, lomo, felicidad, refugio, estímulo, inspiració, totes aquestes coses, viaje també posa aquí, doncs totes aquestes paraules que estan vinculades a la literatura i que el Premi Planeta ho demostra cada any. Per cert, no sé si ho sentiu de fons, però està tocant un quartet de corda, el tenim aquí des de fa una estona ambientant aquesta vetllada. Hem comptat ja 129 taules per cada taula, hi caben unes 10 persones. Això vol dir que hi ha unes 1.300 persones avui en aquest sopar, són moltes més que l'any passat. I bé, en fi, és una nit, jo diria, d'altíssim nivell per commemorar aquest 75è aniversari, que és una fita que no es fa cada any.
0: Això a l'interior, on serà el sopar d'aquí una estona, però a l'exterior hi ha el Robert Calvo, que té ja algun dels convidats que s'acosten en aquesta catifa especial del Premi Planeta d'aquest 75è aniversari. Amb qui estàs, Robert Calvo?
3: Mira, acaba d'entrar Sandra Berneda, acabada de casar, per cert, que acaba d'entrar...
0: També guanyadora fa uns anys del Premi Planeta.
3: Sí, guanyadora, sí, sí. Guanyadora del Planeta. Estava atenent a companys de la premsa. Aquí al costat, si em permeten l'altre com a normada, tinc Juan Soto Ibars i Víctor Amela, que estan conversant. Hola, nois, què tal? Com estàs?
4: Somos amigos de largos años ya, muchos años.
3: Mira, me lo tenía.
5: Hicimos la mini juntos.
3: Sí, ¿dónde?
5: En el Ferrol, ¿no?
4: Ahí fue Ferrol. Sí.
3: Estaba pensando, Víctor, que tú vas a la contra, siempre. ¿Cuántos premios Planeta, finalistas del Premio Planeta, habrás entrevistado?
4: Pues mira, este año se cumplen 40, es muy fuerte, que vengo a esta fiesta. Y a todos no, pero a lo mejor a la mitad los he entrevistado.
3: Juan Soto Ibars, ¿querría recibir este galardón?
5: Hombre, claro que sí, yo y Hacienda, o sea, estaríamos encantados de...
4: Tú tienes que hacer es un año de finalista,
5: sí,
4: y tres años después de ganador.
3: Si os tocara juntos ya sería la bomba, ¿no?
4: Me encantaría, yo como encantaría. Finalista de él.
5: No, a mí me gustaría ser tu finalista.
4: Y nos vamos juntos por
5: y nos
4: ahí.
5: Vamos juntos
3: a os deixem aquí decidint a veure com fan.
4: No, la pasta és un millor.
0: Doncs fantàstic, Robert Calvo, sí. Gràcies per aquesta connexió en directe. Estan gaudint d'aquesta trobada mentre nosaltres conversem amb Àngel Avanzas, que és finalista del Premi Planeta 2025, la de l'any passat, Cuando el viento hable, i Marta Platel, guanyadora del Premi Fernando Lara amb El baile de las criadas. Decíamos que vuestra historia es la historia de nuestro, bueno, de nuestro país, pero al final os focalizáis mucho en en una parte probablemente menos conocida, ¿no? Las personas que han sufrido las consecuencias de estos momentos históricos, las dos en una época muy similar, desde el punto de vista cronológico, pero claro, cada una fijándose en lo suyo. Desde luego parece que este año la cosa no va por aquí, que las tendencias son otras, por lo que hemos visto en los finalistas, que hay como una

0: celebrar els 75 anys del premi, que és el que estem fent avui, com prou bé sap la nostra audiència. Però el fet que l'any passat no hi hagués cap efemèride rodona no vol dir que fos una edició menys destacada, en absolut. Va ser un gran sopar literari, com sempre, que es va fer a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya, l'espai que va acollir el sopar literari en les últimes edicions, tot i que aquest any hi ha hagut un canvi d'ubicació. Per allà, per aquella Sala Oval, van desfilar, com sempre, moltes cares conegudes i grans noms de la literatura, i cap a les 11 de la nit va arribar el gran moment, es va descobrir el secret més ben guardat.
1: Corresponde a la novela titulada Vera, una historia de amor, cuyo autor es Juan del Val.
0: Juan del Val aconseguia el 74è Premi Planeta amb Vera, una història d'amor, i fent honor al títol de la seva novel·la, l'autor ens va deixar una de les dedicatòries més romàntiques que es recorden en la història del guardó.
2: Este premio es para una persona, que es Núria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Eres mi vida.
0: Amb aquestes emotives paraules li dedicava el premi a la seva dona, Núria Roca, en un discurs en què també va defensar que s'ha d'escriure adreçant-se a la gent i no a una suposada elit intel·lectual. L'altra gran triomfadora de la nit, ja ho sabeu, va ser la dona que ens ha acompanyat aquesta nit aquí a l'especial d'Onda Cero, una d'elles, Ángela Banzas, que va ser finalista del Planeta amb Cuando el viento hable.
3: Ha sido un recuerdo doloroso el que me ha traído aquí para que yo pueda engendrar lo que mañana, sin ninguna duda, será un recuerdo muy luminoso. Así que cómo no tener esperanza, ¿no? Y me despido con un mensajito para mis maestros de vida, que son mis hijos, Pablo y Aitor.
0: Banzas es referia en aquest discurs a l'ingrés hospitalari que va viure de petita i que va ser la llavor de Cuando el viento hable. També és aquest el motiu pel qual va reivindicar en el seu agraïment la importància que hi hagi biblioteques als hospitals.

0: I ja dèiem que el mes d'octubre és molt especial per al món de la literatura. Explicàvem abans que el Nadal és a l'horitzó i, per tant, és un bon moment també per demanar llibres als Reis Mags. I els escriptors i escriptores d'aquest país viuen anualment un moment molt especial. La d'avui hem explicat el 15 d'octubre, a motiu de Santa Teresa, el moment de celebrar aquesta nit tan especial. Robert Carlos, el moment també de fer una mica de repàs de com ha estat aquest premi, no només perquè el celebrem un any més, sinó perquè aquest any és el dels 3/4 de segle, el 75è aniversari.
1: 75è aniversari d'un guardó que té molta solera en aquest país. Els 75 anys no són pocs, són molts. I ja en falta menys pel centenari d'aquest premi, que no sé si el viurem tu i jo aquí plegats, però d'alguna manera
0: espero que el puguem viure.
1: El 15 d'octubre, com bé dèieu, és Santa Teresa, i així es deia la dona de Lara Hernández, Maria Teresa Bosch, així que d'alguna manera, com deia en Joan Valentín, aquest guardó és un homenatge a aquella dona. El guanyador o guanyadora del premi s'emporta en l'actualitat aquest 1 milió d'euros, i el finalista o la finalista obté 200.000 euros per la seva obra. Això li dona importància a aquest concurs de literatura, però no només això. I és que la nit del 15 d'octubre, com dèiem a l'inici, és una cita cultural com poques hi ha en aquesta ciutat. Cita cultural del món empresarial, de l'economia, de diferents àmbits de la societat catalana que s'apleguen aquí, perquè aquí hem vist, oncòlegs, escriptors, periodistes, presentadors de televisió, presentadors d'informatius, en fi, a moltes persones. Són moltes, ens deia l'Anna que eren 1.600 a comptar,
0: 1.400, 1.400 convidats,
1: 1.400. Doncs mira, dels 1.400 d'aquesta edició, els 40... que va haver-hi en la primera edició, Carles, Joan. 40 persones que van assistir al primer premi del planeta, que tampoc van donar 1 milió d'euros al guanyador.
0: Això t'anava a dir, el premi era 1 milió d'euros. Com va ser el premi d'ara fa 75 anys?
1: Doncs mira, el primer Premi Planeta va tenir 40.000 pessetes, que eren moltes per l'època, eren moltes, i el compàs del creixement lògic del país va passar a 100.000 pessetes el segon any, a 200.000 el 1959, a 250.000 el 1966, a 1.100.000 pessetes el 1967, i més tard la cosa ja va anar pujant fins als 2 milions de pessetes, i per l'edició de l'any 1976, la del 25è aniversari, José Manuel Lara el va situar en 4 milions. Cal afegir-hi l'exèrcit d'aquest premi,

0: que des del 1974 es va afegir al guanyador i que també va comptar amb una quantitat econòmica important. Però l'aclaparadora acceptació d'aquest Premi Planeta va provocar un nou augment. Va ser ja l'any 1988, situant l'obra guanyadora amb 20 milions de pessetes. El 1991 es va rebre 25 milions per part del guanyador i el finalista en va obtenir 6. I ja a la dècada dels 90 la cosa va anar pujant, fins al nou mil·lenni. El nou mil·lenni la cosa ja va canviar. El 2001, en complir 50 anys del premi, la dotació va passar a ser de 100 milions de pessetes per al guanyador i 25 milions per al finalista. Amb l'entrada en vigor de l'euro, la cosa va anar quadrant-se i van ser 601.000 euros per l'obra guanyadora i 150.250 per la finalista, i ja des de fa uns anys aquest milió d'euros és pel guanyador o la guanyadora i els 200.000 pel finalista o la finalista. Em preguntaves com va ser aquell moment de la primera cita, no? Aquells 40 homes i dones que es van reunir al restaurant Casa Lardi de Madrid, amb aquelles 40 persones que van comptar amb la presència, per exemple, d'Álvaro de la Iglesia, de José María Gironella, entre molts altres, i el jurat del premi de llavors hi havia grans novel·listes del moment, Bartolomé Soler, Romero de Tejada, que era fiscal de l'Audiència de Barcelona i distingit escriptor, Pedro de Lorenzo, també el periodista madrileny César González Ruano i molts altres que van formar part d'aquell primer guardó que es va emportar un home que va presentar-se amb el pseudònim de Juan José Mira, que era el pseudònim de Juan José Moreno Sánchez. Després d'ell van arribar noms tan il·lustres com el d'Ana María Matute, el de Jorge Semprún, el de Juan Mercé, el de Manolo Vázquez Montalbán. I després s'hi van sumar Rosa Regàs, Maruja Torres, Terenci Moix o Soledad Puertolas. I després han vingut molts de Premi Planeta que han estat grans plomes d'aquest país. Recordo Camilo José Cela, entre d'altres, Antonio Gala, bé, en fi, un sinfín de guanyadors, que es diria, amb aquests 75 anys.
1: I ara, aviam qui és aquest any, ho sabrem en directe, escoltant aquesta edició especial de la programació d'Onda Cero Catalunya des del Palau Firal a la plaça d'Espanya, tocada a l'Avinguda Maria Cristina a Barcelona.
2: La nit del Premi Planeta a Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: A ver esa foto, decir patata.
4: ¡Hijolusa!
5: Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
6: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
7: Ay, mi Paco. Mi Paco nunca falla.
8: Si el sexo funciona, todo funciona. Toma Sex Vital. Sex Vital con maca y zinc recupera tu testosterona y deseo sexual. Sex Vital.
9: Hola, soy Tipo Directo y mientras escuchas Onda Cero, atento.
10: Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Ahora con pago mensual, cámbiate y te mejoramos el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
12: De Onda Cero. Presente, llevo casi un año con la...
13: Onda Viajera.
14: Esta semana Onda Viajera viaja hasta Málaga para descubrir Benavís, un destino de naturaleza y tranquilidad con parajes únicos para los amantes del senderismo y el golf. Un lugar donde conviven el mar y la montaña, las estrechas callejuelas llenas de magia, una deliciosa gastronomía y un ambiente acogedor. Este sábado desde las 12 del mediodía, Onda Viajera en directo desde el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benavís, con Carlas Lamelo, con la colaboración del Ayuntamiento de Benavís. Onda Cero, tu radio.
15: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
16: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
15: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
16: Llama a Verisur al 900-272-272.
2: El Premi Planeta de novel·la a Onda Cero.
1: En uns minuts espera que arribin ses majestats els Reis aquí en aquesta zona on som nosaltres avui fent aquest especial Premi Planeta de Novel·la a Onda Cero Catalunya en directe des de la Fira de Barcelona. Ara sí, la catifa ja és un autèntic formiguer, la catifa blava perquè és, Joan, la de l'interior, i ens ha explicat el Robert Calvo que la de fora és d'un altre color.
4: Exacte, l'ha canviat aquest any.
1: On superem és de color blau.
4: És que estem col·locats just a una zona contigua a la sala on es farà aquest sopar literari. Tenim una llibreria preciosa de fusta fosca, ben il·luminada per dins, on hi ha totes les novel·les premiades aquests 75 anys de Premi Planeta. I aquí, escolta, no és un fotocall, perquè ja n'hi ha d'altres, però la gent s'hi va acostant, es va fent fotos, va revisant el títol d'alguns dels galardonats. Volem conèixer, perquè estan arribant convidats i apareixen noves cares conegudes, volem conèixer qui s'ha passat per aquí aquesta nit, i ho fem amb el Gabriel Figueredo. Gavi, qui està despertant més expectació que hagis pogut veure? Cares conegudes volem.
13: Doncs hem vist unes quantes cares conegudes, aquesta és la veritat. Nosaltres ara estem aquí al saló, on la gent encara s'està resistint a seure a les seves cadires, ja, i molta gent ja comença a fer-ho, però encara hi ha molta gent dempeus que està xerrant amb els convidats del costat, amb les taules del costat, o simplement es dedica, doncs, a recórrer una mica aquest escenari magnífic que s'ha creat aquí al voltant d'aquest pavelló de la Fira de Montjuïc, que s'ha convertit avui en aquest lloc, en aquest escenari on se celebrarà aquest Premi Planeta. En tot cas, parlàveu de cares conegudes, n'hem vist unes quantes. Els membres del jurat ja hi són, hem pogut veure l'escriptora Luz Gabás, que ja fa 2 anys que forma part d'aquest jurat, que decidirà i que prendrà la decisió final sobre qui serà l'autora o l'autor que guanyarà aquest any el Premi Planeta. També s'han deixat veure cares conegudes del món de la televisió. Per exemple, hem pogut veure a la Sandra Berneda, presentadora de televisió i que havia estat finalista també del Premi Planeta. I podríem dir, Joan i Carles, que hi ha com dos ambients diferents. Un, dins d'aquí de la sala, que la part principal a l'entrada és on encara hi ha més gent i on la gent s'està deixant veure, fent fotografies, xerrant, prenent aquesta primera copa. I després, una mica més enllà, hi ha un altre escenari, una mica més tranquil, on estan ja arribant les figures polítiques i els representants institucionals més importants de casa nostra, i on ja s'està preparant la foto de família que es farà en el moment que arribin els Reis d'Espanya, que calculem que serà...
1: És imminent, és imminent.
13: Ha de ser imminent, efectivament. Doncs aquest és una mica l'escenari, una mica l'ambient, volíem dir, que s'està respirant en aquests moments, amb aquests dos escenaris. Tenim aquí cada cop més gent ja al menjador principal, per entendre'ns, ja ocupant els seus llocs, i després els càrrecs institucionals que ja van arribant. Hem pogut veure el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, i també el principal anfitrió, en aquest cas el president de Planeta, Carles Creuera, que estava...
1: Josep Creueras.
13: Josep Creueras, efectivament, havíem confós amb el seu germà, doncs que efectivament ja està rebent aquests convidats principals per fer aquesta foto de família que, com deies tu, Carles, és imminent.
1: Gràcies, Gavi. Si hi ha un secret aquesta nit que es manté intacte és el dels pseudònims, Joan, sí. Perquè és un habitual que la majoria d'apliques siguin amb noms que no corresponen a qui guanyarà finalment el premi.
4: Exacte, el que coneixem són els títols, coneixem els arguments, però encara ningú no sap qui s'amaga darrere dels 9 manuscrits finalistes i que aniran caient al llarg de la nit en successives votacions.
1: Doncs repassem-nos, si et sembla.
4: Som-hi, ja us aviso que hi ha molta diversitat, eh? Tenim novel·les per a tots els gustos, però la portaveu del jurat, la sentíem abans, l'escriptora Luz Gabás, explicava que hi ha un esperit que uneix tot les obres i que està relacionat amb el moment que estem vivint. Entre els finalistes hi trobem novel·la històrica, ficció, llaços familiars i segones oportunitats per a tots els públics.
1: Comencem, recordem, els títols que direm no són amb els quals vosaltres anireu a la llibreria i trobareu aquestes novel·les, ni tampoc el nom dels autors. Comencem per La sombra d'Isabel, d'un tal Pedro Regalado, un dels pocs finalistes, aquest sí, que s'ha presentat en teoria amb el seu nom real.
4: Exacte, dels 9, només 2 ho han fet amb el seu nom real, i un és aquest, el primer que comentem, el Pedro Regalado. És el cas d'una història, la d'Isabel I de Castella, que gira al voltant de la lluita pel poder amb una idea clara: el poder no s'hereta, sinó que es conquereix. Aquesta és la primera. També mira el passat, la següent, Los Caminantes, de Martín Guerrero, ara sí, amb un pseudònim, una ficció històrica de to intimista que barreja una història d'amor marcada pel pas del temps amb un gran misteri. La novel·la arrenca a la Barcelona de 1959. Un jove s'enamora d'un traductor francès que desapareix misteriosament de la seva vida. 20 anys després descobreix un informe de les brigades socials franquistes que el vincula amb un suposat pla per assassinar Antonio Machado.
1: És interessant, la memòria, el llegat i els llaços familiars apareixen també en diverses candidatures d'aquest Premi Planeta 2019. 2026.
4: Alba Naranja, de Tamslit El Hayani, pseudònim, planteja una emotiva saga familiar protagonitzada per quatre dones que lluiten per tirar endavant. Una de les protagonistes és l'Alba, que descobreix que va ser víctima

0: d'una xarxa de nadons robats a Barcelona i que emprèn la recerca dels seus orígens. En aquesta cursa per conèixer-se, l'Alba descobrirà que el floc de pèl taronja del seu cabell és un símbol que l'uneix amb un llinatge de dones d'origen turc que es va assentar al Marroc.
1: I, mentrestant, Los que falten, de Luz Ventura, Pseudònim, també reflexiona sobre la família, tant la de sang com la que cadascú construeix al llarg de la seva vida en un context marcat també per la superació personal. Entre les propostes contemporànies destaca Kintsugi o Tres Almarrotes, escrita, en teoria, per Jugalma de la Sierra, que també és un pseudònim.
0: Una història sobre segones oportunitats, esperança i redempció que també posa el focus en la salut mental. Els tres protagonistes coincideixen en un taller terapèutic inspirat en l'art japonès de reparar el que està trencat sense amagar les esquerdes.
1: Recordem que Luz Gavas va dir que hi havia un fil conductor entre moltes d'aquestes novel·les que tenien molt a veure amb això, amb el creixement personal. El Jardín de Lennon és el nom, el títol, probablement pseudònim, que aposta per la novel·la de formació que segueix una amistat nascuda sota la influència de la música dels Beatles, ni més ni menys.
0: Quatre estudiants de periodisme units per la seva passió pels Beatles emprenen la investigació sobre un suposat fill secret de John Lennon, un dels membres dels Beatles. Però atenció, perquè el que comença sent una aventura periodística entre amics es converteix en una elaborada farsa que acaba en una cruel traïció.
1: La llista de finalistes que estem repassant ara aquí a Onda Cero Catalunya es completa amb el thriller Letra Herido de Pepe M. Carrascosa, que combina una trama policial de venjança amb la literatura com a taló de fons.
0: I l'argument és una expolicia reconvertida en criminòloga i escriptora ajuda un antic company a investigar unes misterioses morts que tenen una cosa en comú. Al costat de cada cadàver hi apareix un llibre sobre la xarxa d'intercanvi Bog Cruising. Descobrirem que l'assassí utilitza la literatura precisament com a am per atreure les seves víctimes.
1: I La mujer desnuda sale a las 11 és el títol d'aquesta novel·la, també sota pseudònim, de Bernardo Galeana, que barreja thriller polític i drama psicològic.
0: Història que ens porta fins al Mèxic dels anys 70 del segle passat. El protagonista d'origen indígena s'apunta a la guerrilla, però deixarà les armes de foc per la pintura. Ja com a artista serà segrestat per un col·leccionista amb uns desitjos molt perversos. I en queda un encara.
1: I finalment us parlem de La noche de los faroles, escrita per Mencía Salazar, també pseudònim.
0: L'obra transporta els lectors a una història d'espionatge naval ambientada en plena guerra d'independència dels Estats Units, al segle XVIII. Aquestes són les 9 obres que aspiren a obtenir el Premi Planeta d'aquesta 75a edició. Tots els noms d'autors, ho recordem, són pseudònims, excepció de dos, Pedro Regalado i Pepe M. Carrascosa. Haurem d'esperar una mica per conèixer qui s'amaga darrere de les 7 obres restants. Què et semblen, Carles, aquests doncs, fins argumentals que ja t'he avisat de tot tipus?
1: A mi alguns ja em criden molt l'atenció. Jo ja vaig prenent nota perquè ja saben els oients que ens segueixen cada any que s'ha de fer una travessa. Ah, una travessa perquè quan seiem a sopar, que nosaltres sempre som els últims sí. Que seiem a sopar, moltes vegades ja amb els plats servits, clar, et donen una targeta en la qual tu has de dir d'aquestes novel·les, aquest any en són 9, doncs quines consideres tu que quedaran en primera, segona i tercera posició? I entre plat i plat, no, Joan, es van caient d'aquesta llista alguna d'aquestes novel·les. Així que jo ja prenc nota per veure si l'encerto.
0: Exacte. No sé quina estratègia fa servir tu, Carles, perquè, clar, et guies bàsicament pel títol, els arguments, a quin t'agrada més...
1: Porto cobrint el planeta més de 20
0: anys. Alguna cosa hauràs descobert del que funciona.
1: No he vingut tots els anys, però gairebé. No he guanyat mai.
0: Mai?
1: Mai.
0: Mira que és curiós.
1: L'any passat, un any sí.
0: L'any passat, Anna Utiel, després li preguntarem si quan connectem amb ella, va guanyar la travessa i li va... Escolta, un cabàs de llibres espectacular. Per tant, aquesta travessa, si tens sort i l'encertes, també té premi. Avui ens ho prendrem més amb seriositat que altres anys, Carles.
1: Doncs ara veiem a veure aquestes converses, a l'hora de l'aperitiu. Se centren segurament en una sola pregunta, que és, Joan, qui guanyarà el Premi Planeta, òbviament?
0: Sí, Luz Gavas, que és un membre del jurat i que aviat estarà amb nosaltres, la tindrem aquí al programa especial que estem fent a Onda Cero Catalunya, explicava ahir a la tradicional roda de premsa que moltes de les obres comparteixen una mateixa idea, ho hem estat dient, la recerca de la pau interior. Ara estàvem parlant el Carles i jo que no tenim una estratègia gaire clara sobre les travesses que hem de fer durant el sopar. Gavi, avui què has pogut saber d'aquestes travesses? Dóna'ns alguna pista que puguem doncs començar a confeccionar la nostra.
2: A veure, la millor pista que us puc donar és que al voltant de 3:15 del matí coneixerem quina és l'obra guanyadora i per tant sabem si és un home o és una dona qui guanya aquest Premi Planeta 2026. S'ha de dir de totes maneres que ja sabeu que aquí tothom parla, tothom xerra, hi ha comentaris, diguéssim, fora de micròfon, i nosaltres no desvetllarem la sorpresa perquè encara no la sabem. Però sí que és veritat que comença a sonar amb certa força

0: el nom d'una dona. Sembla que la que podria guanyar aquest Premi Planeta serà una dona, o almenys aquesta és una de les favorites. I el que hem pogut parlar també ahir en la roda de premsa, després, posteriorment, i conversant amb els companys periodistes i també fins i tot amb membres del jurat, ens deien que la decisió sembla que estava bastant clara, que no hi hauria un debat molt intens, que sempre n'hi ha, i després tindrem l'oportunitat segurament d'escoltar algun membre del jurat que ens ho pugui explicar, però que sembla que la cosa estava bastant clara. Vull dir que ja s'ha presentat una obra que té molta força.
1: Que ha caigut, no?
0: I que digues, perdona? Deia que...
1: Justament en el punt clau... Digues, Gavi, perdona.
0: Ara sí que em podeu escoltar?
1: Sí, i tant, perfectament.
0: Doncs estava explicant això, doncs que el jurat, després d'examinar o de fer un primer examen, avui serà la decisió final i, per tant, encara, diguéssim, que tot està per decidir, però que tenien clar que hi havia una obra amb molta força, amb molta personalitat, molt ben escrita, i que per tant, diguéssim, que tot i que el debat es produirà, la cosa semblava que estava bastant clara, que estava bastant clar qui podria ser aquesta guanyadora, i com diem, sona el nom d'una dona, d'una escriptora important. Veurem quina és finalment la guanyadora, això ho sabrem d'aquí una estoneta, però com diem, doncs que sembla això, que va agafant certa força el nom d'una escriptora d'una reputació internacional, podríem dir.
1: Les travesses, per cert, es comenten a l'aperitiu, però també mentre avança el sopar, Joan.
2: Sí, un element important, també hi ha secrets en aquest sentit. El menú ho és sempre, un dels grans secrets de la nit, i una bona manera d'explicar el nivell d'aquest esdeveniment literari. Deia el Gavi que la decisió és força unànime aquest any, per tant, igual, potser abans de les postres, tenim el nom. Faig broma, jo crec que en principi haurem d'esperar fins a 11:45 per conèixer aquest nom. No sé si tenim detalls d'aquest menú. Crec que l'Anna Utiel...
1: Segur. L'Anna Utiel té la minuta i ens la pot cantar aquí en directe per explicar-nos, Anna, què superem aquesta nit i què superen els Reis, que, per cert, són a punt d'arribar. De seguida que arribin, connectarem en directe amb l'accés a aquest palau.
3: No, estan entrant.
1: Estan entrant en aquests moments?
3: Hola, estem entrant al Palau 1 de Fira de Barcelona, perquè ens estan movent a tots els companys periodistes.
1: Això vol dir que els Reis hi arriben.
3: Els Reis estan arribant.
1: No,
3: de fet,
1: no pateixis. Que... Tu passa i quedes aquí. Passaran per davant nostre, o sigui que no s'amoïn els oients, que els explicarem el moment clau en el qual arriben ses majestats els Reis, que també...
3: Us volia dir que el moment clau és quan l'helicòpter sona sobre els nostres caps, que sabem que és aquell moment.
1: Efectivament. Ara sí, Anna, explica'ns el sopar, va, que això ja es posa tot preparat perquè els fotògrafs ja s'estan posicionant al lloc on som nosaltres, testimoni evident de que ses majestats els Reis són a punt d'arribar. Entretant, aviam, què sopem aquesta nit, Anna? Explica'ns quina és la minuta del que trobarem en el sopar especial d'aquest Premi Planeta de Novel·la. Després ens ho expliques. Doncs ara sí, jo crec, Robert, que és el moment de que ens diguis una mica què és el que es veu des de la teva posició, perquè estàs justament en el punt exacte per on passaran ses majestats els Reis, tan bon punt aixequin. Ara mateix veiem que hi ha doncs una barrera d'aquestes de vellut que impedeix l'accés de les persones. Estem convençuts...
3: És que hi ha un segon fotocol, Carles, això que acabem de descobrir, que hi ha un segon fotocol.
1: És per la foto oficial, que també narrarem en directe, que està prevista a 2:15, i on s'espera que es fotografiïn els Reis, un cop arribin, amb el president del Grup Planeta i de 3Media, i també amb tots els membres del jurat. Això serà a 2:15, quan nosaltres donem pas a la Marta García ayer.
3: Jo estic ara mateix situat davant d'aquest fotocol, vull dir que estic a primera posició, de primera línia, per veure l'arribada dels Reis Felip i Letícia. Estava recordant, Carles, quan ara fa gairebé un segle, el rei Alfonso XIII i la reina Victòria Eugènia van inaugurar el Palau Nacional de Montjuïc, on tantes edicions s'ha viscut d'aquest Premi Planeta, a motiu de la Fira Internacional, de l'Exposició Internacional de l'any 1929, que es va viure precisament en aquest Palau Firal, on avui se celebra aquest Premi Planeta de novel·la. Un segle després, els Reis tornen a Barcelona.
1: Per cert, ara sí ja sabem, Anna Utiel, que soparem aquesta nit, va.
4: Doncs mira, que es prepari tothom que està a casa, perquè és aquella hora tonta que ja comencem tots a tenir gana, i jo crec que els agafarà encara més gana ara. De moment, a les taules, ja hi ha l'aperitiu col·locat, hi ha uns piscolabis de...
2: Això no ho has tastat mai, Carles? Sempre expliques que l'aperitiu no arriba a temps.
1: No arribo mai a temps, no l'he tastat mai.
4: És pels privilegiats, que ja poden estar tranquil·lament asseguts a taula. N'hi ha de salmó, n'hi ha de pernil ibèric...

0: N'hi ha de bolets, d'anxoves, pinta molt bona, jo encara no els he tastat per respecte a vosaltres, companys. Després, el menú i a cada taula està col·locadet, molt ben explicat, la veritat és que també fa venir gana. Amanida de remolatxa, llagostins, formatge feta i festucs, diu sorra.
1: Festucs és l'ingredient
0: estrella
1: de moda, per tant, està molt bé que hi hagi festucs al sopar del planeta.
0: No podia faltar, aquest és l'entrant. Després tenim llobarro salvatge amb flor de pastanaga i suc de crustacis. A mi el llobarro m'encanta, no sé vosaltres, jo soc, mira, dels peixos potser és dels meus preferits.
2: Però que encara queda una estona, Anna, i estàs fent obrir la gana d'una manera animal.
0: És veritat
2: animal.
0: Que ara crec que aniré a buscar una miqueta d'aperitiu, quan acabi de parlar amb vosaltres. I després, el moment estrella per mi, el meu moment estrella, és el de les postres, textures de xocolata amarg i caramel.
2: Us agrada la xocolata perquè l'any passat també n'hi havia, vull dir que...
1: Sempre,
2: és un ingredient
1: clàssic,
2: que aposten molt fort,
1: Home, jo crec que és aposta segura, no?
2: Universal, a tothom li agrada.
0: Sí, sí.
1: I és gent estranya que no, però sí, normalment sí.
0: Jo sempre sospito a la gent que no li agrada la xocolata. Després també hi ha cafè i petit four, que es diu en el meu francès. Vi, per descomptat, també n'hi ha. Vi blanc, vi negre, el blanc és un Penedès, el negre és un Rioja, per tant, tot nostrat, i després, per descomptat, cava, que encara més nostrat, podríem dir.
1: Doncs escolta, és el moment també de parlar del jurat, que ja sabem que està reunit, estarà reunit durant tota la nit. De seguida es farà la fotografia oficial, Joan, amb les majestats dels Reis i també amb el president del grup Planeta i de 3 Media. Durant mesos han llegit, han debatut i han defensat les seves candidatures, així que explica'ns una mica quines persones, perquè hi ha novetats enguany, formen part d'aquest jurat que lliurarà avui el Premi Planeta de Novel·la.
2: Doncs mira, com a portaveu del jurat, l'hem anomenat molt durant aquest programa, la Luz Gavàs, escriptora, filòloga anglesa i professora universitària, que es va donar a conèixer amb Palmeres en la nieve, una novel·la ambientada a la Guinea espanyola colonial, que posteriorment es va convertir en pel·lícula. També ha publicat Regreso a tu piel, Como fuego en el hielo i El latido de la tierra. L'any 2022 va guanyar el Premi Planeta amb Lejos de Louisiana per una novel·la històrica sobre la presència espanyola a Nord-Amèrica. Seguim, més noms. Pere Gimferrer és poeta, narrador, assagista, crític literari i traductor, nascut a Barcelona el 1945, una de les figures fonamentals de la literatura catalana contemporània. Va començar escrivint en castellà amb llibres com Art del mar i posteriorment va desenvolupar una obra poètica molt important en català. Eva Giné també representa el perfil acadèmic i institucional del jurat, és una professional vinculada al món universitari i a la gestió del coneixement. Des de les seves responsabilitats directives en l'àmbit acadèmic ha impulsat la recerca, la transferència de coneixement i els estudis relacionats amb les humanitats, la cultura i la comunicació. També ha defensat el paper de la literatura, l'educació ètica i el pensament crític en plena era digital. Carmen Posadas és un altre nom que tenim entre el jurat, és escriptora, assagista, autora de literatura infantil i guionista, nascuda a Montevideo, a l'Uruguai, l'any 1953, viu a Espanya des de la seva joventut i la seva obra inclou novel·les, contes, ho dèiem, llibres infantils, biografies i guions per al cinema i la televisió. És una autora molt interessada en la història, la psicologia dels personatges i les relacions de poder. Per part seva, Paloma Sánchez Garnica és una de les grans especialistes actuals en novel·la històrica, nascuda a Madrid el 1962, és llicenciada en Dret i en Geografia i Història. Abans de dedicar-se plenament a l'escriptura, va exercir professionalment com a advocada i entre les seves obres hi ha Les tres herides, La sonata del silencio, adaptada posteriorment per Televisió Espanyola, Mi recuerdo más fuerte que tu olvido i La sospecha de Sofía. Va ser finalista, per cert, del Premi Planeta el 2021. Avancem amb més noms. El de Javier Sierra, escriptor i periodista, nascut a Terol el 71. Es va formar en el món de la comunicació i va treballar en revistes especialitzades en misteris, ciència, història i enigmes, i la seva literatura combina la novel·la històrica amb la intriga, l'art, la religió i els grans misteris de la humanitat. Anem coneixent els noms mentre mirem de reull a veure si per fi arriben els Reis. Seguim amb un mes. Carles, Belén López Celada és l'única integrant del jurat vinculada directament a l'estructura editorial de Planeta, nascuda a Madrid el 64, llicenciada en Història Moderna i Contemporània, ha estat directora editorial de Temes d'Hoy i actualment és directora d'Editorial Planeta. Al llarg de la seva trajectòria ha estat vinculada també a segells com Espasa, Aliança, Ariel, Crítica i Península. Aquests són els noms que conformen el jurat que decidirà quina és la novel·la que aquest any s'emporta el guardó del Premi Planeta 2026, 75 anys.
1: I que sopen apartats de la resta de convidats que ja són al saló principal d'aquest Palau Firal de la Fira de Barcelona, a la plaça d'Espanya, on són a punt d'arribar Els Reis, en aquests moments entren els representants del govern. Robert Calvo, explica'ns qui està accedint ara mateix en aquest Saló Firal, perquè

0: Edició especial d'Onda Cero Catalunya per explicar-vos el que passa a la nit literària de l'any. Som a la Fira de Barcelona, a la plaça d'Espanya. Som en un lloc molt emblemàtic de la ciutat, un lloc més gran dels que habitualment acullen aquest guardó del Premi Planeta, que va començar, com explicàvem, a Casa Lardi, a Madrid, la primera vegada que es va atorgar. Aquí a Barcelona era habitual oferir-lo al Ritz, després va passar al Palau de Congressos. Ha vingut al Museu Nacional d'Art de Catalunya, que aquest any s'ha quedat petit perquè hi vindrà molta gent en aquest 75è aniversari. Ha anat fent anades i tornades, canviant d'espai. I som en un lloc, a més, molt especial per a la ciutat de Barcelona, perquè és on es va celebrar aquesta fira, diguem-ne, que va l'exposició universal, que va marcar també la història de la ciutat, ens explicava abans en Robert Calvo, i durant un temps aquí on som era on s'agafaven els avions per anar a qualsevol lloc del món, perquè hi havia un moment en el que la gent que volava era molt poca i venien aquí a la plaça d'Espanya, en aquell lloc on som, on hi havia les oficines d'Iberia, i aquí es deixaven les maletes, et pujaven a un autobús que ja et deixava a la porta, a l'escalinata de l'avió, perquè no havies ni de passar per l'aeroport. D'això fa molt de temps, jo crec que tots els que som aquí no ho hem viscut, però sí que és un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, en una plaça més que està en plena efervescència perquè s'està renovant completament, en un temps serà completament diferent i molt més transitable per als vianants, i aquest és l'espai, el lloc triat aquest any per l'editorial Planeta per celebrar el 75è aniversari d'aquest premi. Són tres quarts de segle de literatura, diguem-ne, popular, en el sentit que ha tingut molt bona acollida per part dels lectors. S'han venut moltíssims llibres del Premi Planeta, els tenim ara mateix tots davant nostre. Hi ha una, ens explicava abans el Joan Valentín, que han instal·lat aquí una mena de llibreria vintage on hi ha cadascun dels llibres que s'han anat enduent, i anar-ho mirant també ens fa veure com han evolucionat les portades, que jo crec que és un tema interessant, no?
1: Les perquè les primeres són més simples, potser, clar, i a mesura que avancen els anys, escolta, els dissenys de les lletres es tornen, doncs, més enrevessats, hi han fotografies, grafismes una mica més complexes, i també és una manera de veure la història, com ha anat passant a nivell estètic de tots els llibres que han guanyat aquest planeta. Abans deies que n'han vengut molt sota aquest segell. Tinc la xifra.
0: Vinga, dona.
1: Atenció, 47 milions d'exemplars venuts de les obres premiades. Per tant, tots aquests llibres que tenim davant nostre...
0: Sí, pràcticament a cada casa de cada espanyol podria haver-hi...
1: A veure, és que 47 milions, no? Si fem...
0: Som 52 milions d'habitants, però pensa que molts viuen amb altres persones, per tant...
1: Exacte, exacte. I molts són molt petits, vull dir que encara no saben llegir.
0: Doncs escolta, tot això és el que us podem explicar a aquesta hora, pendents de l'arribada dels Reis. Si et sembla, Joan, el que podem fer és avançar una mica com anirà tot plegat. Vinga. Després, perquè sabem ja aquesta xifra dels 47 milions d'exemplars venuts. Sabem també que normalment s'acostuma a regalar algun llibre a les persones que formen part d'aquest sopar, que ja els estan demanant per megafonia que seguin. En uns minuts es farà, com dèiem, la foto de família i començaran els discursos que s'esperen avui. Ens expliques una mica qui està previst que parli avui en aquest especial Premi Planeta, i que sentirem, per ser en directe, aquests discursos a la sintonia d'Onda Cero.
1: Vinga, doncs el president del grup Planeta i de 3 Media, José Creueras, la persona que tothom que està a la mateixa sala que nosaltres està esperant, veig els caps girar-se cada pocs segons per veure si entra el rei Felip, que també farà un discurs per commemorar aquests 75 anys. Després començarà el sopar, que ens ha explicat l'Anna, amb aquest menú tan sempre ben condimentat, amb les successives votacions del jurat que es van donant a conèixer durant el sopar. Es van veient les rondes que es passa. Cada convidat rep una travessa, com hem explicat abans, per ser la seva aposta, i els qui l'encertin s'emportaran un lot de llibres. No es tracta de saber qui és el guanyador, perquè la majoria es presenten sota pseudònim, sinó quin dels manuscrits arriba a la votació final.
0: I clar, un cop el jurat doni a conèixer el veredicte, és tradició que primer el finalista i després el guanyador o guanyadora expliquin la seva novel·la, les seves motivacions en el moment en el que recullen el premi, de la mà dels Reis en aquest cas, i del president de Planeta en aquesta edició tan especial del 75è aniversari. A partir d'aquí, en poques setmanes, el llibre arribarà als punts de venda i començarà més una gira de promoció pels mitjans de comunicació, pels clubs de lectura, per les conferències arreu d'Espanya i d'Amèrica Llatina, i abans, demà, tindran un esmorzar amb la premsa, un esmorzar que jo sé que en Robert Calvo, com m'ha passat a mi, t'ha tocat anar-hi tot sovint, eh? És el moment en el que ja han pogut dormir, han pogut, diguem-ne, palpar el premi i saber que són, bueno, no dormir massa, però sí, com a mínim, jo crec que reposar les idees, no? I és allò de pessigar-se i dir, efectivament, he guanyat el Planeta d'aquest any.
2: Home, t'he de dir que alguns en deuen haver dormit amb abraçats del Premi Planeta, aquest físic, aquest guardó físic, i després, jo us ho plantejo a vosaltres, us plantejo a l'audiència que ens escolta, si te'n vas a dormir amb 1 milió d'euros més al compte corrent, no sé què dir-te, vull dir, la vida es veu d'una altra manera,
0: segurament. Dorms més plàcidament, Robert Calvo, segur.
1: I despertes en una altra.
2: Mira, us volia dir que m'agrada molt aquesta fotografia que es podria fer ara aquí d'aquesta cara oposada del Fotocol, que és on hi ha els companys col·legues periodistes, perquè avui aquí s'hi apleguen col·legues periodistes de tots els àmbits. Tinc al costat Maria Àngela Alcázar i Jorge Borrajo, director de la revista Semana, periodistes de la premsa del Cor, i al costat hi ha periodistes que fan política, i al costat hi ha periodistes que fan cultura, que els conec de l'àmbit cultural. Vull dir que aquí s'apleguen periodistes de tota mena, volem fer la fotografia de la nit, que és la que sens dubte ens oferiran d'aquí uns minuts, instants, els Reis Felipe i Letícia, que s'estan acostant ja a aquesta zona de Barcelona. M'agrada el que ha passat aquest any, quan

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos, per estar al vostre costat a les matinades, explicant-vos històries, explicant-vos moments, recomanacions, situacions, anècdotes, temes sobretot de conversa, perquè mentre ens escolteu a nosaltres, aneu pensant i aneu rumiant temes que potser parlareu en un descans o en una reunió amb veïns, amb familiars, amb amics, doncs traureu algun dels temes. Mira, he escoltat a la ràdio això. Per tant, ja que hem d'estar desperts a aquestes hores, què millor que donar-nos benzina, per les nostres idees, pels nostres pensaments, i fer-ho ben acompanyats, donant-nos aquest escalfor els uns als altres, des d'ara i fins a les 6, per començar ja el divendres. És nit de Juernes, però comencem el divendres 16 d'octubre de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: Una setmana més amb moltes ganes de saber què està passant al món des del punt de vista tecnològic, però també com a societat, no? Com les noves generacions ens van entenent el món que els hi deixarem a ells i a Jordi Hurtado. I això és el que fem totes les setmanes amb el gran Dani Martín, Corso 89! ¡Vamos!
1: ¡Vamos, vamos!
0: Sí, senyor!
1: ¡Vamos, vamos, vamos!
0: Ja el tenim aquí. Dani, com tenim el món tecnològic, videològic i puntos suspensivos?
1: Pues bueno, me ha hecho gracia porque empezabas, ¿no? ¿Qué es el mundo que nos va a quedar, ¿no?
0: Sí.
1: ¿Qué es lo que... Bueno, te voy a leer una noticia para...